0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Molt bon dia, molt bon dilluns. Avui ens llevem amb 14 graus a Organyà, 17 a Tarragona i 21 a Font-rubí. Arrenca la setmana amb festiu en diverses ciutats catalanes, molt especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que és dia d'operació tornada. Per tant, compte la carretera, perquè ahir la tarda hi vam tenir un accident mortal. Un accident a la 2 a Jorba que va deixar dues persones mortes. Tot això mentre les altes temperatures, ho deien ara els matiners, són la notícia de les últimes hores. La calor comença a imposar-se cada vegada més i després encara en tindrem uns dies més, ara parlarem amb l'Eloi Cordomí, però en el terreny polític comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaires bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després dels 19 mesos d'investigació que l'ha estat portant. És més que probable, per tant, que avui comencin a aparèixer nous detalls.
1: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López, els esforços del PSOE per minimitzar aquesta qüestió. De tota manera, hi ha un canvi de matís important, perquè de la denúncia de Laufer inicialment s'ha pesat a dir, com ara sentiu, no ens consta, i el paper de Zapatero en aquest dels documents, en els que han transcendit, és més aviat residual. En qualsevol cas, el que és veritat és que els detalls de la investigació, que hem sabut sobretot aquest cap de setmana, insisteixen a situar l'expresident espanyol com a suposat líder i suposat principal beneficiari d'aquesta trama. Una trama per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però amb ramificacions també a empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens preguntarem per les ramificacions d'aquesta qüestió i, sobretot, per l'any que encara queda de legislatura, bàsicament per un motiu que no és menor. Alguns dels socis comencen a fer un pas enrere.
2: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diria que seria irresponsable seguir más allá de 2026.
0: És el que deia Aitor Esteban del Partit Nacionalista. Va, seria irresponsable seguir més enllà de 2026, deia. Doncs bé, les novetats que puguem saber aquesta setmana del cas Zapatero no és menor tampoc que dijous comenci el judici contra el seu germà. Contra el germà de Pedro Sánchez, volien dir. Contra el germà del president espanyol. En fi, a banda d'això, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim del personal tècnic sanitari, dimecres en tornarem a tenir, si no hi ha acord abans, a totes les escoles i instituts del país. Vaga general en el conjunt de Catalunya, en el sector de l'educació. De moment, la novetat de les últimes hores és que hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
3: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: És en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la consellera Niubó explicant que demà mateix el govern, quan es reuneixi, aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Veurem si això té algun efecte a les negociacions. Recordareu que una de les reclamacions que tenien els sindicats educatius és justament millorar la proporció d'alumnes per aula. Per tant, si hi ha més docents, això en principi ho hauria de resoldre. Parlant d'ensenyament, també, a partir de les 10 ens preguntarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio quin ús ha de tenir la intel·ligència artificial a les aules.
4: Sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla. En comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
0: Avui que us expliquem que l'Institut Peralada de l'Alt Empordà decidit aturar del tot l'ús de la intel·ligència artificial per estudiar-ho a fons i aplicar-ho de manera controlada. En parlarem amb el seu director i també amb diversos experts. Això avui que al Matí de Catalunya Ràdio parlarem del cor amb la Laura Fa i a partir de les 11 a Agora Esportiva després d'un cap de setmana que hem tingut una cara i una creu.
5: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: La cara, sense cap mena de dubte, la quarta Champions del Barça femení. Ara sentíem Alexia Putellas ahir en la festa que l'equip va mantenir a Barcelona. Aquesta és la cara, la creu, el Girona.
6: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí deixa el club molt, molt tocat després de 4 temporades a primera. L'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys en tornar a pujar. Avui ho repassarem tot plegat a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Així comença aquest dilluns festiu. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Molt bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: Amb qui ens despertem aquest matí?
8: La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària fa públics avui els resultats de la seva enquesta anual sobre la percepció que la ciutadania té sobre el consum de tabac. L'informe de l'any passat apuntava a un augment del consum, sobretot entre els més joves.
0: I a Brussel·les?
8: El Banc Central Europeu, que instarà els bancs a accelerar la feina per protegir els seus sistemes informàtics dels nous models d'intel·ligència artificial. Segons apunta el Financial Times, ha convocat els grans bancs europeus a una reunió demà per abordar els riscos de la ciberseguretat.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
8: L'home que va rebre un tret en el tiroteig davant la Casa Blanca continua estable. No se sap encara si va rebre un tret accidental dels serveis secrets o de l'atacant, que va disparar, recordem, a un dels controls de la Casa Blanca. La policia de Washington continua investigant aquest atac.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Amb tempestes que estan deixant víctimes. Segons l'Agència Estatal de Notícies, ja consten 3 persones mortes i 17 més de desaparegudes arran de les pluges extremes que estan patint al districte de Yongchuan. Més de 160 persones han estat evacuades d'emergència.
9: Avui és dilluns 25 de maig, ens despertem amb 21 graus ja a la ciutat de Barcelona, 21 graus també a Sitges, que contrasten amb els 12 graus que hi ha a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, o 10 graus a Puigcerdà. Avui serà un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu, amb 4 nuvolets al Pirineu sense més conseqüència i amb temperatures que s'enfilaran més o menys com les del cap de setmana. Valors per sobre dels 30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent i al voltant d'uns 26-27 graus a la costa. Dimarts i dimecres encara mantindrem aquesta situació i sembla que dijous pujarà més la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb tempestes de tarda al nord del país.
0: Gràcies, Eloi. Avui l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marc Bataller, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Silvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez. El president espanyol, però, i el PSOE, continuen defensant la innocència de l'expresident.
11: Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026.
0: Madrid, a la Gil.
12: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
13: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
12: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Alba. Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de l'UDEF que s'han fet públics, sobretot aquest cap de setmana.
14: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF. Els investigadors defensen que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris.
0: La hipòtesi principal, la hipòtesi amb la qual treballa l'UDEF, és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero. I a partir d'aquí li atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió, en concret d'una comissió d'un 1%.
11: L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez, empresari i suposat estaferro. La policia també ha trobat una segona empresa en un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria subornat amb 10.000 euros el director del fons públic que va gestionar el rescat. També creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcaraz, hauria tingut un paper clau en tota la trama.
0: Tots aquests informes policials revelen converses d'empresaris implicats també per intentar boicotejar la causa judicial, que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros d'aquesta aerolínia, Plus Ultra, un cas que es va acabar arxivant, per cert.
14: És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el suposat advocat de la trama, Miguel Palomero. Els agents també inclouen una foto de Julio Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb mostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
0: Tot això és el que ara mateix està afectant de ben a prop el govern espanyol, que insisteix que vol acabar la legislatura. Per tant, si això es conserva i si això es manté, les pròximes eleccions no serien fins les municipals el 23 de maig de l'any que ve. De cara a aquestes eleccions, de cara a aquests comicis, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com un dels elements més destacats. Repassem algunes de les claus dels comicis municipals pels quals, en principi, falta un any, amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
10: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
15: El 2027 entrarà en escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Oriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
10: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També, si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
15: Aquest pacte d'esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona. En els dos últims mandats, Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat, el 2023, va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
0: I a partir de les 9, això ho ampliarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, un any abans d'aquestes eleccions municipals s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats.
11: Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres.
0: Més detalls, Pilar García.
16: Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adonen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
17: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans.
16: Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dels temes claus també en aquestes pròximes eleccions municipals serà l'habitatge. El que hem sabut en les últimes hores és que la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 en comparació amb un any enrere.
14: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual.
0: Maite Curto.
18: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
19: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
18: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre sabíem aquestes dades, ahir diumenge teníem diverses mobilitzacions a tot Espanya a favor del dret d'un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària.
11: La més nombrosa va ser al centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu, Alicia del Río, feia una crida a continuar lluitant.
20: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
11: També hi van participar els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
21: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
22: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
11: A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
0: Un quart de set, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Dèiem només començar. El govern té previst aprovar demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals. Això entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. S'aplicaria, insistim, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies.
14: Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar també la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places a docents i 400 d'aquestes seran per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb aquesta mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el mes que ve. Aquesta és l'última proposta que va posar sobre la taula el govern la setmana passada als sindicats. De tota manera, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes sindicals. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de la plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga, en aquest cas, als centres de tot Catalunya.
0: Més qüestions que també us volem explicar. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització d'immigrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona assegura haver atès més de 47.000 persones interessades. Laia Framis.
12: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana, l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleach i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més de les últimes hores. Evidentment, què està passant amb els Estats Units i l'Iran? Perquè després de moltes especulacions, després de molts estira i arronsa, el que sabem és que s'intensifiquen les negociacions, tot i que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
11: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
1: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure i importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
11: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
0: I mentrestant a Ucraïna, Rússia ha llançat aquest diumenge un dels atacs més potents contra Kiev des que va començar la guerra.
14: El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik. El bombardeig contra la capital ucraïnesa va provocar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
2: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
3: Bon dia.
0: En plena efervescència de la intel·ligència artificial, avui el Papa publicarà la seva primera encíclica, que justament estarà dedicada a la intel·ligència artificial. A quarts de 12 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitas.
23: Segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El pontífex la va afirmar fa 10 dies, el 15 de maig, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII. En aquell cas, amb el nom de Rerum Novarum, que girava entorn de les condicions de les classes treballadores.
0: Doncs justament, parlant d'intel·ligència artificial, un institut de l'Alt Empordà, l'Institut Peralada, ha parat l'ús d'eines de la intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne abans un manual d'ús.
24: L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya.
0: Peralada, Núria Paraire.
25: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
26: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats, perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
25: La professora Esther Piris, que forma part del grup DIA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
3: Si hem d'encarregar feines que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
25: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limiten les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Ho farem en conversa amb el director d'aquest institut de Peralada que dèiem i també amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovkis. Més qüestions ara mateix, quan passen 5 minuts d'un quart de 7, una operació dels Mossos contra la multireincidència al centre de Barcelona ha acabat amb una desena de detinguts i una cinquantena d'identificats que, pel que ha transcendit, acumulen desenes d'antecedents.
4: Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai Càtana contra els lladres multireincidents, concretament contra els robatoris de cadenes. Els Mossos van detenir 8 persones que acumulen més de 140 antecedents policials. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
0: De les últimes hores també hem d'explicar i hem de lamentar la mort de 2 persones ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, a la comarca de l'Anoia.
23: Sí, l'accident també va provocar 4 ferits menys greus que van traslladar a l'Hospital d'Igualada. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes 2 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Recordem que, com deia, només al principi avui és festiu, per tant, avui hi ha operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, per tant, petició de prudència especial a les carreteres. I ja que parlem de transports, usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. Berta Torrades.
5: Els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens, de Rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
5: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. Els propietaris de boscos denuncien la lentitud amb què es tramiten alguns dels permisos i subvencions per poder gestionar les zones forestals.
24: Assenyalen un coll d'ampolla en els permisos que corresponen al cos d'enginyers comarcals que depenen del Departament d'Agricultura. Són els responsables, entre d'altres coses, de tramitar les autoritzacions per gestionar els boscos privats que no disposen d'un pla de gestió a llarg termini i que representen aproximadament un 70% de la superfície forestal que està en mans de particulars. Narcís Ribas, gerent del FOCAT, l'associació que agrupa ajuntaments i altres entitats propietaris de boscos públics, assegura que hi ha un col·lapse important.
7: Tot el que surt de lo normal, hi ha uns retards enormes. Per exemple, a l'aprovació dels documents, que es necessiten informes previs, o si vols fer una pista o una modificació d'un pla d'ordenació, això està trigant molt.
24: Els retards també afecten la concessió de subvencions.
0: I alerta l'onada de calor que tenen al Regne Unit. Ahir es va arribar als 30 graus i mig.
4: L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat que zones d'Anglaterra, com diversos punts de Londres i els comtats d'Essex i Kent, es troben sota una onada de calor, que és quan es registren temperatures entre els 25 i els 28 graus durant 3 dies consecutius. Les previsions apunten que avui els termòmetres encara s'enfilaran més, fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig, actualment fixat en 32,8 graus, registrat al 1944.
0: Avui parlarem ja d'aquest inici de calor amb el Francesc Mauri i parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També li demanarem si aquest estiu tindrem sequera, malgrat la pluja de l'hivern, després que coneguéssim un informe que apuntava en aquest sentit, que tot i les pluges que hem tingut aquests últims dies fa tanta calor que aquesta aigua s'evapora de seguida i podem tornar a tenir sequera en uns quants mesos. En fi, dit això, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, molt bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic. S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any, abans, però el dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra, aquí als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: La segona.

0: Avui concert de Los Chunguitos a la sala Rasmatas de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu El Reencuentro 50+1, en què celebren tota la seva trajectòria dalt els escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la tercera.

0: I l'Aplec del Cargol de Lleida, que ha tancat aquest cap de setmana amb una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Durant els 3 dies pels Camps Elisis hi han passat unes 200.000 persones i en total s'han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles diferents.
1: Gràcies, Marta. 4 minuts per arribar a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La notícia de les últimes hores és la festa. El Barça ha celebrat amb l'afició el títol de Champions a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora acaba contracte i encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: La celebració de la Champions d'aquestes últimes hores i també Pep Guardiola ha deixat definitivament el City després de 20 anys.
2: En un acte emocionant a l'Etihad Stadium, tot i la derrota 1-2 amb l'Aston Villa.
4: It had been a huge honor to represent...
5: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt.
4: I love you so much.
1: És el que deia Pep Guardiola, dient que deixa la banqueta del City després de 10 anys, no 20.
2: 10 anys, sí. El Tottenham va salvar la categoria també in extremis a l'última jornada de la Premier i el Girona, que afronta un futur incert amb el descens de categoria, el paper que tindrà la propietat amb l'equip a segona divisió i la continuïtat de Mitchell són interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a les xarxes socials que sembla un adeu definitiu. El Depor, que torna primera 8 anys després, el Saragossa baixa primera ref, Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions, avui a llista d'Espanya pel Mundial de Futbol. Hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme. Derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga de bàsquet contra l'Olympiacos, 92-85. I l'Atlètic Barceloneta guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
1: I avui parlem de tot plegat, de tot aquest escenari que ens deixava el Robert. A partir de les 11, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ramon Besa, la Carme Barceló, la Laia Tudel, el Joel Díaz. Comentarem, evidentment, el descens del Girona a segona, la Champions femenina pel Barça, el futur del Barça de Hansi Flick, les eleccions al Madrid. En fi, tot això a partir de les 11. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se justament amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
6: Bon dia. Avui m'ha agradat molt l'article del filòsof Miquel Seguró a El Diario Punès i he pensat que us el colaré així, patillerament, com a motiu per llevar-se. La tesi de l'article és que la societat d'avui en dia, la nostra, l'occidental rica, triomfa l'estoïcisme. No l'estoïcisme clàssic, sinó una mena de neoestoïcisme basat en l'optimització i la priorització constant de nosaltres mateixos que encaixa perfectament amb la mentalitat neoliberal contemporània. Al contrari que l'estoïcisme clàssic, que tenia una dimensió comunitària, aquesta versió moderna és totalment individualista. Molta autocura, molta autoajuda i, sobretot, molta resiliència. I el problema, diu l'autor, és que aquesta resiliència i que aquesta idea d'aguantar molt i de curar-nos a nosaltres mateixos fa que no ens adonem que tots tenim exactament els mateixos problemes i que això és perquè són problemes socials i com a tal els hauríem d'afrontar, perquè són precisament culpa d'aquest sistema que ens vol aïllats, egocèntrics i resignats.

Aquesta setmana surt un nou videojoc sobre James Bond. Això que sembla que no és notícia, doncs sí que ho és, perquè fa 10 anys que no en surt cap i, a més, és el primer videojoc des que Amazon, ni més ni menys, es va fer amb els drets del personatge. A més, part del desenvolupament d'aquest nou videojoc, que es diu 007 First Light, s'ha fet a Barcelona, s'ha desenvolupat a Barcelona. El videojoc va sobre un James Bond més jove i és per això que avui recordem la cançó que els Aha van fer per aquella pel·lícula del James Bond que es deia 007, justament, Alta Tensió.

0: Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol.
1: El PNB qüestiona que es pugui escoltar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
2: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Esquerra demana cautela amb algunes investigacions judicials.
0: Tot això quan falta un any per a les eleccions municipals. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ho analitzarem avui amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.
3: I un altre efecte del calendari electoral és que es multipliquen les obres a carrers de pobles i ciutats. La Cambra de Contractistes d'Obres calculen que fins al 70% de treballs s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
0: I una altra dada que hem conegut aquesta matinada, la compra-venda d'edificis sencers a Barcelona va baixar un 31% l'any passat en comparació amb un any enrere.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals al curs que ve. Això ho explica l'Agència Catalana de Notícies.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. I pretén rebaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
0: Dels Estats Units, Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
1: Tot i haver dit que hi decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, els Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi a Marco Rubio, secretari d'Estat.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives.
0: I el Papa publicarà avui la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
3: A 11:45 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitatis i, segons abans el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial.
0: Justament avui en parlarem d'intel·ligència artificial. A partir d'11:15 sentirem professors, alumnes, sobre com està canviant la forma d'ensenyar i, sobretot, d'aprendre. Això mentre sabem que les al·lèrgies alimentàries ara resulta que es poden superar.
1: Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques, segons l'Hospital Vall d'Hebron, que n'és pioner. Paula Galván, metge de la unitat d'al·lèrgies.
6: A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant.
0: I demà les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
3: Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
7: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes aquestes portades.
8: Sí, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero qui l'UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. I un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees, llegim a El Mundo. Les altres protagonistes, les que surten amb fotografies a les portades, de fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periódico. Campiones, diu Lara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip, i festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. Tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, la festa de les campiones a Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. I altres temes de portada. Trump avança a la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del país. I el periódico fa un exercici d'ici de ficció. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula: els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 16 graus. Al migdia arribaran els 34. 34 graus. I a l'ell el marès mantén amb 22 amb una màxima prevista de 26. Això en un dia de sol a tot el país. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui temps molt estable, amb temperatures per sobre els 29-30 graus a gairebé tot l'interior. Les quatre nuvolades que puguin créixer al Pirineu avui no deixaran pluja i la previsió que el temps es mantingui així de tranquil fins dimecres.
0: I després que Artur Mas, Jordi Turull o Xavier Trias hagin qüestionat que la dissolució de Convergència fos una decisió encertada, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 10 anys després de la desaparició de Convergència, dirigents del partit com ara Artur Mas, Xavier Trias o Jordi Turull han qüestionat l'enterrament del pal de paller del nacionalisme català. La cosa té molta gràcia perquè Artur Mas fou un dels responsables directes d'aquesta transició, que es va fer perquè el president volia desvincular el partit de la suposada corrupció de Jordi Pujol i també perquè volia crear una marca nova que no s'associés al cas Palau. Si feu memòria, Convergència llavors va canviar-se de nom i en va triar un que de ben segur deu ser el més nefast de la història d'Europa, el PDeCAT. El que troben a faltar els convergents no és una marca, perquè, de fet, a Junts continuen jugant igual a la puta i a la Ramoneta. El que deuen trobar a faltar és guanyar eleccions. I si Aliança puja com pujarà, creieu-me, ni tornant al nom antic, podran salvar la desfeta. Tema, please, tema, please.

0: Caralies, amb què et despertes avui?
1: Bon dia, avui amb la música de la banda Fènix i un dels seus grans èxits és aquesta que estem compartint i que es diu If I Ever Feel Better. I és que tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2008, la sonda Fènix de la NASA va aterrar amb èxit a la regió àrtica del planeta Mar. La seva missió principal va ser explorar el subsol gelat i analitzar mostres per determinar l'habitabilitat passada o present del planeta vermell i buscar proves biològiques. William Boynton, de la Universitat d'Arizona i la NASA, va confirmar de forma contundent l'existència d'aigua a Mart.
0: I dit això, què ha passat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio. Què ha passat?
1: A veure, continuem descobrint les històries de l'Eloi Cordomí,
0: sí,
1: l'home del temps que viu a les muntanyes. Fa dies, els que ens seguiu, que ens explica la història d'un gall al corral que l'ha portat més d'un problema amb les gallines. Doncs bé, sembla que per fi el gall no anirà a la cassola perquè ha tingut una segona oportunitat.
2: A veure, tinc una bona notícia.
1: Tinc
2: una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
1: sí,
2: i ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
3: Oh, molt bé!
2: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també.
3: Hello.
1: Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
2: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
1: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
0: I avui on són festes.
1: Vinga, va, avui és l'últim dia de festa major de Montcada i Reixac. A les 10 del matí hi haurà sardinada popular, a les 14:44 arrossada popular i 48è concurs d'arròs a la cassola. A les 7 de la tarda, cercavila infantil de cultura popular. A 8:15, concert de cloenda de festa major amb sabor de gràcia. I a les 10 de la vespre, castell de focs de festa major amb Cuaters Dragons.
0: Cuaters Dragons. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
4: Doncs la celebració del Barça de femení després de guanyar la Champions.
5: Ara estem d'acord, estem d'acord! Ei!
4: Un dels moments destacats és aquest que sentim, Rafa Justet desfermat cantant l'himne del Barça, i l'altre és aquest. És Kika Nazaret cantant La perla de Rosalia a capella davant de milers d'aficionats a les Fonts de Montjuïc ahir.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Mireia Cortés Gés, portaveu de la Plataforma per la Millora del Transport Públic de Viatgers Sallent-Barcelona. Recentment, un autobús de la companyia Alsa, de la línia Barcelona-Sallent-Berga, va deixar a terra els passatgers que anaven a Sallent i Navàs, prioritzant els de Berga perquè el vehicle anava ple.
8: Aquesta línia arrossega un dèficit estructural molt greu a causa de dècades de desinversió per part de la Generalitat de Catalunya. El resultat és una línia completament tensionada. Els autobusos arriben plens a Sallent des de Berga i la gent no hi pot pujar.
7: La Generalitat defensa que s'han aprovat dos plans de xoc per millorar aquesta i altres línies per corregir defectes com el dèficit d'oferta. D'altra banda, la concessió de les línies acabava el 2028, però es prorrogarà 6 anys en el cas de les empreses que redueixin la contaminació de les seves flotes, una mesura que la Plataforma critica.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions i això injecta optimisme a les borses. Comencem repassant el preu del petroli. Aquest matí el del barril de Brent baixa un 6% i se situa en $95 després de setmanes per damunt del 100. Els mercats oberts aquesta hora, els asiàtics, es tenyeixen de verd. La borsa de Tòquio, el Nikkei, creix un 3,16% i la de Hong Kong, el Hang Seng, un 1%. A Europa, les compres es van reactivar divendres. En el conjunt de la setmana, l'IBEX va guanyar un 2% i va tancar gairebé 18.000 punts. L'índex que més va créixer va ser l'alemany, el DAX, un 1,15%. I a Wall Street, els parquets principals també van registrar pujades al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.

0: No, clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir, tornem a repetir. Oh!
1: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la seva innocència.
4: Els informes situen l'expresident com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Des de la Moncloa confien en la seva declaració judicial la setmana que ve que ho pugui aclarir. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Aitor Esteban.
5: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
4: Esquerra opta per la prudència. Tot això se suma al judici al germà de Sánchez, que comença aquest dijous.
3: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF sobre Zapatero.
4: I els investigadors defensen que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. L'atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió d'un 1%.
3: Tot plegat arriba a un any de les eleccions municipals.
4: Amb la irrupció d'Aliança Catalana i sobre el terreny, s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als últims 2 anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres.
3: Una altra dada que hem conegut les últimes hores, la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
4: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
6: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
4: Justament ahir va haver jornada de mobilitzacions a tot l'Estat a favor del dret d'un habitatge digne i en contra de l'especulació. La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el 6 de juny.
3: I un altre sector en lluita és el de l'educació. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
4: Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, inclou docents, personal d'atenció educativa i administratius ja el curs que ve. Aquest increment comptarà amb una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. És l'última proposta que Educació va posar sobre la taula la setmana passada. Esther Niubó.
7: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat.
4: Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga a tot Catalunya.
3: I pel que fa a la crònica del món, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
4: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmat cap font oficial.
3: I a Ucraïna, lluny d'anar a la baixa, la guerra s'endureix.
4: El Kremlin va atacar Kiev amb centenars de drons. Putin ha ordenat aquests atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky acusa el president rus d'atacar la població civil.
8: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
3: Més notícies. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
4: Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults.
3: Mònica Mas.
9: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
10: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim,

0: habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
1: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Pinós i Toral, Solsonès, reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis.
3: Podrien haver-se d'esperar, però, fins al 2038.
2: Torà, Joaquim Albalaté.
4: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
5: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que, com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
4: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalaté, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona elegeix a partir d'avui el seu rector, Manel Sastre.
6: 20.000 estudiants, professors i personal d'administració hauran d'escollir entre Josep Pallarès, que opta la reelecció i acaba grans projectes, i Domènec Puig, que vol acabar d'aprofitar millor les oportunitats.
7: La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
8: Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes.
9: La nostra universitat hauria pogut aprofitar de manera molt més decidida.
6: Les votacions es fan de forma telemàtica fins dimecres i el guanyador estarà en el càrrec 6 anys en lloc dels 4 actuals. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un apunt més, mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT.
3: Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, especialment dins del sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials, que va donar lloc al naixement de la patronal SECOT. Pujals havia estat al capdavant de diverses entitats com la Fundació Busquets i la Cambra de la Propietat. Va rebre guardons com la Medalla al Treball del president Macià de la Generalitat el 2011 i també la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
2: Deu minuts i les 7 del matí. Demà dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Marta Vivas.
10: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
11: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
10: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara parlem d'algunes estrenes a plataformes per aquesta setmana. Have you seen it out there? Un superheroi de Marvel en clau de cinema negre. La nova minissèrie de Carles Porta i la sèrie Ciudad de las Estrellas encapçalen les novetats més importants. Les repassem amb Òscar Callau.
12: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. S'estrena dimecres. Crònica negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. Barcelona, Òscar Callau, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
13: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City amb 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després, i el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions. L'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
2: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
14: Està sent un final de temporada de grans comiats. Fa uns dies van viure el de Lewandowski. Ahir van veure un senyor comiat a Pep Guardiola. El City el va acomiadar com el que és, una llegenda que en 10 anys ha transformat el club anglès i l'ha portat al nivell més alt. I encara ens falta el comiat d'Alexia Putellas. Dimecres el Barça juga l'últim partit al Johan i s'espera que abans es faci oficial la decisió de la capitana i així pugui tenir un homenatge com es mereix. Perquè marxarà l'icona d'un equip històric pel que ha fet el camp, però també pel que ha transformat a les graderies.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
15: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vacances amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
2: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix tenim 9 graus a Sant Pau de Segúries, 17 n'hi ha a les Borges Blanques i 22 a Sant Vicenç de Montalt, Maresme. Avui serà un dia tranquil, un dia de sol, un dia amb 4 nuvolets que poden créixer com a molt al Pirineu, sense conseqüències, sense pluja, i les temperatures seran molt semblants a les del cap de setmana. Per tant, encara arribarem a valors per sobre dels 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior, fins als 34 a Ponent, i en canvi la costa quedaran un palet més frenades. Temps estable encara dimarts i dimecres amb aquestes temperatures, i a partir de dijous s'enfila més el termòmetre i sembla que reapareixen les tempestes al Pirineu.
16: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
18: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
19: Fes-te entendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
20: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
22: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
23: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
24: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
23: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
25: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
24: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
23: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat. Tot costa.
27: La temporada del 10.
28: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
29: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
30: 10 temporades ja.
31: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
23: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
31: Per molts anys i que en feu molts més.
23: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
32: A 2:15, obrirem l'aura amb les novetats de la causa judicial contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i l'impacte en el Partit Socialista. En parlarem amb el director del diario.es, Ignacio Escolar.
33: A partir de les 9 analitzarem com estan els partits polítics catalans un any abans de les eleccions municipals. Ens en donarà les claus el politòleg Jordi Muñoz.
34: A partir de les 10 ens preguntarem quin ús s'ha de fer de la intel·ligència artificial als centres educatius. En parlarem amb directors d'escola i institut i la sociòloga Judit Jakobskis.
33: Després de repassar l'actualitat del cor amb Laura Fa, a les 11 farem Àgora Esportiva. Comentarem el descens del Girona i la victòria del Barça a la Champions femenina.
34: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Yeah. I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: Divendres ens va venir a veure Bad Bunny, just abans dels dos concerts que ha fet a Barcelona, i ens va dir que tenia preparada una sorpresa pel públic català.
1: Vamos a dedicar el show a la gent de la tia de Catalunya.
0: Que dedicareu el show als llatins que viuen a Catalunya.
1: ¿Dónde están los latinos de l'Hospitalet? Del Prat. De Cornellà. De Mollet. De Barberà. De Matolé. De Mataró.
3: Està fent el traçat del tren orbitau, realment.
0: Sí.
4: Alguna cosa en català, un discurset, una...
1: Lo he traducido, mi grito a catalán.
0: Has traduït el teu crit.
1: Tu sabes que yo digo,
0: Sí.
1: Pues ahora en catalán diré, Como la vocal neutra.
0: Boníssim. Bueno,
1: antes decía,
0: Sí.
1: Ahora voy a decir,
0: Hosti, és molt...
1: Però la vocal neutra.
0: Però només a Catalunya. A partir de 11:45, més temes pendents.
2: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
5: Avui és un bon dia per recordar la història de la Mari Pepa Colomer, la primera dona pilot de l'aviació espanyola i primera instructora de vol. Desitjava tant volar que quan tenia 7 anys es va llançar amb un paraigües obert a l'estil Mary Poppins des del balcó de casa per saber què se sentia. Es va trencar les dues cames, però va aconseguir que el seu pare l'apuntés d'amagat, perquè llavors era una professió d'homes, a l'escola d'aviació. Amb 17 anys ja tenia la llicència oficial de pilot. La seva mare, de fet, es va assabentar perquè la notícia va ser portada de La Vanguardia. Va tenir un paper molt important durant la Guerra Civil, entrenant pilots, transportant ferits, repartint propaganda i deixant un missatge per la posteritat. Deixem que s'enlairin els nostres somnis, que sempre podem volar.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
6: Hi ha gent que entén la música com un bany de masses, cridaner i esbombat, amb entrades de 500 euros, zones VIP i pantalles gegants. N'hi ha d'altres, en canvi, que fan el camí oposat. Són els que aposten per les distàncies curtes, pels arranjaments subtils i les lletres sentides i agradolces. Un d'aquests és la Clara Vinyals, líder del Renaldo i Clara, que acaba de treure un nou disc. Es diu L'Encant i em costaria trobar un títol més adient al que ens proposa. És deliciosament pausat i guaridor. Enhorabona, Clara. T'ha quedat un disc encantador.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en aquest dia festiu a molts punts del país. Un dia amb sol i amb una temperatura molt semblant al cap de setmana, per tant, calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps serà estable, assolellat i càlid avui, demà i dimecres. A primera hora de la tarda, el termòmetre marcarà valors per sobre els 29 o 30 graus a gairebé tot l'interior i podrien arribar als 34 a Ponent. I a partir de dijous tornarem a tenir tempestes de tarda al Pirineu i encara pujarà més la temperatura a la resta.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Per tant, arrenca la setmana en festiu en diverses ciutats catalanes, sobretot de l'àrea metropolitana. Això vol dir operació tornada, això vol dir cues, això vol dir cotxes. Per tant, molta, molta, molta prudència a la carretera, més que res perquè ja tenim un accident mortal en aquest principi de cap de setmana, en aquesta primera part del cap de setmana llarg. Un accident ahir a la 2 a Jorba, que ha deixat dues persones mortes. Mentrestant, en el terreny politico-judicial comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaire bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després de 19 mesos d'investigació. Per tant, és més que probable que avui comencin a aparèixer més i més detalls.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: El PSOE s'escarrassa d'alguna manera a matisar aquesta investigació, ara sentia en Patxi López, però el cert és que els detalls de la investigació que hem sabut, per exemple, aquest cap de setmana apunten a Zapatero com a líder i principal beneficiari d'aquesta suposada trama corrupta. Una trama, recordem, que volia aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada, van anar-hi 53 milions d'euros, però que també té ramificacions amb empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, al Temps d'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, abordarem aquesta situació i sobretot l'any que queda de legislatura. Recordeu que el govern espanyol insisteix una vegada i una altra que no pensa avançar les eleccions, però hi ha novetats de les últimes hores que poden ser simptomàtiques. Novetats, per exemple, amb el PNB.
3: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: Aitor Esteban, dels nacionalistes bascos. Seria irresponsable seguir més enllà del 2026 amb aquesta falta de suports. Veurem com evoluciona això. Però és que les novetats que puguem saber aquesta setmana, del cas Zapatero, sumem-hi que dijous arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. En fi, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim a Catalunya del personal tècnic sanitari, però dimecres en tornem a tenir a totes les escoles i instituts de Catalunya. Ja sabeu que s'han convocat diverses vagues, algunes territorials. La d'aquest dimecres és a tot Catalunya, si la conselleria i els sindicats abans no arriben a un acord. En principi s'han de veure demà. Hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
4: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera Niubó explica que demà el govern aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Es queda molt i molt i molt curt respecte al que havien demanat els docents, però veurem si això permet obrir una escletxa en aquestes negociacions que fa dies que s'allarguen. Mentrestant, sobre la guerra a l'Orient Mitjà, hem parlat moltes vegades aquest últim cap de setmana de si un acord entre els Estats Units i l'Iran estava al caure. Hi ha hagut moments que semblava que seria imminent. De moment no n'hi ha, no consta que hagi arribat, però el New York Times explica, citant fonts de Washington, que s'ha arribat a un primer acord sobre l'estret d'Hormuz i l'armament nuclear de Teheran. El que passa és que diu que aquest acord trigaria dies a rubricar-se perquè falta el vistiplau definitiu dels líders de les dues bandes.
5: We're still work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it.
0: Maybe today, deia. Potser avui tindrem novetats, ha dit fa pocs minuts el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. A partir de les 11, mentrestant, avui al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns festiu per alguns, Àgora Esportiva amb un cap de setmana amb una cara i una creu.
6: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Aquesta és la cara, evidentment, la quarta Champions del Barça femení, amb la festa que ahir es va fer a la ciutat de Barcelona. La creu és al Girona.
7: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primer primera, l'any que ve ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí que deixa el club molt i molt tocat després de 4 temporades a primera i sobretot amb el record que l'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys a tornar a pujar. Avui repassarem tot plegat, també les eleccions al Madrid, que s'ha confirmat que es faran, també el comiat de Pep Guardiola, ho repassarem, dèiem, a l'Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Tot això avui que a Muntanyola, a Osona, el sol ha sortit a 6:45 i a Vilavella del Camp es pondrà quan passi 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller, però abans... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: S'aixeca.
10: El secret de sumari sobre la causa en què hi ha investigat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional entregarà a les parts el resultat de tota la investigació, cosa que amb tota probabilitat farà que surtin a la llum més detalls de la suposada trama corrupta.
1: Llegim a La Vanguardia que la causa inconsta l'abocament de mitja dotzena de telèfons, entre els quals hi ha el de l'amic i empresari que faria de mà dreta de Zapatero, Julio Martínez, o els dels directius de Plus Ultra.
11: Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha fet públic l'informe de l'UDEF, és a dir, de la Policia Nacional, on s'hi assegura que hi ha prou indicis per afirmar que l'expresident del govern espanyol va cobrar comissions per exercir la seva influència, o que cobrava aquests pagaments a través d'un entramat d'una quarantena d'empreses, incloent-hi la de les seves filles.
0: Ostres i xampany.
10: És una de les fotos de la causa que s'ha fet més viral en les últimes hores. Un dels empresaris implicats a la trama, Julio Martínez Sola, que no és el Julio Martínez amic de Zapatero, celebra el rescat de Plus Ultra amb una mariscada.
1: El dinar també hi era un dels directius de la companyia aèria que en un grup de WhatsApp feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió. Va escriure textualment: tranquil, això surt de l'1%.
11: Les últimes hores també ha transcendit que s'investiga el pagament de fins a 1 milió d'euros de 2 germans veneçolans a empreses de l'entorn de Zapatero. Una de les sospites del jutge és que l'expresident espanyol també va influir en la compra de petroli veneçolà per part d'empreses xineses.
0: Més debilitats.
10: Si el govern espanyol ja ha tingut problemes al Congrés per tirar endavant la seva agenda legislativa, la cosa es podria complicar encara més per aquest cas Zapatero. El PNB ha estat l'últim soci de demanar un avançament electoral.
1: Avui una enquesta de l'Espanyol assegura que al voltant de la meitat de votants socialistes volen que Pedro Sánchez avanci eleccions i un 44% que suspengui de militància Zapatero.
0: Madrid, al Vigil.
12: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
13: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
12: Esquerra opta per la prudència amb determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Torn dels acusats.
11: Arrenca la 8a setmana del judici de la trama Kitchen, que investiga l'operació d'Interior per investigar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran també a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Més mestres.
10: El govern aprovarà demà dimarts l'ampliació de les plantilles a les escoles, en concret 1.787 noves places entre docents, personal d'atenció educativa o personal d'administració. El pressupost, 93 milions d'euros. Esther Newbon, declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
4: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És una mesura que el govern ja va posar sobre la taula de negociació de la setmana passada i que demà aprova coincidint amb una nova reunió amb els sindicats.
0: Fan vaga.
11: Després que els metges fessin la setmana passada l'onzena vaga des de l'octubre, avui en fan els tècnics sanitaris. Convocats per Comissions Obreres i la UGT, es concentraran davant dels principals hospitals de Catalunya.
10: A Barcelona serà a les 11 a la Vall d'Hebron. Els sindicats reclamen que es faci efectiva la reclassificació de personal que ha de permetre que els tècnics escalin de categoria.
0: Indefinida.
1: Les biblioteques de Barcelona comencen a partir de demà vaga cada dia després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona no hagin avançat.
0: Més detalls, Marta Vives.
9: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
14: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
9: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau
11: la compravenda de blocs d'edificis, és a dir, d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona. El 2025 van ser un 31% menys respecte a l'any anterior. Són dades de l'últim informe de l'Observatori Metropolità d'Habitatge.
10: L'Ajuntament ho atribueix bàsicament a les mesures contra l'especulació. L'estudi també indica que sense el topall els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros al mes a la ciutat.
0: Maite Curto.
15: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
16: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
15: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Pot ser avui.
1: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times publica des d'ahir al vespre que els negociadors havien acordat la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia també el compromís d'entregar l'urani altament enriquit. N'acaba de parlar Marco Rubio.
11: El secretari d'Estat nord-americà assegura que el que hi ha sobre la taula és sòlid i que hi podria haver novetats en les pròximes hores. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar el preu del petroli als mercats asiàtics, que han obert en pujades.
0: Polèmica.
10: 2.000 persones es van manifestar ahir contra l'actuació de la Renfe dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per aclarir els fets. Vinguen Supiria és conseller de Seguretat.
17: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. No es ese el modo de resolver los conflictos.
0: Superar una al·lèrgia.
1: Des de l'Hospital Vall d'Hebron expliquen que 9 de cada 10 persones que tenen alguna intolerància alimentària poden acabar menjant l'aliment en qüestió si fan immunoteràpia oral. Això vol dir menjar a poc allò que dona al·lèrgia en un entorn controlat fins que el cos s'hi acostuma.
0: Mònica Mas.
18: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
19: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment. A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
18: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que sigui gratis.
11: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidru Fàbrega és un dels seus integrants.
20: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: Al Senat.
10: Víctimes de l'accident d'Ademuz compareixen avui a la Cambra Alta en el marc de la Comissió d'Investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària a Espanya.
0: I torna.
21: Què passarà? Què misteri hi haurà?
2: puede ser mi gran noche.
1: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic, i s'espera que el gravi abans que s'acabi l'any.
11: Aquest cap de setmana ha actuat a Múrcia. A casa nostra el tindrem el 9 de juliol als Jardins de Pedralbes, a Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
0: I a un quart de vuit explicant que també s'estrena.
10: Madame Butterfly al Palau de la Música, una de les òperes més aclamades de Giacomo Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions, l'última el 5 de setembre.

0: I al matí de Catalunya Ràdio, la informació esportiva. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Celebren.
1: El títol de Champions del Barça, 10.000 persones acompanyen les blaugrana a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Rafa Juste, president del club.
2: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un camp. Som la gent blaugrana.
0: S'acomiada.
1: Després de 10 anys al City, Pep Guardiola.
3: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
1: El Depor, que torna a primera, el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Madrid.
0: A partir de les 11 farem àgora esportiva per parlar de tot això que deia el Robert, evidentment també per parlar del descens del Girona amb l'Eduard Solà. Avui, però, i en les últimes hores a Catalunya, ha nascut el Ton a un quart de dues de la matinada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha nascut en Ferran amb 4 quilos a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador. Tenim 13 graus a Gironella, 16 a Terrassa i 17 a Sant Joan d'Espí. I el trànsit, com tenim les carreteres en aquest dia festiu a Barcelona i Rodalia. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquesta hora trànsit fluït a la majoria de carreteres. Sí que hi ha circulació una mica més densa a la P7, a Mollet del Vallès, sentit sud, però en general molta més tranquil·litat que un dilluns habitual.
5: 8 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes i polseres al centre de Barcelona. Són 8 lladres multireincidents. També hi ha una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents.
7: Les detencions es van fer als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, i els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials.
8: Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un 100ena d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
5: I la policia també ha desmantellat tallat 3 plantacions de marihuana i han detingut 3 persones al Maresme.
7: Això en 12 dies. A banda dels 3 arrestats, s'han confiscat vora 1.000 plantes i 152 quilos de cabdells de marihuana.
8: En un dels casos, la instal·lació de cultiu indoor tenia ventiladors i focus LED. De fet, la policia calcula que havien defraudat més de 23.000 euros per tenir el fluid elèctric enganxat.
5: Més notícies. A Montserrat han rescatat en helicòpter un excursionista ferit al bruc.
7: Es tracta d'un jove de 27 anys que s'havia fet mal al turmell.
8: Els bombers l'han rescatat aquest diumenge al migdia després de rebre l'avís que s'havia fet mal i que no podia continuar la ruta pel seu propi peu.
5: No ha estat l'únic rescat a les comarques de Barcelona d'aquest diumenge.
7: A les 10 del matí els bombers ja havien intervingut en un rescat a Cabrils, al Maresme.
8: Concretament per la caiguda d'un ciclista mentre baixava per una pista forestal amb afectacions a l'esquena.
5: I al Garraf? El comitè unitari, format pels sindicats Comissions Obreres UGT i SPL, manté les mobilitzacions per la manca d'acords amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
7: Els representants sindicals asseguren que els avenços anunciats encara no s'han traduït en millores reals per la plantilla i reclamen, entre altres coses, un increment del fons social.
8: Sí que admeten millores en la valoració dels llocs de treball i dimensionadament l'estructura municipal. Els sindicats asseguren que mantenen la voluntat de diàleg i han convocat una mobilització demà, coincidint amb el ple de la corporació.
5: I el Bages confia que el pacte del govern amb Esquerra i Comuns faci realitat la millora de la línia de Renfe del Bages.
7: L'R4, una de les infraestructures clau, segons l'acord de pressupostos.
8: Cada cop agafa més força una divisió de la línia que actualment és de les més llargues de la xarxa de Rodalies i es torna a parlar exclusivament de l'R4 Nord, el tram que va de la capital del Bages fins a Barcelona.
7: De la seva banda, els ecosocialistes volen un recorregut ampliat fins a l'aeroport.
5: I cultura, música. Avui, concert de Los Chunguitos a la Sala Arrasmetat de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu Reencuentro 50 más 1. El concert serà a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
9: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem les portades de la premsa i som amb el Calet, el nostre quiosquer de confiança, que avui tampoc fa festa, el Calet.
12: Mentre tu treballes, jo també, amic meu. Molt bon dia a tothom i a tots els treballadors. Pues sí, avui em toca, com tots vosaltres. Així que ànims i endavant.
6: Quan agafaràs vacances, Calet?
12: Vacances, pues sempre al mes d'agost, les tres primeres setmanes. M'aniré a Tunes a disfrutar de la platja i dels bons aliments.
6: Fantàstic. Vinga, va, que ja queda menys. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal. Un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. Un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros, llegim el periòdico. Les altres protagonistes són les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico, campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. A tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, de les campiones de Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. Altres temes de portada, Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i el periòdico es pregunta què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer i titula, els nous lloguers costarien 160 euros més, sense límits de preu.
13: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
14: 62.964, 62964, de la sèrie 7.
13: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui us volem explicar la guerra soterrada que s'amaga sota les eleccions al Real Madrid. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia. Ahir es van confirmar i enfrontaran Florentino Pérez i Enrique Riquelme.
15: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no...
1: Aquest és Enrique Riquelme, 37 anys, nascut a Cox, Alacant, i fundador de Cox Energy, una empresa d'energies renovables fundada a Mèxic i que ha crescut exponencialment també a Espanya. El 2025 va facturar 1.140 milions d'euros, un 62% més que l'any anterior, i el gran públic però va conèixer Enrique Riquelme per aquesta frase.
16: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento...
17: No siente, acento, no
16: acento,
17: que...
16: acento... Acento... Esto... sud-americana,
1: Que va sorprendre pel racisme i la rancúnia indissimulada. I el motiu no és només que Riquelme és el primer en dues dècades que s'atreveix a qüestionar Florentino. El motiu real és que és aliat de l'enemic acèrrim del president del Real Madrid, Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola.
18: Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
1: Aquest senyor tan simpàtic que deia tontos els que pagaven la tarifa regulada. Fa un mes, Cox va anunciar la compra dels actius d'Iberdrola a Mèxic per 3.600 milions d'euros, una operació rodona perquè Iberdrola, amb males relacions amb el govern mexicà, volia sortir del país. La van signar Riquelme i David Mesonero, la persona clau per entendre tot l'entramat. Mesonero és director corporatiu d'Iberdrola, gendre de Sánchez Galán i amic de Riquelme. Per això Florentino hi veu en tot plegat la mà d'Iberdrola.
19: Que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad y que digan cómo lo financian y que digan si, que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura.
1: D'aquí aquesta frase. Per tant, quan Florentino veu Riquelme, aquí veu és el seu arxienemic Ignacio Sánchez Galán.
0: I d'on ve aquesta guerra entre aquests dos?
1: Doncs mira, tot comença l'any 2006, quan les constructores volen diversificar el seu negoci i ACS, la de Florentino Pérez, arriba a controlar el 20% del capital d'Iberdrola. Amb això volia entrar al Consell d'Administració i aspirar a tenir el control total de la companyia. Sánchez Galán frena Florentino amb l'argument que ACS era competència perquè ja tenia negocis de renovables i el veta en qualsevol àmbit de decisió. El litigi acaba als tribunals, Florentino Pérez es ven totes les seves accions a Iberdrola i des d'aleshores els dos han viscut una guerra en molts capítols, també als tribunals, per exemple, el que va portar Florentino a denunciar Galán per fer servir Villarejo per perjudicar-lo, un cas que va acabar, per cert, arxivat perquè havia prescrit. La guerra fa 20 anys que dura, la pròxima batalla serà al Madrid. Això sí, Riquelme ja ha vist el pa que s'hi dona. Cap banc espanyol li ha acreditat l'aval. Florentino és molt Florentino i no ho posarà fàcil.
19: Me tendrán que echar a tiros.
14: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Divendres, l'Enigmàrius feia pollets nascuts en plena canícula en un convent. I la resposta era agustins, amb bo. Els pollets nats a l'agost són agustins, escrit amb bo. I els pares agustins, amb bu, viuen en convents. Avui dilluns comencem la setmana en to líric. La mena d'òpera que paga espelmes. De quatre lletres. La mena d'òpera que paga espelmes. Quatre lletres.
17: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió, les declaracions de l'escriptor Juan del Val sobre Hisenda, Mariola.
21: Este cap de setmana, Juan del Val ha dit al programa La Roca, de La Sexta, que presenta Núria Roca, que Hisenda extorsiona. Ha posat en dubte, sense especificar res, els mètodes que utilitza l'agència tributària. I tot això barrejant, i sense explicar bé, les últimes notícies sobre Shakira i Hisenda, que refereixen, per cert, al 2011 i no a l'exercici posterior, on l'artista ja va reconèixer el seu dubte. La tele, una vegada més, intoxicant i malinformant.
0: I a la recomanació del dia, ja que estem a la Setmana Europea contra el Càncer, la Cristina Bordes ens aconsella Dying for Sex.
22: Ens demostra que una sèrie protagonitzada per una dona amb un càncer terminal pot tenir un gran sentit de l'humor, a més d'emocionar-nos profundament. Basada en un podcast autobiogràfic, segueix les aventures sexuals de la protagonista, que després del diagnòstic insalvable es proposa com a missió redescobrir el seu plaer i vitalitat. Un viatge dolorós, però també divertit i emotiu, amb interpretacions de pell de gallina. Teniu Dying for Sex a Disney Plus.
23: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un parell de minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
24: Bon dia. La festa per la Champions, el Barça femení.
25: Som-hi ara! Tenim un nom al sa tothom! Barça! Barça! Barça! Yeah!
24: Les jugadores i la junta directiva del Barça van celebrar ahir la tarda la quarta Champions que ha aconseguit l'equip davant de milers d'aficionats, una festa que va tenir alguns moments destacables, com per exemple els balls de Joan Laporta, l'himne a capella per part de Rafa Juste o Quique Nazaret cantant una cançó sencera de Rosalía.
26: Sí, sempre, todo el tiempo, lo mismo en vestuario.
0: Home, Caroline Graham Hansen, sí. Bon dia i enhorabona. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do la festa d'ahir, eh?
26: Gràcies. I, claro, son logro de conegut operat de la mostra de valor d'important, sí. És per això que ha sido un gran celebració de tot nosaltres.
0: Sí, gran celebració, sí? Això sí, sí, això sí. Sí, sí.
26: La Rafa Justo ha sido un poco raro, perquè quan canta la himna de Barça no sabe si està ferrado o contento.
24: Sí, va cantar com molt enfadat, Rafa Justo, no? Molt intens, tancant sí. Els punys, sí.
26: Parecia
24: molt seriós.
26: Una mescla de Rafael, la cantante, com Benito Mussolini, no?
0: Mussolini, no sé. Una mica Rafael, sí, eh? Sí, sí, sí.
26: Sí, i bueno, luego Quique canta como Rosolito.
0: Sí, va fer bastant bé, eh? Molt bé, la Quique Nazaret.
26: Un poco largo, por mí, porque un estereado de la Federació de un patapitata, sí?
24: Bueno,
0: ara no sabia què dir jo.
26: Però és un buen chico, un buen regal, i luego per aguante ha sacado la bandera de Lewandowski.
24: La bandera de Lewandowski, quina és la...
26: Sí, con estrella, con estrella.
24: Ah, sí, sí, sí, va fer com Lewandowski, sí, sí.
26: Sí, sí, sí, Augusto, te has un gran tedeado para el bateo seu de mi, sí? I és per això que te bateo seu de mi.
24: Vale, vale.
0: Dos quarts de vuit.

0: Avui dilluns està previst que s'aixequi el secret de sumari de la investigació que esquitxa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Això vol dir que el jutge que porta el cas entregarà a les parts tota la investigació i això farà que, de ben segur, sortiran més detalls de la suposada trama corrupta. Això no a la part judicial, a la part estrictament política. Avui a l'Àgora analitzarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diari Punt.es, si Pedro Sánchez realment pot esgotar l'any que li queda de legislatura. Un dels principals socis, el PNB, ja ha dit que segurament no.
1: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: A l'Orient Mitjà, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, a les últimes hores ha sonat amb força la possibilitat que s'arribi a un acord de pau, tot i que el New York Times diu que podria trigar dies en confirmar-se. Aquí, a Catalunya, nova reunió demà entre Educació i els sindicats, abans que dimecres tinguem, si res no canvia, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts del país. A la trobada demà, per cert, la consellera Niubó hi arribarà amb un acord de govern sota el braç.
2: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Niubó explica que en total l'any que ve hi haurà prop de 1.800 docents més. I avui també és notícia a l'Observatori Metropolità de l'Habitatge perquè les compravendes d'edificis sencers a Barcelona van caure l'any passat un 31%. L'Ajuntament ho atribueix a les mesures contra l'especulació. I els esports, Robert Prat.
3: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City. 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després. El Como de Cesc Fàbregas, que es classifica per la Champions, i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
0: I pel que fa al temps, venen dies de molta estabilitat. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui amb cel serè, tot arreu, dia tranquil, més o menys com el del cap de setmana, amb previsió d'algunes nuvolades que puguin créixer al Pirineu, però sense conseqüències, i les temperatures també es mantindran altes, per sobre dels 29-30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent, un palet més frenades, això sí, a la costa. Demà i dimecres mantindrà la mateixa situació, potser dimecres ja amb algun ruixat de tarda al Pirineu, i sembla que aquests ruixats i tempestes aniran a més a partir de dijous, sempre al Pirineu, i amb unes temperatures que encara seran més altes al final de la setmana.
0: I avui és festiu a Barcelona i això altera, evidentment, els horaris del transport públic. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, avui hi ha diverses línies de Rodalies que presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços al matí, i la resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa als retards, destaca el Regional Express que va de Barcelona a Portbou, que circula amb una demora de mitja hora. També el tren de l'R16 que va de Tortosa a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el servei es presta en autobús entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur a causa d'uns treballs que s'estan fent a la via.
0: I a les carreteres, dos accidents provoquen retencions a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a aquesta hora un accident manté tallada la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona. Hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres. Un altre accident afecta també la P7 de Montornès a Mollet, sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat i uns 5 quilòmetres de retencions. I densitat també a la C-17 a Parets, direcció Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller. Dos quarts i 4 minuts de 8. Fem, com sempre, un cop d'ull a la premsa i comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció, Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui diversos editorials parlen de Zapatero i d'aquests nous informes de la UDEF que hem conegut aquest cap de setmana.
8: Per exemple, el periòdico que assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
9: I en destaca una: si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
8: El Mundo titula l'editorial dient agonia institucional i eleccions. I assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
9: El diari considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
8: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
9: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
8: El vicedirector de La Vanguardia Judicial, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
9: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
8: Canviant de tema, tant l'Ara com el País es fixen en Putin en el seu editorial.
9: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
8: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
9: Per la seva part, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
8: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I seguim el repàs a la premsa sabent què hi ha llegit avui el metge i investigador Salvador Massip.
7: Demà farà 100 anys del naixement de Miles Davis. Celebrem-ho llegint l'article que Carlos Pérez Cruz publica al periòdic Avui, on repassa algunes de les anècdotes que surten al llibre Sketches of Catalonia, que acaba de publicar el periodista i crític de jazz Pere Pons. Per exemple, ella explica que el 1967 Miles Davis havia de tocar per primer cop a Barcelona, va arribar, se'n va anar de compres, va anar al gimnàs i va desaparèixer. No seria fins 6 anys després que realment faria el seu primer concert a la ciutat. Tot un personatge. Llegiu l'article i llegiu el llibre. Que vagi bé.
10: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
14: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
13: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Lo futur del Pere.
17: Algun dia tenir el meu propi piset.
18: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
19: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
21: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
20: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
21: T'hi esperem.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de 8, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un telèfon que censura.
4: Sí, no deixa que vegis, per exemple, petons de persones del mateix sexe, però en canvi l'algoritme juga a favor de les vides de sants. Subem el País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile, veta el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes.
0: Està a Nova York, a Barcelona.
24: I és que ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica, diuen, recepta del bagel nord-americà que abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy. Llegim al web de BTV que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí i que se senten una mica orfes. Diu que el que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó.
0: Uns arquitectes avançats.
4: Els de la gran piràmide de Giza van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, del qual es fa ressò la Vanguardia. Després d'estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme a tota l'estructura que és capaç d'esmorteir les vibracions.
0: I quin és l'arbre més bonic d'Espanya?
24: Una alzina de 400 anys, on a sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. És el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 500 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com l'arbre més més bonic fa 2 anys, a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres a nivell europeu, va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, ho hem trobat al periòdico.
0: I la notícia per als amants dels pingüins.
4: Han descobert una nova espècie de pingüí a l'Antàrtida per primera vegada en un segle. Els científics han analitzat el genoma complet de 64 exemplars de diverses colònies de l'Atlàntic Sud, l'Índic i l'Antàrtida. Doncs bé, segons veiem al diari japonès, la nova espècie viu a les illes Kerguelen, un arxipèlag remot de l'Índic.
0: I qui diu prou?
24: El sector dels cítrics, en concret el de la taronja, es planten davant del que consideren falsedats que retallen, diuen, el consum de suc. Llegim a les províncies que han pres la iniciativa per combatre el que, diuen, demonitzen el sucre natural de les taronges. Engegaran ara una campanya a les xarxes que porta per nom Presumo de mi zumo.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara Garcia.
1: La premsa internacional molt centrada en les negociacions a l'Iran, però amb poc optimisme d'un acord que resolgui tots els conflictes que l'enfronten els Estats Units. El New York Times avisa que per reobrir l'estret Trump ha hagut de deixar els temes importants per més tard. Presenta el possible acord com a transcendental, però les nuclears i els missils n'han quedat a part. O al Washington Post, el periodista David Ignatius creu que la rampa de sortida de Trump amb l'Iran és una aposta arriscada, però que no té cap altra opció. Ignatius diu que potser el president dels Estats Units podrà posar fi a la guerra, però serà difícil calibrar si el règim de Teheran es modernitzarà o continuarà sent conflictiu amb els nord-americans i israelians. I Israel, precisament el Haaretz, destaca com els líders del nord del país adverteixen dels perills de l'acord si no es parla de Hezbollah. A Europa, mentrestant, la notícia és que fa molta calor. El Guardian destaca en el dia de maig més calorós en 79 anys al Regne Unit, tot il·lustrat a la portada amb la foto d'un esquirol menjant-se un polo.
2: I avui a la premsa econòmica, Cinco Días explica que l'aposta pel vehicle elèctric impulsa les inversions de la Xina a Europa al seu nivell màxim des del 2018. Espanya va treure el 2025 uns 1.500 milions d'euros. Diu que Brussel·les observa aquest moviment amb una barreja d'interès i de recel. Les fàbriques xineses poden accelerar l'electrificació europea i generar llocs de feina, però també poden ser una amenaça per la indústria local comunitària. Expansión titula Adeu al boom de les renovables. Un de cada dos projectes no sobreviu. Assegura que les renovables petites, fora de l'escut de grups com Iberdrola, Endesa o Naturgy, afronten un deteriorament històric de comptes. Ho atribueix a una saturació de projectes que fa que es devorin els uns als altres competint pels preus. Ho titlla textualment de canibalisme. I segons l'economista, el 48% de les empreses espanyoles tenen dificultats per accedir al crèdit bancari. El diari es basa en un informe

Concejo diu que el nou Barça afronta moltes baixes i exigeix que Aitana Bonmatí i Patrick Guijarro liderin aquest nou Barça. Marta Corredera, el periòdic, afegeix que el triomf del Barça respon a un projecte institucional identitari i que no és un fet aïllat ni s'improvisa. Pel diari Ara, els quatre títols són la millor resposta a les crítiques que ha rebut l'equip. I mentre el Barça celebren, a Girona...

0: Moltes nits llargues esperen a Girona. L'Esportiva es pregunta què passa amb el desastre del descens. S'obre un procés de reflexió amb els dirigents assenyalats i el futur de Mitchell en entredit. L'Ara apunta que la massa social assenyala els dirigents com els culpables. La Vanguardia diu que s'obren dies de dol i de reflexió amb els danys que hi haurà d'equip amb menys diners i amb la sortida de jugadors. I si parlem de sortides, destaca la de Pep Guardiola, un Pep llegendari pel Mundo Deportivo i La Vanguardia, un geni pel Periódico.
1: I a la premsa del cor, la princesa Leonor Pineda.
2: La princesa Leonor està a punt d'acabar la seva formació militar a Múrcia, on posarà la cirereta acadèmica fent un curs de paracaigudisme. O sigui que després d'aprendre a pilotar avions, ara també s'atreveix a saltar-ne. No té aturador, és el Tom Cruise de la monarquia. De fet, això la diferenciaria del seu pare i del seu avi, que no van fer aquest tipus d'entrenament durant la seva etapa militar. Tot a punt perquè el mes de setembre s'incorpori a la Universitat Carlos III, on serà la gran de la classe. Tant de bo seguir al darrere de tot, llenci pilotetes de paper amb olis Vic i enganxi xiclets a sota la taula.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy. Home. Segurament el recordareu pel seu fantàstic paper a Peaky Blinders.
1: I Oppenheimer.
3: I Oppenheimer, sí senyor.
1: Quants, 43. Quants?
3: Doncs mira, una miqueta més, perquè sí. Avui arriba als 50 anys.
1: 50,
3: vinga. I també un altre megaactor conegudíssim, Mac Meyers, el famós Austin Powers.
1: Home, Austin Powers, és més gran. 60?
3: 63.
1: Ei, vinga, va, Sant Toral.
3: Sant Toral avui és Santa Maria Magdalena de Pazzi. Es va fer coneguda per diverses experiències místiques que només s'interrompien per l'assistència a les hores de l'ofici diví o l'Eucaristia. Aquestes experiències eren recollides per les monges que transcrivien les paraules que Magdalena dictava quan era transportada en un estat alterat de consciència. En morir va començar a atribuir-li miracles i guaricions. A Catalunya hi ha 2.438 persones que es diuen Maria Magdalena.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 25 de maig de 2016, Oriol Junqueras viu el seu primer gran dia com a vicepresident econòmic del govern Puigdemont. Ha presentat els pressupostos del 2016 que ell mateix qualifica com els més rigorosos de la història i haurà de buscar, això sí, el suport de la CUP perquè siguin aprovats al Parlament. I ara fa 10 anys, tercera nit seguida d'incidents al barri de Gràcia de Barcelona pel desallotjament del Banc Ocupat, una antiga oficina de Catalunya Caixa reconvertida en espai assembleari. Contenidors cremant, vidres trencats i lesions a 20 Mossos i 67 manifestants. Albert Batlle, aleshores director general dels Mossos, en feia responsable una minoria brutal i descontrolada. Acabo, atenció, amb dos fitxatges d'entrenadors aquell maig de 2016. Pep Guardiola fitxa pel Manchester City. I al Manchester United hi arriba José Mourinho. El duel de la Lliga es repetirà a la Premier.
1: Avui és 25 de maig de 2026, dia 145 del calendari. Falten 27 dies per l'estiu, 30 per Sant Joan i 10 pel Primavera Sound. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Panorama que hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
7: El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots.
8: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
9: There is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits and about an Iranian nuclear weapon.
10: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda?
11: Hay que construir viviendas públicas protegidas desde ya.
12: Han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren tornin a ser gratuïts.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Anticipades.
13: Participi plural del verb anticipar, fer executar abans del temps degut o normal. I en aquest cas parlem d'eleccions abans del termini degut perquè creix la pressió al PSOE perquè avanci eleccions. És a dir, que les convoqui abans del termini l'any que ve quan es compliran els 4 anys que marca el cicle electoral.

0: Natural.
1: Encíclica.
0: Lletra del papa adreçada a tots els fidels sobre un punt de doctrina o de comportament. Avui el papa fixarà posició sobre la intel·ligència artificial en l'encíclica Magnifica Humanitas, que presentarà ell mateix acompanyat del fundador d'Antròpic.
1: Carícia.
0: Demostració d'afecte d'amor que es fa tocant suaument algú amb la mà. La polèmica política del cap de setmana és la paraula castellana arrumacos, que David Cid dels Comuns va dir a Sílvia Oriols. Concretament va dir que es feia arrumacos amb Vox. Arrumaco en castellà és una demostració d'afecte feta amb gestos o maneres. És a dir, que no implica contacte físic, com sí que implicaria carícia. Per parlar d'aquestes mostres d'afecte, no hi ha un sinònim exacte, però podríem fer servir manyagaria, moixaina o magarrufa.
1: Posa-m'hi també tres xifres amb la Lara García. 149.
2: Són les compravendes d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona el 2025, un 31% menys que l'any anterior. Són dades d'un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge que també indica que els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros si no hi hagués el topall de lloguers.
1: 47.000.
2: Són les persones que ha atès l'Ajuntament de Barcelona des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització. A mitjans d'abril s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament.
1: 90%.
2: 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provoca reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Això significa que superar una al·lèrgia alimentària és possible.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, veig un edifici totalment en runes, només hi queda l'esquelet de formigó i en algun punt, de fet, ni això. Al terra, al carrer, s'acumula la runa. Els elements metàl·lics que suposadament formaven part de la maçana, de la façana, també són a terra. Els cotxes aparcats també apareixen absolutament calcinats.
3: Un edifici del qual, per cert, encara hi surt una intensa columna de fum. És a la capital d'Ucraïna, Kiev, que va patir diumenge un dels atacs russos més durs des de que fa 4 anys va començar la guerra amb Rússia. Més de 600 drons i 90 míssils van caure sobre Kiev. Les estacions de metro es van omplir de gent. Aquesta vegada algunes cròniques expliquen que hi van baixar fins i tot els més reticents a refugiar-se.
1: A la segona, veiem un parc gran amb un estany i ben al costat de l'aigua, desenes de persones amb banyador o roba interior, estirats, asseguts sobre la gespa, literalment com si estiguessin en una platja.
3: Però no és cap platja, és Parliament Hill, al nord de Londres, en plena onada de calor. Ahir a la capital britànica van arribar als 30 graus i mig, una temperatura totalment inusual en un mes de maig. I el pitjor encara no ha arribat, però avui dilluns es podria arribar als 33 o 34 graus a Londres.
1: I a la tercera imatge del dia veiem l'equip del Barça femení de futbol, les jugadores, la majoria amb ulleres de sol, dalt d'un escenari on hi posen lletres ben grans, campiones. Algunes aplaudeixen, algunes ballen, i al davant, quatre copes. La Copa d'Europa, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa.
3: Festa grossa hi ha a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb 10.000 persones, 24 hores després de guanyar la quarta Champions a Oslo. La Porta en estat pur, Rafa Juste cantant l'himne, o Quica Natzaret, primer cantant el Perla de Rosalia, o després onejant una estelada, són algunes de les imatges que s'han fet virals d'aquesta celebració.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carret de conduir i acaba a la presó. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia explica el cas d'un home que volia ajudar la seva mare a treure's el carnet de conduir després que la mare ho intentés 3 vegades sense èxit. Davant d'aquesta situació, l'home va intuir que la seva mare no aconseguiria mai aprovar l'examen i va decidir fer-se passar per ella. Es va vestir com ella, es va posar perruca, es va pintar els llavis, les ungles i la cara i es va presentar l'examen pràctic de conduir. L'examen La treballadora va veure alguna cosa estranya que no li quadrava. La suposada dona estava molt nerviosa i havia arribat 2 hores tard a la cita de l'examen. Tot i així, l'examinadora va fer com si res, va començar a fer-li l'examen, però abans havia avisat discretament una altra persona perquè cridés la policia. Quan va acabar l'examen, la policia els esperava. L'home, disfressat de la seva mare, va intentar fugir, però finalment el van enxampar.
1: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
5: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carnet de conduir i acaba a la presó, és una notícia real. Ha passat al Brasil. L'home detingut té 43 anys. L'acusen de falsedat i frau i segurament haurà de pagar una multa pel que ha fet. El millor de tot, diu la notícia, és que la mare no ho sabia.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Adéu, bon dia.
11: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
12: Tots els marroquins roben.
13: Ens treuen treball.
14: Com a trans, et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
17: Una soledat, la gent gran.
18: Són gent que roben.
19: Paràsit. Marimatxo.
20: Existir solo.
21: Puto mono.
22: Terroristes.
23: Ve a menjar plàtans.
24: Tot això és odi. Aturem-lo.
25: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
26: Catalunya Ràdio.
1: Ara mateix falten 6 minuts per les 8. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
27: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. El PNB qüestiona que es pugui esgotar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
28: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Quan falta un any per les eleccions municipals, es multipliquen les obres en carrers i a pobles i ciutats.
29: La Cambra de Contractistes d'Obres calcula que fins al 70% de treballs s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
1: Ho hem sabut a matinada. La compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar el 2025, en concret un 31% respecte a l'any anterior.
27: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
30: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: I aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals. Això de cara al curs que ve, segons explica l'Agència Catalana de Notícies.
29: Entre 200, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. Pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
1: Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
27: Tot i haver dit que ahir decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, els Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per obrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data.
1: Lleó 14 publicarà la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
29: Serà 11:45, que es farà públic aquest document que gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps d'intel·ligència artificial.
1: I les biblioteques de Barcelona comencen demà vaga indefinida.
27: Montse Serres, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
31: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
27: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
32: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un temps molt estable. Avui farà sol a tot arreu, amb una temperatura que tornarà a superar els 30 graus a gairebé tot l'interior de Catalunya i podria arribar als 34 a les comarques de Ponent. Demà i dimecres el temps continuarà sent molt estable, sense canvis, i sembla que a partir de dijous farà més calor i amb més inestabilitat. Això sí, a les 8 ho ampliem.
32: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tenim reoberta la circulació a l'AP7 a Roda de Barà, Clàudia Serra.
33: Sí, recordem que la via estava tallada sentit Tarragona degut a un accident. Ara ja s'ha reobert, però només se circula per un carril i això fa que es mantinguin les retencions d'uns 4 quilòmetres. Segueix la densitat també a la P7, a Mollet del Vallès. En aquest punt encara hi ha un carril tallat també per un accident.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
34: Els nostres professors.
35: La professora que em va marcar més va ser Ana Bàrbara, la meva tutora a 6 de DGB.
34: Lucía Ramis, escriptora.
0: Ella entenia molt bé les nostres rareses preadolescents i sabia com tractar-nos, detectava perfectament el que ens passava i ens acompanyava sense atabalar. Ens animava a ser com érem, sense impostures i sense por, i un dia va arribar amb els cabells pintats de color taronja i ens va donar permís perquè ens esbotzassin de riure durant una estona, perquè ella no havia parat de fer-ho en veure el resultat. O sigui que ens va ensenyar a riure'ns de nosaltres mateixos sense que això impliqués perdre'ns el respecte.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Ai...
1: Què?
3: Que és que, no, que estava llegint aquí, que anem a trucar a la Maite aquest matí.
1: La Maite?
3: Sí, però no sabem quants anys fa. Per tant, vaja, jo el que faré serà directament preguntar-li.
1: Un segon. Clar, truquem a la Maite.
3: No és el mateix fer-ne 14 que...
1: O fa anys avui? No, dissabte. Veig,
3: dissabte,
1: no?
3: Dissabte, dissabte, dissabte va fer anys. No sabem si està de ressaca o no, però en tot cas, depèn de l'edat que tingui.
1: Directament relacionat, sí, sí, sí. Directament proporcional.
3: La ressaca és directament proporcional a l'edat que
1: absolutament
3: tens. A veure si tenim sort aquest matí i si no està de ressaca. Del cap de setmana ens agafa el telèfon.
1: Pobre, ara l'estem aquí.
3: Ara pobra Maite i dirà...
1: Ara dirà, escolta, jo no. vaig fer bondat.
3: Si no sé si és o no hi és. No hi és, eh?
1: No.
3: Doncs mira, fem una cosa. Maite, no sabem quants anys fas. Per la cançó que tocarà ara mateix Manu Guix gravada, més o menys deu ser de la nostra quinta. Sí, un dia de tornar, la música de Sau.
1: Home!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

Què tal? Bon dia, són les 8 del matí. Comencem el Castelldefels Desperta, on us acompanyarem des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, fins les 10 del matí, en aquest dilluns 25 de maig. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla Patricia Bazaga. Començarem amb un repàs de les notícies destacades del dia i entre elles tenim doncs, la jornada 20 anys d'acció climàtica local que va ser divendres amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president de la xarxa de Ciutats pel Clima. I el cap de setmana també vam tenir la recta final de les jornades de la gent gran amb una alta participació a totes les activitats. Més endavant doncs, escoltarem declaracions del Nico Cerpa, el primer tinent d'alcalde, i l'Efrem Guasque, que forma part de l'equip tècnic que està darrere de les jornades. I també entre les notícies més destacades està el reconeixement institucional als nous ambaixadors juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert. Connectarem també amb el Servei Català de Trànsit i recuperarem una entrevista amb la Susana Castillo durant aquesta primera hora. A la segona hora doncs, seguirem amb més notícies i parlarem també doncs, amb Neus Fernández del Centre Cívics per actualitzar una mica doncs, aquesta programació, el que tindrem en relació a aquestes activitats. I també més endavant, ja com us deia, a la segona hora connectarem amb Cristian Cano per conèixer els resultats esportius del cap de setmana.

I una mica abans d'acabar, com fem cada dia a partir de 2:15 del matí aproximadament, parlarem doncs, amb la companya del magazín, l'Anna López.

0: I passem ara a parlar de les jornades de la gent gran que diumenge 24 de maig van arribar doncs, al seu punt i final. Tot una setmana i diverses dates amb activitats repartides en diferents espais del municipi i una participació que s'ha mantingut elevada pràcticament en totes les propostes. Des de l'Ajuntament vam poder contactar amb el regidor de Gent Gran, el Nico Zerpa, que va destacar el bon funcionament del programa i la implicació del conjunt d'entitats i serveis municipals que fan possible aquestes jornades. Escoltem el Nico Zerpa.
1: Decirte que nosotros tenemos un colectivo muy implicado también. Yo creo que todo lo que podamos ir haciendo, todo lo que podamos ir consiguiendo en cuanto a este colectivo, se lo merecen. Aquí no tenemos a Gen Gran, no tenemos a un colectivo de Gen Gran, sino que tenemos a Gran Gen, a grandes personas. Y yo creo que eso, desde el consistorio del equipo de gobierno, lo tenemos que valorar. Todo lo que hagamos por ello yo creo que es poco. Nosotros habitualmente hacemos las jornadas de la Gen Gran repartidas en dos semanas. Hemos empezado esta semana. Lo que sí te puedo decir es que todas las actividades están siendo un éxito.
0: El consistori també subratlla que el programa es desenvolupa amb una elevada participació en pràcticament totes les activitats que s'han dut a terme i en molts casos han arribat a omplir espais i aforaments previstos. Així també ho destaquen l'equip tècnic darrere de les jornades. Escoltem a Efrem Huasque des de l'àrea de Gent Gran.
2: Realmente en todas las actividades han estado a full. Tanto el teatro como hasta las habaneras que nos llovió, al final hizo buen día y acabamos teniendo todas las sillas llenas. Las 500 sillas que teníamos previstas estaban a reventar en las habaneras. También hay que decir, bueno, domingo fue un poco más flojo, pero porque coincidía con un montón de actos, entonces estaban como muy repartidos en todos los actos. Pero también en el baile, tanto en el country como en las sevillanas, como los bailes en línea, bailes salón, estaba mucha gente en la plaza.
0: El programa va combinar activitats culturals, esportives i de salut amb especial protagonisme dels espais com el Centre Cívic Frederic Mompou, la plaça de l'Església i el Teatre Plaza. Des de l'organització també han remarcat que aquest programa no es concentra només en aquestes dues setmanes, sinó que forma part d'un treball continuat al llarg de l'any amb centenars de participants actius en els diferents centres municipals. Entre les activitats que s'han desenvolupat han estat doncs, tants tallers, cinema, sardanes, propostes a l'aire lliure, i tot això ha mantingut el ritme fins a la seva cloenda, que, com dèiem, va ser el 24 de maig, ahir diumenge. I com no pot ser d'una altra manera, també hi va tenir lloc el tradicional ball de cloenda del Centre Cívic Frederic Mompou.

0: Tenim també una notícia relacionada amb el Parlament Europeu i és que el Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir la setmana passada, el dijous, un acte de lliurament de credencials als ambaixadors i ambaixadores júniors de l'Institut Josep Lluís Sert en el marc del programa Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. L'acte va comptar amb la participació de la cinquena tinenta d'alcaldia i regidora de presidència i també responsable d'internacionalització, la Mariana Ortega, que va donar la benvinguda als alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert. Escoltem la seva intervenció.
1: Hoy nos visitáis como centro, como alumnos del Instituto Sert, pero claro, primero que sois el único instituto de aquí de Castelldefels que sois embajadores y embajadoras de la Unión Europea y eso ya por sí solo es un mérito. Pero además os acompañáis como representantes de los valores europeos, como son la participación, la convivencia, la democracia y la solidaridad. Vuestro papel es muy importante porque Europa no es una institución lejana, está allá en Bruselas, sino que se construye desde las ciudades, desde los pueblos, desde los centros educativos y se construye con personas como vosotros, con gente joven que con vuestras ideas, con vuestra mirada, hacéis que Europa tenga sentido y tenga valor, ¿no? Esperamos que esta visita os permita conocer no solo al ayuntamiento, sino también cómo funcionan las instituciones europeas y os animo sobre todo a preguntar, a participar y cómo no, a ser parte activa de este Castelldefels y de esta Europa que estamos construyendo entre todos.
0: En aquest acte, la regidora va estar acompanyada del regidor Ramon Amador d'Educació, Cristian Undamal de Joventut i Ramon Escolà d'Urbanisme. I per part del centre hi va assistir el director, el Juan Manuel Cazorla, i l'ambaixadora sènior de l'Institut, la Sandra Loureiro, que va fer un repàs de les accions destacades d'aquesta experiència educativa.
2: Al llarg d'aquest curs hem fet una sèrie d'accions i m'agradaria destacar unes quantes. Amb un grupet d'alumnat de tercer vam visitar el Parlament Europeu a Brussel·les i la Casa d'Europa va ser una visita molt fructífera i molt exitosa, els nois van aprendre molt. També participem en diferents projectes transversals, inclús en certàmens, com és el certamen Què és per a tu Europa, que els nois han creat un vídeo i hem presentat un, a veure si tenim sort. I també tenim una optativa que cursem durant l'any, que es diu Som Europeus. I darrerament, l'última acció que hem fet és participar a la celebració del Dia d'Europa, que vam anar el divendres dia 8 amb tots els nostres ambaixadors i vam fer aquesta celebració juntament amb altres escoles ambaixadores de Catalunya.
0: També hi va assistir el Sergi Barrera, el cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que va transmetre l'honor de formar part de l'acte de lliurament de credencials en un any tan rellevant pel programa d'escoles ambaixadores.
3: És per a mi, com no, un plaer, un honor ser avui a Castelldefels, en aquest saló de plens, per celebrar aquest acte de lliurament de les acreditacions com amb ambaixadores i ambaixadors juniors del Parlament Europeu. A més, aquest és un any, ja ho vam comentar el 8 de maig, quan vam fer aquesta trobada amb tots els centres, és un any molt especial pel programa d'Escoles Ambaixadores perquè fa 10 anys que existeix aquest programa. I a Catalunya participeu actualment 25 centres, són uns 700 alumnes, la majoria es van reunir ara a Cotxeres de Sants. A nivell d'espanyol estem parlant quasi de 200 centres educatius i més de 4.500 estudiants. I avui esteu representats amb alumnes de tercer d'ESO, que, si no m'equivoco, molts participeu en una optativa que es diu Som Europeus i també iniciatives com el programa Erasmus Plus. I això que hem vist, de fet, al vídeo, és precisament el que busca el Parlament Europeu, que Europa no sigui una cosa, ho comentaves abans, llunyana i abstracta, sinó una experiència real i propera als joves i també, molt important, al territori. Que fugim una mica del barcelonacentrisme i del madridcentrisme, d'això, que no, s'ha de sortir.
0: I l'alumnat, per la seva part, va aprofundir en Europa en preguntes, projectes i experiències internacionals. Després dels parlaments institucionals, l'alumnat va protagonitzar una roda de preguntes, com dèiem, on s'han pogut plantejar qüestions sobre Europa, les seves institucions i altres temes d'interès.
4: Castelldefels desperta.
0: Avui volem posar el focus en una realitat sovint invisible, però molt present a moltes llars, la de les persones cuidadores no professionals. Parlem de famílies, parelles o persones de l'entorn proper que tenen cura de manera continuada, de persones en situació de dependència assumint una responsabilitat que sovint comporta una càrrega emocional i física important. Per conèixer millor aquesta realitat i també els recursos que s'ofereixen des del municipi, parlem amb la CAP de la Unitat Intermitja de Serveis Socials, la Susana Castillo, i amb la terapeuta Úrsula González, que condueix les sessions del GESAM del 2026. Amb elles descobrirem com funciona aquest grup, quines necessitats aborda i per què és tan important cuidar també a qui cuida. Molt bon dia, Susana Castillo i Úrsula.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
0: Benvingudes. Els vull preguntar primerament què és l'espai de relació i suport per a les persones cuidadores no professionals i amb quin objectiu es va crear.
5: Doncs el GESAM és un grup, com bé diu el nom, que has explicat molt bé a la introducció, que pretén donar suport a aquelles persones que estan patint una situació de càrrega emocional, física, per fer el suport als seus familiars. Normalment són familiars que tenen una dependència en diferents graus. Llavors, aquesta iniciativa va començar fa molts anys amb la Diputació de Barcelona, que ofereix aquest recurs als municipis. L'Ajuntament de Castelldefels va començar en el seu moment a demanar aquest recurs i cap al 2023 vam decidir o vam veure la necessitat, perquè per part dels serveis socials, dels companys que treballen amb les famílies, que calia aquest suport, que des del despatx no es pot fer, i vam decidir començar a fer dues edicions l'any. Llavors, ara es fan aquests grups, que normalment acostumen a ser entre 15 a 20 persones, que són 10 sessions per edició, i que treballen aquest suport entre els iguals. Seria això, no?
0: I quines necessitats vau detectar entre les persones cuidadores de la ciutat?
5: Desgast, sobrecàrrega, estrès, culpa, sobretot això, i sensació de soledat a vegades davant una situació que difícilment una persona que no ho hagi viscut pot entendre el que significa aquesta cura diària, 24 hores. Evidentment, tot depèn de la situació que estigui la persona a la que cuides, no? Però sí que era aquesta sensació de soledat i de desgast i a vegades de depressió. Llavors, aquests grups... Jo crec que aquesta hora i mitja setmanal, després la Úrsula ens explicarà millor, però sí que suposa aquesta trobada amb persones que t'entenen i que pots treballar algunes coses que, si no, a vegades no vols parlar amb altres persones, no? Que no ho han patit i no et sents tan entès.
0: Comentaves també una part de càrrega emocional de cuidar. Quins són els problemes més habituals que acostumen a explicar les persones cuidadores? Úrsula, què t'has trobat tu a les sessions?
6: Com bé deia la Susana, moltes vegades el que hi ha és molt l'esgotament a nivell emocional. La culpa també està molt present, no saber si s'està fent bé aquesta cura o no s'està fent bé, i molta soledat també, no saber a qui explicar-li tot això. Moltes vegades ho viuen ells però no li expliquen a ningú. No? I poder-se trobar en un grup amb qui poden expressar i compartir els ajuda molt.
0: I per què, podries posar algun exemple de per què és important que les persones tinguin aquest espai per parlar i també explicar els que s'hi passa?
6: Com et deia, moltes vegades no tenen amb què expressar, i quan es troben al grup moltes vegades veuen reflectit situacions que viuen ells, que tu en teràpia individual, per exemple, els pots explicar que passa sovint, fins que no s'hi troben allà amb persones que estan explicant exactament el que els hi passa amb ells, no són conscients de que realment allò que els està passant passa habitualment, no?
0: És tot quan... un procés de compartir experiències, també.
6: Per una banda, se'ls dona eines. Cada sessió tractem algun tema per donar-los eines per poder cuidar millor a la persona a la que cuiden, però sobretot a ells mateixos. Però també és molt important la part de compartir les eines que es donen entre ells, no? Doncs jo ho he fet així, o a mi m'ha passat això, no? Moltes vegades això els ajuda molt, també.
0: I quin és el teu paper com a psicòloga durant les sessions? Com és l'acompanyament?
6: Primer, hi ha un temps en què ells comparteixen com els hi ha anat la setmana, se'ls pot donar alguna pauta, escoltar-los, que també és molt important, validar el que estan sentint, i donar-los eines, no? El que comentava. Cada sessió es tracta algun tema. Per exemple, parlàvem de com gestionar les emocions. I en torn a això, jo els dono eines, els explico com funcionen les emocions i ells parlen de les situacions en què es troben i entre ells també s'ajuden, no? Moltes vegades és allò que jo pugui comentar, el que jo porti al grup, més les aportacions i les experiències personals de cadascú d'ells, que és una ajuda molt gran, també.
0: Aquesta sessió ha estat sobre les emocions i en total quantes en teniu?
6: D'emocions?
0: De sessions. Quantes sessions teniu?
6: 10 sessions són.
0: I quins altres temes tracteu de les sessions?
6: Podem tractar l'autocura, que és una cosa molt important pels cuidadors, no? Que entenguin també que ells primer s'han de cuidar per poder cuidar bé, que és una de les primeres coses que s'abandona quan es cuida una altra persona. Estan molt pendents de la persona que han de cuidar i s'obliden d'ells mateixos. Doncs aquesta seria una de les sessions, per exemple. El dol és, no? En el moment en què una persona a la que tu estimes està malalta, comences a fer un procés de dol. Doncs també es parla d'això, per exemple, avui les emocions, els recursos dels que poden demanar, també, que també és molt important, no? La comunicació, el tema de demanar ajuda, tot això serien temes que s'han tractat o s'aniran tractant al llarg del grup.
0: Entenc que estan a l'esfera personal, com també el que comentes, no? En altres moments d'aquesta experiència.
6: Sí.
0: Què acostuma a passar quan persones que no es coneixen però viuen situacions similars comparteixen aquestes experiències?
6: Es va fent un vincle al llarg del grup. Hi ha vegades, ja a la primera sessió ja es comença a fer un vincle important. I com que comenten experiències que són molt personals, de seguida es fa un vincle que els ajuda molt. I de vegades, un cop ha passat el grup i ja s'ha acabat, hi ha vincles que es mantenen. Això depèn del grup, però sobretot fan un vincle efectiu que els ajuda.
0: I els perfils són molt diferents? O què us acostumeu a trobar? Imagino si són familiars o són parelles?
6: Poden ser fills, poden ser parelles, sobretot fills i parelles. I hi ha una gran diversitat. Hi ha diversitat en quant a la malaltia de la persona a la que cuiden. Pot ser més física, pot ser més emocional, cognitiva, depèn del diagnòstic, no? La persona a la que cuiden té diferències i també diferències personals en quant a la personalitat d'ells, les experiències que ells tenen cuidant i també el vincle que tenen amb la persona que cuiden, no? No és el mateix que sigui fill que sigui parella, però alhora tenen similituds també i també poden compartir aquest espai.
0: O sigui que encara que la malaltia o la situació sigui diferent, poden trobar punts en comú.
6: Correcte, sí, i troben punts en comú.
0: I, per exemple, què t'has trobat a les sessions?
6: Clar, el que ens trobem a les sessions és confidencial, no? Però sobretot això és el que et deia, diferències en quant al vincle que tenen, però també similituds. No?
0: I quines diferències hi pot haver entre cuidar una persona amb un grau 1 de dependència i fer-ho amb una persona d'un grau 2 o grau 3?
6: A mesura que la malaltia va avançant, si és que és una malaltia degenerativa, la persona a la que cuiden va tenint menys autonomia i més dependència, per tant, necessita molts més cuidados, molta més dedicació per part del cuidador i, per tant, es va desgastant més a nivell tant físic com emocional el cuidador.
0: I com els hi pot ajudar aquestes sessions, doncs, a fer... aquest camí, no? que potser algú es troba en un grau de dependència, un cuidador no? té algú d'un grau de dependència 2 i potser el dia següent no? acaba amb un grau de 3.
6: El canvi és paulatí, no, normalment no és d'un dia per l'altre. Moltes vegades durant les sessions del grup no es dona aquest canvi, no? Però sí que les experiències dels altres, no? Si jo tinc un familiar que està en grau 1, però en el grup hi ha una persona que està en grau 3, quan jo arribi a aquest grau 3 ja recordaré coses que s'han explicat en el grup i això ajuda també.
0: O sigui que no serveix només en el present, sinó cap al futur també.
6: Sí,
5: al final els perfils del grup hi ha persones que, com diu l'Úrsula, no tothom està en la mateixa situació ni tothom té la mateixa patologia ni el grau de dependència. Al final, com les persones que estan ara incorporades al grup han sorgit a partir del treball dels treballadores socials que estan amb aquestes famílies, o bé perquè han anat al CAP i amb el seu metge o infermera han comentat aquesta situació. Llavors, al final és un bé per part de quan el cuidador comença a dir: uau, estic en una situació i m'agradaria poder compartir això, o començo a sentir-me malament, parteix del propi usuari, parteix del treballador social que detecta. Llavors, clar, els perfils són diversos. De fet, ara sí que la gran majoria de persones que assisteixen als GSAM tenen persones a càrrec, que són persones grans, però hi ha tot un grup de persones que estan detectant ara de cuidadors que són pares i mares de nens amb discapacitats. Llavors, aquest any que estem fent dos grups que farà la Úrsula i farem un tercer grup que encara no tenim data perquè depenem de la Diputació que ens oferirà un espai per dedicat més a progenitors que tenen a càrrec a menors, que tenen sent molt similar la dedicació. És molt diferent, perquè són nens petits, perquè tenen tota una evolució, perquè canvien molt ràpidament i perquè tenen altres necessitats. Llavors, aquest any hem apostat per això. I una altra cosa m'agradaria dir, vinculat amb això, perquè sí que és dintre des de que els serveis socials es vol fer molt treball comunitari, amb el GSAM hem començat, i també tenim paral·lelament el grup Nexes, que és un programa que el que intenta és treballar la soledat

0: un telèfon de contacte. Si hi ha persones que es troben en una situació de soledat no desitjada, poden trucar aquí i trobarem l'espai per poder parlar amb elles i veure com els hi podem ajudar. I amb el grup del GESAM, aquest grup ara ha començat, per tant ara ja no s'hi podria incorporar ningú, però sí que a l'octubre comença un altre. Llavors, tant adreçant-se a la seva infermera o metge capçalera o als serveis socials o a la pàgina web dels serveis socials de l'Ajuntament, allà poden trobar la informació i com es pot accedir a fer la inscripció. M'agradaria poder dir que és veritat que aquest grup ara ja està tancat, però sí fer reforç en que aquests grups continuaran fent-se cada any.
1: I que en el futur també, no?, qui ens estigui escoltant, sí, doncs pot...
0: Sí, i de fet aquest ara no, però a l'octubre començarem un altre. Encara no tenim les dates tancades del tot, però a l'octubre començarà un altre que, llavors, que hi ha persones que escolten això, es veuen reflexades, ostres, m'agradaria poder ser-hi, poder provar-ho i poder parlar d'aquesta situació que estic vivint. Es poden adreçar o bé trucant a serveis socials o bé a la pàgina web o ja dic directament al metge de capçalera, a la infermera del seu CAP.
1: És interessant també, doncs, per a aquelles persones grans que potser tenen aquesta necessitat, no?, també que puguin d'alguna manera connectar amb altres persones.
0: Sí, és molt important, perquè tots som éssers socials, necessitem relacionar-nos i poder tenir aquesta figura professional, que en aquest cas és una treballadora social, amb la qual pots parlar i dir, ostres, doncs m'agradaria poder connectar de nou, m'agradaria fer... se'n convida amb un grup que està treballant ja de manera quincenal i que connecta amb activitats que hi ha al municipi. A vegades el tema dels recursos que parlava, no tothom coneix els recursos, no tothom sap com pot... Ostres, és que veig persones que estan fent una sessió, però com puc anar, no? Llavors, és un sistema de poder oferir aquesta informació. I a nivell de recursos, la llei de dependència ofereix una sèrie de recursos que això sí que s'hauria de parlar amb la treballadora social de referència, que s'hi pot informar molt millor, perquè tot té uns requisits, unes característiques, però existeix l'atenció domiciliària, la teleassistència, els centres de dia, els centres residencials, reserves... És un món molt complex, el de la dependència, i llavors necessites a vegades demanar cita amb serveis socials, amb una treballadora social, i que et pugui informar segons el teu perfil, el grau i la situació de cadascú.
1: Està molt bé conèixer-ho, perquè és això, segons la situació que vivim, que pot canviar, no? Mm. Doncs saber que hi ha recursos per no fer totes les coses una persona sola, no?
0: Sí, és acompanyar. La tasca a vegades de serveis socials que més es desconeix és aquesta d'acompanyament a les famílies en una situació de molt estrès emocional, de molta por, de molta inseguretat i de no saber què em vindrà i com ho faré. I després, aquesta connexió amb el GESAM et permet el que deia la Úrsula, no veure, ostres, és que això no sóc jo, no? És que hi ha més persones que estan en la meva situació i ajuda.
1: I tornant ara al GESAM que comentaves, estic pensant en les persones que no s'identifiquen com a cuidadores, però que en realitat sí que ho són. Penseu que pot existir aquest tipus de perfil, Susana o Úrsula?
2: Penso que la majoria són conscients de que són cuidadors, perquè cuidar implica moltes hores. Però sí que poden haver-hi cuidadors que poden no ser el cuidador principal, però que també fan tasques de cura. Normalment l'afectació emocional o la càrrega no és tanta, però també els hi pot afectar, no? Pues el que deia abans, aquest dol que s'ha de fer en el moment que hi ha un diagnòstic, el passen totes les persones que tenen un vincle amb aquella persona, no? Si és un pare, pues tots els fills passaran el seu dol de manera diferent. Segurament un s'implica més que un altre en la cura del dia a dia. Això no vol dir que els altres no facin tasques de cura i poder no es consideren tan cuidadors. Això ja és més personal.
1: Depèn de cadascú també com s'identifiqui en aquell moment.
2: Però qui cuida 24 hores és molt conscient que és cuidador. Sí.
1: Perquè, clar, és que ha d'estar al seu costat cada dia.
2: Qui conviu o qui supervisa constantment és conscient.
1: I quines senyals poden indicar que una persona cuidadora està arribant a una situació d'esgotament?
2: la sensació de que ja no es

0: pot més, no? De, moltes vegades hi ha molta irritabilitat, no? De la sobrecàrrega emocional que hi ha, i sobretot això, la sensació de no poder, de no poder continuar, no? La tristesa, no? Depressió, es pot arribar a depressió, no? Si un no es cuida un mateix, està tota l'estona cuidant i cada vegada més carregat, pots arribar a una depressió. Per això és important, no? Aprendre a demanar ajuda, el que dèiem abans, no? De demanar ajuda o altres familiars o dintre dels recursos comunitaris que hi hagin. O ajuda emocional, no? Acudir a professionals, a aquest acompanyament que deia la Susana.
1: La importància de detectar com se sent un mateix en aquell moment.
0: Molt important.
1: Quin consell donaries, no? Per arribar a aquest punt d'autoanàlisi?
0: Que en el moment, primer tenir clar que un sol no pot. Jo penso que això és el més important, perquè moltes vegades la gent no es diu puc, jo ho haig de fer, i pensant així poques vegades es demana ajuda. Llavors, un sol no pot, perquè són moltes hores i és molt de temps, no és un mes, no són dos mesos, duren molt de temps aquestes cures. Llavors, un sol no podrà ser conscient que necessitem ajuda i que està bé demanar ajuda, s'ha de demanar ajuda. La que necessitem, sigui més d'acompanyament o el tipus d'ajuda que necessitem, però hem de demanar aquesta ajuda.
1: I aquest diries que és un escenari que es troba molt actualment, el fet de que una persona sola, no, enfronti tot aquestes cures? Perquè penso, no sé si fa uns anys era diferent, quina perspectiva teniu?
0: Que hi hagi una persona cuidant sola, jo penso que ja passava abans i continua passant, no? Que de fet, en l'actualitat és molt difícil dedicar hores a cuidar, no? Perquè tens la teva feina, la teva família, els fills, la casa. Abans, quan hi havia dones que no treballaven i es dedicaven a la cura de la família, ara cada vegada això passa menys, o pot haver-hi una persona de la família, el millor que ho pot fer, però poc més, no? Llavors és més fàcil que una persona es trobi més sola.
1: I quins beneficis acostumen a detectar les persones que han participat en aquest tipus d'espais?
0: Primer, el fet de poder expressar ja és una ajuda, no? Poder expressar les emocions ajuda a sentir-se millor. És una manera de gestionar les emocions. Aprendre això, a reconèixer emocions, acceptar que ens hem de cuidar, perquè és una de les coses que els costa més als cuidadors, no? Ho senten com que si es dediquen temps amb ells estan sent egoistes. I fer aquest canvi de pensament ajuda també, no? En el moment en què et comences a cuidar et sents molt millor i pots cuidar millor també.
1: Un procés molt reflexiu pel que comentes.
0: Bueno, sí, és un aprenentatge. Al final el grup els ajuda a fer canvis a nivell de com ho estic plantejant, com penso, no? Com a fer canvis en el... moltes vegades fan un clic, de vegades aquest clic és la primera sessió, depèn de cada persona, de vegades necessiten més temps, però han de fer un clic per poder fer canvis i poder cuidar d'una altra manera i poder-se cuidar ells mateixos també.
1: I quin missatge donaríeu a una persona que cuida un familiar o una persona dependent i que potser pensa que ara mateix no necessita ajuda o que ho ha d'afrontar sola, com comentava la Úrsula? No, bueno, podeu contestar les dues realment.
2: Bueno, jo crec que després d'aquesta conversa tothom, almenys la sensació de dir si hi ha la possibilitat de poder provar-ho, perquè l'experiència que tenim de les altres sessions que s'han fet els darrers anys és que la gent ho valora sobre 9 sobre 10. Perquè se senten còmodes, se senten escoltats i és un espai de relax i és un espai de protegit. És un espai d'on allà es poden sentir que poden dir el que realment pensen, senten, perquè els altres els entendran perfectament. Llavors, sí que moltes persones ens diuen que voldrien continuar, no? I quan comença un altre grup que els voldrien incorporar-se. A vegades hem volgut rescatar alguna persona, però, clar, hi ha demanda. I bueno, perquè està estipulat que són 10 sessions per treballar coses molt concretes. Però jo els diria que parlin amb els seus referents a salut o a serveis socials i que puguin donar. Si els hi truquem i els hi diem, escolta, vols participar? Comencem una edició, que es donin l'oportunitat de provar-ho i de sentir-se bé en un grup, perquè, com diu la Úrsula, acaba convertint-se en un grup de suport real, de... que a vegades d'aquí han sortit, anem a prendre un cafè perquè ara ens hem conegut i ens podem anar a prendre els divendres un cafè, o després de la sessió anem a fer coses, perquè això ha passat en els grups, i crea xarxa, crea suport i bueno, és algo molt positiu.
0: De fet, el fet d'anar al grup ja és un primer pas d'autocura. En el moment en què decideixes anar a un grup de suport, t'estàs cuidant. Aquest ja seria un primer pas.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista. No sé si tu, Susana, vols destacar alguna cosa més, no? Perquè com, també comentàveu que teniu l'altre grup de...
2: Sí, bueno, el que he comentat abans era el programa Nexes, que, bueno, que és un grup que no és un grup que es trobi setmanalment amb un grup d'aquest tipus de suport, sinó que és un programa que pretén arribar a aquelles persones que se senten soles, ja sigui que jo conec una persona que em l'agradaria o que veig que està molt sola i que potser necessita connectar-se amb la comunitat, o persones que ho sentin pròpiament, ostres, m'agradaria fer coses, conèixer gent, perquè estic molt sol, i aquest grup està funcionant, portem un any i mig, primer amb la Diputació, ara amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ens ha... amb la presentació d'un projecte ens ha subvencionat una part de la professional que està treballant, i és un programa molt xulo i que a partir d'una visita a domicili, d'una entrevista, es detecten la voluntat d'aquestes persones, els interessos, i a partir d'aquí poder connectar amb altres persones, amb entitats del municipi, les entitats del municipi s'han embolcat també amb aquest projecte, i és un treball que estem fent poquet a poquet i creant un grup molt maco, i animo les persones que sentin aquesta espurnada, ostres, igual jo voldria, doncs, que truquin i que els hi acollirem.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge d'ànim, no?, i també l'enhorabona per seguir en aquest camí, no?, de crear comunitat, ens acomiadem. Moltes gràcies. Recordem la cap d'unitat intermitja de serveis socials, la Susana Castillo, i la terapeuta Úrsula González.
2: Moltes gràcies a tots.
0: Gràcies.
1: Adéu, fins la propera.
3: Castelldefels desperta.
1: I ara que estem a pocs minuts d'acabar aquesta primera hora del programa Castelldefels desperta, escoltem una cançó que es publicava tal dia com avui.

0: Castelldefels Desperta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

Què tal? Bon dia, són les 9 i 3 del matí. Comencem aquesta segona hora del Castelldefels Desperta, un programa de ràdio Castelldefels que fins les 10 del matí d'aquest dilluns 25 de maig estarem aquí al teu costat amb un programa d'actualitat comentada on fem seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla Patricia Bazaga. I en aquesta segona hora doncs, parlarem del manteniment de la via pública perquè tenim nous aparcabicicletes i bancs a la ciutat. Uns treballs que s'han realitzat entre el 18 i 22 de maig. Un total de 24 treballs, una part s'ha fet una instal·lació d'aparcabicicletes i bancs al carrer Antic Camí Ral de València i a la Rambla Josep Tarradellas com a principals actuacions. També hem sabut que s'ha obert una nova línia d'ajuts per retirar l'amiant dels edificis a Catalunya. Són subvencions impulsades per l'Agència de Residus de Catalunya i estan destinades a finançar la retirada i la gestió de residus amb amiant en immobles de titularitat pública o privada. I també aquest dimecres tenim el programa Parlem amb l'alcalde, on es tracten temes d'actualitat a les 12. Un programa mensual que es retransmet en directe des de Ràdio Castelldefels i també a través de l'Instagram Live.

0: I entre les entrevistes doncs, tenim una prevista, una reemissió d'una entrevista que ha fet la companya, l'Estefania González, sobre aquest espai. De fet, el parlem amb l'alcalde, on ella va contactar amb el Miguel Ángel, que qui és el nostre gerent municipal. I també després d'aquesta entrevista seguirem amb la programació als centres cívics, on contactarem amb la Neus Fernández, la tècnica de centres cívics, que està doncs, al centre cívic Vista Alegre, i també gestiona la programació del centre de l'Espai del Mar. Seguirem després doncs, amb la connexió per saber els resultats esportius amb el Cristian Cano i per acabar doncs, una petita introducció que ens farà la companya, la periodista Ana López, en relació doncs, al contingut que tindrem en el seu programa al magazín Així Som. Doncs comencem en aquesta segona hora.
1: Castelldefels Desperta.

I com tot just comentava en notícies sobre l'àrea de manteniment de via pública, les parelles de manteniment han dut a terme 24 actuacions de millora entre el 18 i el 22 de maig. Tot això està dins el programa d'intervencions setmanals que té per objectiu garantir el bon estat i la seguretat dels espais públics de la ciutat. Els destacats de la setmana passada han estat la instal·lació dels aparcabicicletes i els bancs del carrer Antic Camí Ral de València, número 3, i a la Rambla Josep Tarradellas, també número 3. Amb aquestes intervencions, l'Ajuntament contribueix a mantenir les rotondes en bon estat de conservació, afavorint una circulació més fluida i també més segura i reforçant el compromís municipal amb la qualitat i el manteniment dels espais públics. Asseguren així mateix des de l'Ajuntament que les tasques setmanals de manteniment continuen sent un element clau per garantir una ciutat més accessible, segura i en bon estat pel conjunt de la ciutadania.

I pel que fa a l'àrea de salut, s'obre una nova línia d'ajuts per retirar l'amiant dels edificis a Catalunya. Tot això ve per part de l'Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Pel que sabem, ja s'han aprovat les bases reguladores d'una nova línia de subvencions que està destinada a fomentar la retirada en origen de residus de materials d'aïllament i de la construcció que contingui amiant. Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser tant persones físiques que tinguin immobles amb elements constructius que continguin amiant, com persones jurídiques, tant públiques com privades, o fins i tot comunitat de veïns. La subvenció està destinada a cobrir les despeses derivades de la retirada i també de la gestió dels residus d'amiant. I per qui es pregunti quin és l'import que es pot rebre, dir que l'ajut podrà arribar fins a un màxim de 30.000 euros per immoble. La iniciativa s'emmarca en les polítiques de reducció dels riscos ambientals i de promoció d'entorns més segurs i saludables mitjançant aquesta eliminació progressiva de materials amb contingut d'amiant als edificis existents a tota la ciutat. Aquests ajuts doncs, tenen com a objectiu impulsar el desamiantatge d'edificis i reduir els riscos associats a aquest material, facilitant així econòmicament les actuacions necessàries per a la seva retirada i també la seva correcta gestió.

I dimecres 27 de maig torna el programa mensual Parlem amb l'alcalde a les 12 del migdia, on s'instal·larà el nostre equip de Ràdio Castelldefels i també des de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament per fer possible una retransmissió en directe d'aquest espai. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, donarà resposta a les preguntes que estiguin formulades tant per periodistes de la ràdio com de comunicació digital, un punt de participació també ciutadana i transparència, perquè aquest espai el parlem amb l'alcalde. És un espai on es tracten temes d'actualitat al municipi i on la ciutadania que ho desitgi pot fer arribar les seves preguntes a l'alcalde a través de diferents mitjans. Pot ser tant en persona com als perfils municipals de les xarxes socials o per correu electrònic. parlemalcalde@castelldefels.org. El programa, com dèiem, es podrà escoltar en directe aquí a Ràdio Castelldefels i també s'enregistrarà en vídeo i estarà disponible poc després al canal de YouTube de l'Ajuntament. També s'emet en directe a través del perfil de l'Ajuntament d'Instagram Live.

0: I tot just parlàvem d'aquest format del Parlem amb l'alcalde i recuperem així una entrevista que va fer la companya, l'Estefania González, amb el gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez, que escoltarem tot seguit.
1: Avui, en l'entrevista que farem ara mateix, volem posar el focus en el format en si mateix, un espai que apropa l'Ajuntament a la ciutadania amb aquestes preguntes en directe i participació oberta. I per això, per aquest motiu, ens acompanya Miguel Ángel Vázquez, cap de la secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
2: Què tal, Estefania? Molt bon dia.
1: Doncs, Miguel Ángel, per començar, ens expliques una mica com va néixer aquest format Parlem amb l'alcalde i quin objectiu principal té i quina funció és el que compleix a la ciutat?
2: Doncs és un format que ja ve acompanyant-nos des de fa molts anys aquí a Ràdio Castelldefels i a l'Ajuntament de Castelldefels. No sabria, ara no recordo quants anys porta, però jo diria que un parell de dècades. I és un programa on tots els alcaldes han anat passant i han anat doncs, fent una rendició de comptes amb la ciutadania. La ciutadania té un espai on directament es pot dirigir a l'alcalde o alcaldessa que hi ha ara o que hem tingut en el passat i li pot doncs, fer totes les preguntes que vol al voltant de la ciutat, suggeriències o qualsevol tipus de proposta que sigui valorada per l'alcalde. És una manera doncs, de tenir un contacte directe de la persona que lidera la ciutat amb la ciutadania. Doncs és un format que no només fem a Castelldefels, sinó que és un format bastant habitual, però que des de Castelldefels està molt consolidat sigui quin sigui l'alcalde.
1: Des d'un punt de vista comunicatiu, estaves parlant ara d'aquest contacte directe amb la ciutadania, què és el que pot aportar un format que surt al carrer, que es fa als barris, que surt dels canals institucionals habituals?
2: Doncs jo et diria que molt. El que passa és que jo crec que s'ha de fer una anàlisi de com ha evolucionat aquest canal des del seu naixement. Clar, hem de pensar que en el seu naixement aquesta fórmula del Parlem amb l'alcalde arribava als mitjans de comunicació municipals sense xarxes socials, sense la interacció directa que suposa doncs, el poder enviar un WhatsApp, un correu, un directe d'Instagram o de les xarxes. Això abans tenia una explicació, diguem-ne, diferent a la que té en aquests moments. En aquests moments doncs, sí que sabem que hi ha moltes possibilitats de contactar amb l'alcalde a través de les xarxes socials, bàsicament, fins i tot trobant-lo al carrer, però això és com una manera institucionalitzada de poder explicar-li els problemes que hi ha a Castelldefels i de poder tenir una resposta cara a cara amb ell. No? Ha anat evolucionant, però diguem-ne que la dinàmica i la lògica és la mateixa des del primer dia. Posar-se cara a cara amb la ciutadania i doncs, escoltar totes aquelles propostes crítiques o suggerències que fa la ciutadania.
1: Clar, estic pensant que amb tota aquesta evolució i tots els canals que ara tenim, avui dia tenim disponibles, doncs aquest programa el que ajuda és a fer real i tangible aquesta transparència de la que tant es parla en l'administració, no?
2: Sí. El que passa és que també hi ha molts d'altres instruments per garantir la transparència, no? Afortunadament, en el dia en què estem, doncs, els ajuntaments i les administracions en general estem molt obligats a fer una gestió amb un índex molt alt de transparència. No? Un dels elements que s'utilitzen és aquest, el de rendir comptes amb l'alcalde de la ciutat, no? Però bueno, si qualsevol persona necessita qualsevol document, tots els documents o pràcticament tots els documents que es mouen en un ajuntament són públics i s'han d'oferir a la ciutadania. O sigui que a dia d'avui parlar de transparència a l'administració pública és parlar pràcticament de poder conèixer o tenir dret a conèixer el 100% dels documents que s'utilitzen a l'administració.
1: I un dels elements clau també d'aquest tipus de format del Parlem amb l'alcalde és la participació, com estàvem comentant. Com valoreu des de l'àrea de comunicació la resposta de la ciutadania fins ara? Recordem que hi ha diferents canals perquè es pot fer la participació presencial, per telèfon, per xarxes socials. Com és la valoració que feu?
2: Bueno, nosaltres estem molt satisfets amb aquesta fórmula. Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera, només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania. Poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer que moltes vegades doncs, no arriba al despatx. I per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directe, que és anar a l'estudi on es fa el directe, parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, del correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes suggerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
1: Clar, al final aquest tipus de format estem parlant de fer arribar la política i d'implicar més la ciutadania en els afers públics de la ciutat.
2: Sí, total, total, total. I doncs de trencar aquesta barrera o aquesta distància que hi ha amb les grans figures institucionals, no? Com ja et deia, doncs tot això és ja està molt normalitzat per la ciutadania i ha de ser així. O sigui, aquesta distància que potser dècades enrere hi havia entre les figures que dirigien les administracions i la ciutadania s'ha de trencar i s'ha trencat. Aquí a Castelldefels no tenim només tant l'alcalde actual com l'alcaldessa abans i l'alcalde anterior i l'alcalde anterior, doncs sempre han fet un esforç per poder doncs estar molt accessibles a la ciutadania i aquest programa és una mostra d'aquesta accessibilitat.
1: Sí, com comentaves, un programa que ja porta gairebé unes 2 dècades, que han hagut molts canvis en el seu procés, no? Doncs, per exemple, també pensem que no sabria exactament en quin moment, però no fa molt que també es fa l'Instagram Live i així també es retransmet en directe per Instagram. Però, clar, tot això, dins d'aquest context, cal pensar també en la situació que tenim actualment amb molta desinformació. O sigui que un altre element més, no, per oferir aquest tipus d'informació fiable i de la font directa, perquè és aquest contacte directe amb l'alcalde.
2: Sí. És cert que, bueno, en l'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li, i si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar, si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar, si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir, i fins i tot alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent al que hi ha en l'actualitat, però bueno, s'ha anat adaptant. Tenim Instagram Live, el directe de YouTube, apareix per la web municipal, apareix a Ràdio Castelldefels, o sigui, la pots escoltar, ho pots veure, després s'utilitzen tots els talls que són interessants i doncs són utilitzats tant pels mitjans municipals com fins i tot pels mitjans de l'alcalde, fins i tot de l'oposició. O sigui que, bueno, és el que hem de veure avui, no? Un multiformat i que doncs tothom està connectat i aprofita el que surt en el programa.
1: A més, quan començàvem a parlar d'aquest programa, doncs dèiem que la gestió d'aquest programa es porta en paral·lel entre l'equip de Ràdio Castelldefels, perquè també s'emet en directe aquí i condueix les primeres preguntes la companya Anna López, i també des de l'àrea de comunicació digital, que és des d'on es fa aquest recull de totes les preguntes que arriben a través dels perfils digitals i també es fan arribar a l'alcalde en directe. Doncs, com es treballa tot això prèviament, aquesta planificació i aquest programa des de la secció de comunicació, fins a arribar ara, doncs, el dimecres que tenim aquest Parlem amb l'alcalde?
2: Doncs com es fa tota l'àrea de comunicació? Doncs hi ha reunions de coordinació, tenim una reunió de coordinació de les diferents unitats cada setmana, aquí es van plantejant les diferents tant propostes com ajustos que hem de fer contínuament en el tema comunicatiu, que com ja saps és molt complexa. I doncs anem prenent decisions cada setmana intentant doncs ajustar el nostre contingut. El cert és que l'estructura comunicativa municipal en aquests moments és molt àmplia, molt gran, molt complexa. Tenim molts mitjans de comunicació. Jo crec que la ciutadania segurament no té aquesta al cap, no té l'abast del titànic comunicatiu que tenim ara mateix a l'Ajuntament i que va des de doncs, la cobertura de xarxes socials a mitjans tan tradicionals com la ràdio o la revista El Castell, que es mantenen. Tenim la web municipal, que ja en si és un gran projecte on s'han de coordinar moltíssimes àrees i moltíssims ítems comunicatius i de contingut. O sigui, jo crec que en aquests moments es va ampliant i fent-se més complexa amb el llarg del temps. Ara també tenim un altre actor, que són les pantalles a l'exterior, que ara tenim tres a la ciutat, però en breu tindrem 11. O sigui, l'àmbit comunicatiu s'ha anat fent més gran, s'ha anat fent més complexa i ara requerit de molts recursos. Uns recursos que, doncs, afortunadament, la gestió d'aquests recursos permet doncs, tenir tots aquests mitjans de comunicació actius i en bona forma. No? Estem veient ara la ambiciosa programació que té des de fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, que té pràcticament 10-11 hores diàries d'informació local, que és la seva raó de ser, però la revista El Castell, que és una revista mensual de 32 pàgines amb tot el recull informatiu, perfil institucional a totes les xarxes socials, però no només institucionals, sinó també gestionem el de Castelldefels Més Net, el de la policia, el de seguretat, o sigui, tenim un ecosistema molt ampli que costa de gestionar, però que, bueno, jo crec que la ciutadania hauria de valorar aquest esforç que es fa des de l'Ajuntament per tal de fer un exercici molt ampli de transparència cada dia.
1: Bueno, abans d'acabar, tinc una pregunta final, Miguel Ángel, però ja t'he de dir que m'he apuntat de tot el que comentaves, que un altre dia crec que podríem fer una entrevista específica sobre les pantalles a la via pública, perquè estaves avançant aquest gran projecte que teniu entre mans, així que jo ja m'apunto i ja coordinarem i avançarem aquesta informació.
2: Sí, perquè arribaran aquest mes d'abril ja tindrem totes les pantalles instal·lades. És un projecte amb capital europeu, una subvenció que vam aprofitar europea, i doncs ampliem el nombre de les pantalles de 3 a 11 i això significa doncs tot un esforç per tal de donar resposta a aquesta necessitat, no? La ciutadania anirà caminant pel carrer i es trobarà una de les seves pantalles que, com tu ja ben saps, doncs són informatives. És un altre mitjà de comunicació que està oferint una programació amb continguts de 3, 4, 5 segons continu sobre el que passa a la nostra ciutat.
1: Doncs això apuntat i ja informarem també, que veig que anem perfectament de planning i de temps perquè serà el mes vinent quan comencin a veure's instal·lades, així que informarem des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, amb tota la informació que ens puguis compartir. I ara ja sí, Miguel Ángel, per acabar amb el tema que estàvem parlant d'aquest dimecres a la nova edició del Parlem amb l'alcalde. Com a missatge final, per què diries a les persones que ens estiguin escoltant i que potser mai han fet arribar una qüestió a través de tots els elements que oferiu, el que dèiem, a través de les xarxes socials, bueno, poden contactar també aquí a Ràdio Castelldefels perquè prenem nota de les preguntes o apropar-se directament al punt on es dugui a terme, on s'instal·li aquesta carpa del Parlem amb l'alcalde aquest dimecres a les 12. Doncs per què diries que és important que la ciutadania s'animi a participar, a fer arribar les seves preguntes en espais com aquest de transparència?
2: Perquè és important també per l'Ajuntament conèixer què pensa la ciutadania i on estan els problemes que no localitzem i què no s'està fent bé i què s'està fent bé. És important rebre aquest feedback per part del ciutadà i la ciutadana de Castelldefels que ens digui doncs, quins són els seus interessos i en què els hi podem ajudar. Si al final nosaltres som servidors públics, o sigui, estem aquí, la nostra feina és intentar que aquest espai compartit que tots compartim, que és Castelldefels, doncs tingui la major qualitat de vida i tothom hi estigui el més a gust possible. Si en alguna cosa ens estem desviant i no estem aconseguint, doncs ho hem de reconduir. És aquest, diguem-ne, l'objectiu bàsic i màxim d'aquest Parlem amb l'alcalde.
1: Sí, al final un altre pot a més, perquè estava pensant en parlar de transparència, participació, retiment de comptes i també prendre nota, el que estaves dient ara, prendre nota, no? Perquè segurament doncs, preguntes que arribin de la ciutadania poden arribar a tenir conseqüències directes perquè són o concretes de coses que detectin i que ajudin a l'Ajuntament a seguir millorant. No? Em sembla que anaves en aquesta línia.
2: Jo sempre dic que per poder solucionar un tema primer hem de tenir tota la informació. El que no podem és intentar solucionar un problema i no tenir tota la informació. La informació l'aconseguim només escoltant la ciutadania. Doncs aquest espai on el que escolta és justament la persona que té més capacitat d'influir sobre un problema a la ciutat, doncs és una oportunitat que la ciutadania ha d'aprofitar.
1: Doncs perfecte, Miguel Ángel. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i agrair-te el teu temps, com sempre, Miguel Ángel.
2: Molt bé, Estefania, un plaer, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
3: Castelldefels Desperta.

0: I amb aquesta música tan alegre comencem aquesta secció, la secció de la programació de centres cívics i actualitat amb la tècnica, la Neus Fernández. Bon dia, Neus.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal? Mira, doncs, bueno, aquí ja jo miro el calendari i dic ja l'última setmana de maig, que tinc en ment que què ens espera, no? En el tema de les programacions d'activitats del centre cívic al Vista Alegre, per exemple.
1: Doncs mira, a Vista Alegre aquesta setmana no tenim cap puntual, cap especial, perquè estem acabant algunes que eren més llargues, perquè tenim l'última sessió del Decora la teva bossa de roba, amb brodat, i doncs aquesta setmana és l'última sessió, que ja tancarem un cicle de tres que han estat super, super interessants i han après diferents tècniques de brodat i estan fent la seva pròpia tote bag, la seva pròpia bossa de roba, i els estan quedant realment xules. Jo les he estat veient i estan molt, molt bé. I doncs ja fins la setmana del 9 no tornem a tenir una especial. I mentrestant van passant totes les activitats del trimestre, com són les moralitats, la llengua de signes, la salut i diversió, la ment activa, o sigui que no parem de fer coses, però de puntuals no en tenim cap aquesta setmana.
0: Tinc curiositat ara de quan has comentat aquesta activitat de decoració de la bossa de roba amb brodats, què sí. Has vist per allà? Què t'ha cridat l'atenció?
1: Bé, la veritat és que la gran majoria són persones que no han fet mai un brodat i com el brodat consta, la bossa consta de tres tipus diferents de tècniques, doncs vas veient, no?, com van aprenent, i perquè no són tècniques senzilles, algunes d'elles. I doncs totes estan fent com una inicial i la farceixen d'un brodat i després li fan una decoració al voltant amb un altre tipus de brodat, amb un tercer tipus de brodat. I he vist coses molt maques, en realitat.
0: Sí, que la gent és bastant creativa, no?, pel que comentes.
1: Sí, en aquesta ciutat la gent és molt creativa,
0: molt creativa.
1: Ja me n'he donat compte, ja.
0: Que bé, o sigui que no és una cosa que es faci en un dia, ha estat una activitat doncs, una mica més planificada en el temps, no?, que necessita sí. Doncs, més sessions.
1: Sí, sí, la vam fer expressament de tres sessions perquè... Doncs amb una sessió no donarà temps a explicar tot allò que volíem, no?, transmetre.
0: Vale, això per part del Centre Cívic Vista Alegre. I què tenim a l'Espai Municipal del Mar?
1: Doncs Espai del Mar el que tenim són quatre tallers aquesta setmana especials. Tenim per una banda doncs, dos d'infantil, que tenim l'Art and Craft, que és un taller per infants de 3 a 5 anys, 3, 5, 3, 6, el que seria com la part infantil abans de la primària, que es tracta de fer manualitats però barrejades amb l'anglès. I creiem que això és guai, treballem amb la gent de Quintanars, que ens fan un taller especial per nosaltres, i treballem per aquí. I l'altra activitat infantil, aquesta és divendres, dia 29, a les 5:30. I per altra banda tenim el ioga en família, que és a partir de 7 anys, que seria el següent any ja, a partir de primera primària. I és una activitat el dissabte a les 11:30. I convidem a venir doncs, un adult amb un infant i fer una activitat conjunta de ioga. Val? I després, per adults, tenim dues activitats, perquè, a més, aquesta setmana, suposo que en parlareu, és la setmana sense fum, i el que hem fet és cercar com dues activitats encerclades dins d'aquest cicle. No? Per una banda, tenim el dimarts una activitat que li hem dit el cos en joc, que és una activitat de moviment i respiració conscient, a treballar una mica doncs, com respiro, ser conscient de quines dificultats, com respiro, com treballo els pulmons, igualment com es mou el meu cos de manera conscient. I aquesta serà el dimarts 26 de maig a les 7 de la tarda. És gratuïta. I, altra banda, diguem...
0: Perdona, en aquesta activitat llavors cal inscripció prèvia, com has comentat ara que és gratuïta?
1: És interessant que la gent faci una inscripció. Sí que és cert que, com és una activitat oberta, ja l'hem planificat que sigui com està dins de la programació de la Setmana Sense Fum, si hi ha una persona que s'hi apropa en aquell mateix moment i s'hi suma, no hi haurà cap problema. Però sí que està bé que la gent es pugui inscriure perquè així tenim com una visió de quanta gent tindrem. I doncs pas preparar la sessió d'una manera o d'una altra. I doncs ja per acabar la setmana, que no és poc, amb les quatre aquestes especials, tenim una activitat que li diem el kokedama penjant. El kokedama és una tècnica japonesa de jardineria que es tracta de no posar test a la planta, sinó que la pròpia terra i la pròpia molsa li fan de test. I doncs n'hem fet durant diversos trimestres diferents tècniques semblants i aquesta doncs, està preparada per poder-la penjar doncs, d'una lleixa, al balcó, a dins de casa, que no cal que hi hagi, estigui recolzada sobre cap superfície.
0: Molt bé, o sigui
1: i aquest serà, aquesta serà, perdona, dissabte, dia 30, a les 11:30, i aquesta sí que té un preu de 15 euros.
0: O sigui que serà una activitat decorativa, però també sostenible, pel que comentes.
1: Sí, sí. La idea és això, no? Treballar una mica doncs, sense aquests... si fa servir doncs, testos de ceràmica, doncs genial, però molt sovint venen les plantes acompanyades de testos de plàstic, no? I estem intentant no, evitar tot aquest tema del plàstic a les nostres vides. I doncs també es crea un ambient com molt relaxat, molt de parlar, molt de compartir, no? Que doncs, vinculat a la setmana sense fum, creiem que era important doncs, prendre't aquest temps, no? Per respirar i per compartir coses.
0: Molt ben complementades, o sigui, tenim l'activitat aquesta més de, no? De prendre consciència amb el cos d'un mateix, amb la respiració que fem, i també una mica de contacte amb la natura, doncs aquesta, sí. Amb el kokedama.
1: Exacte, sí, sí.
0: I tu diries que són fàcils de cuidar aquestes plantes penjants?
1: Sí, sí, tant. Perquè, a més, l'hem fet, això, el que et dic, no? Vam començar un cicle de treballar amb plantes ja a la primavera anterior i n'hem fet diversos, no? Hem fet el kokedama normal, hem fet un jardí etern, hem fet uns quadres vius per penjar les parets fusta incrustada amb plantes vives, diguem, i aquest és com l'últim, el que tanca el cicle, i totes les persones que han vingut han volgut repetir perquè, bueno, allà continuen les plantes completament vives i bueno, que és una manera decorativa i una altra manera de tenir plantes, no?
0: Doncs sí, molt maco. A més, és un imprescindible. O sigui,
1: necessitem respirar.
0: Clar, amb aquesta celebració de la Setmana Sense Fum, em sembla molt bona iniciativa, la veritat.
1: No, més gràcies. Clar, l'idea és intentar doncs, donar a les persones recursos diferents, no? Activitats que, doncs, que desconeguin i que puguin doncs, suscitar una mica d'interès, no? I de crear noves, diguem, noves necessitats o noves experiències.
0: Hem fet així un repàs de totes les activitats per adults i per també infants i famílies. Hi ha alguna que tu vulguis destacar o alguna que quedi en places, per exemple?
1: Doncs, mira, a totes les que he dit, el kokedama potser estem una mica més justets. Per espai, però totes les altres encara s'hi poden apuntar perquè sempre deixem un parell o tres de places doncs per això la gent que ens escolta avui diu, ai mira, això m'interessa i s'hi apunten. Jo recomano molt, molt la de demà perquè a més és el primer cop que fem una activitat així i pensem que pot ser molt interessant la de demà, la del cos en joc i doncs si és una activitat que funciona ens volem plantejar doncs, de cara al trimestre vinent fer un curs com de tot el trimestre a veure com funciona, perquè creiem que és una activitat necessària. A més, Espai del Mar ens basem molt en el tema de la salut i el benestar, tant físic com emocional, i creiem que aquesta com que aúna no? les dues vessants, la física i la mental.
0: Doncs sí, un punt bastant rellevant i mira, potser d'aquí pot sortir doncs, el que comentes tu, una activitat doncs, que sigui més estable en el següent programa. Doncs...
1: Sí, és una promoció de l'octubre que ja estem treballant amb ella, clar.
0: Ja esteu treballant. I sabem alguna cosa... Clar, ja és de cara a l'octubre.
1: Sí, sí.
0: Ja acabem ja la temporada.
1: A l'estiu farem alguna coseta més especial, més puntual, perquè no ens dona temps a fer una programació com de tot el trimestre, perquè només és el mes de juliol. I farem alguna, ja us ho explicarem, no? Farem alguna coseta més específica. Però sí, ja estem treballant amb les noves programacions del curs vinent, clar.
0: Molt bé, doncs seguim en contacte, Neus. Fins la setmana vinent.
1: Molt bé.
0: En aquesta secció de centres cívics. Moltes gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres. Fins a la setmana vinent.
2: Castelldefels Desperta.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: I ara entrem en directe per parlar amb el periodista Cristian Cano sobre els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Molt bon dia, Cristian.
1: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Mira, doncs estem aquí amb un dilluns, que també teniu un programa vosaltres, i us volia preguntar doncs, què tenim, de com han estat el cap de setmana i quins resultats tenim.
1: Doncs sí, com comentes, igualment ja aquesta tarda nit, el dilluns esportiu, comentarem els partits amb més profunditat. En un cap de setmana, que podríem dir que vam avançar ja divendres, amb menys partits dels habituals, amb un menú més curt de lo normal, ja que, mica en mica, doncs, estem arribant ja al final de temporada, resten poques competicions esportives i aquest cap de setmana hem tingut 6 enfrontaments dels nostres equips locals. Si haguéssim d'agafar els més destacats, segurament un dels titulars de la jornada és que no hi va haver remuntada a Can Vinader. L'esportiu Castelldefels no va poder remuntar el resultat de l'anada a la pista del Vilanova del Camí i ha sortit com a subcampió de Primera Catalana. L'equip de Marc Viscarri va perdre per 21-23 el dissabte a 8:15 de la tarda i bé, d'aquesta manera les castelldefalenques tancant la temporada sent subcampiones i recordem ja amb l'ascens de categoria Lliga Argent en la seva mà. Vilanova del Camí B, Cerdanyola i Castelldefels pugen de categoria la pròxima temporada en clau handbol femení. Un altre resultat a destacar d'aquest cap de setmana ha sigut el de la Unió Deportiva Vistalegre, que disputava la primera eliminatòria, el partit d'anada de la primera fase de promoció d'ascens a Segona Catalana, i l'equip blau va guanyar en la seva visita a la Unió Esportiva Camp Rodon per un resultat de 0-2. Van marcar Albert Sánchez i Manel Jiménez, i aquest resultat doncs, situa el Vistalegre pràcticament en peu i mig en la següent eliminatòria, que en cas de superar-la doncs, confirmaria el seu ascens de categoria. D'altra banda, també destaca una victòria al futbol sala, la del sènior masculí del futsal Castelldefels, que va superar 4-2 al Balaguer, i també derrotes com, per exemple, la del Castelldefels d'hoquei club femení, també la del sènior femení de futbol sala i també en clau Supercopa femenina, una de les grans novetats d'aquest cap de setmana. Ja no tan sols ha sigut la victòria del Castelldefels, que tanca la fase regular amb un triomf per 56-73 contra el Granollers, sinó que també coneixem la seu de la fase d'ascens. El Castelldefels disputarà la fase d'ascens a Cartagena, aquesta serà la seu d'aquesta segona fase, d'aquesta promoció, i també coneixem els rivals que hi tindrà per davant l'equip de Mònica Lázaro. El Castelldefels estarà un grup format pel Cartagena, que serà l'anfitrió, el Nemesis, que és un equip de Santander, i també la Dareva, que és un conjunt de les Illes Canàries.
0: Doncs, Cristian, em cridava l'atenció que comentaves doncs, que havia estat un cap de setmana una mica amb una activitat una mica més frenada, però igualment emocionant, perquè tot el que m'has explicat i hi han hagut algunes victòries molt interessants.
1: Sí, el que passa és que ha sigut una llàstima, el de l'handbol femení, perquè jo crec que guanyar el títol, i més amb una remuntada, no, hagués sigut posar el colofón final a la temporada, però bé, el Vilanova del Camí és un equip amb molta qualitat. Aquesta tarda tinc ganes de parlar amb el Marc Viscarri, que segurament el tindrem el dilluns esportiu, perquè el seu filial, el Vilanova del Camí B, jo crec, és la meva sensació, que ha baixat a jugadores del primer equip i és per això que ha guanyat l'eliminatòria amb tanta autoritat.
0: Doncs mira, coneixerem més, com comentes, el programa dilluns esportiu. Cristian, no sé si ens ha quedat alguna cosa més per comentar. Jo, per la meva part, el que tu, com tu vegis.

0: Bé, bueno, aquesta setmana destaca que arriba la Key Cup aquí a Castelldefels, la Castelldefels International Cup, amb equips de categories inferiors de la talla del Barça, del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, i que aquesta tarda parlarem amb Carlos de Frutos, que és un gran amic nostre i també un dels organitzadors de la competició, doncs per conèixer una mica més en profunditat aquest nou projecte que esperem que impulsi el futbol local.
1: Esperem que així sigui. Sona molt bé, Cristian. Moltes gràcies doncs, per aquesta aportació amb els resultats esportius del cap de setmana.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Adeu.
1: Adéu.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.

0: i tenim amb nosaltres amb la periodista Anna López, on podem fer doncs, en aquest moment una prèvia de les entrevistes del magazín Així Som. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal? Què ens espera avui en el programa?
1: Doncs mira, avui parlarem del programa del dia, d'alguns dels programes del dia de la graella de Ràdio Castelldefels, com és dilluns esportiu, Viajando por las Ondas i Espais que cuiden. Sabrem els seus continguts. Recordo que Viajando por las Ondas s'emet a les 8, dilluns esportiu a les 9 i Espais que cuiden a 10:45. A partir d'aquella hora arribarà Aire del Sur. Avui la nostra tertúlia política, Castelldefels Coffee, i serà Ramon Amador, per Som Castelldefels, regidor de Pau, Solidaritat i també d'Educació. Aquesta setmana se celebra la Setmana Sense Fum, en la qual participen l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració dels ambulatoris de la ciutat. I recordarem la xerrada que va protagonitzar el passat dijous Jaume Grau, biòleg, a la xerrada de la Rogeta, aquesta entitat que programa mensualment doncs, conferències de diversos aspectes. En aquest cas, en Jaume parlarà d'una proposta de parc natural agrari. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç local i el Leo Piqué ens parlarà de les incidències de seguretat que han passat aquest cap de setmana.
0: No, molt bé, Anna. Ara que comentaves aquesta Setmana Sense Fum, acabem de parlar en aquesta segona hora amb la Neus Fernández, la tècnica de centres cívics, que també justament faran activitats, o sigui que realment és un tema bastant central.
1: Central i transversal, sí. I a banda d'això, el divendres també tornarem a parlar de la Setmana Sense Fums, però en aquest cas amb la Pepa del Cacho, que és la presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Castelldefels.
0: Doncs molt bé, estarem atents a tota aquesta informació, una mica de tot, una mica de salut, també voltarem pel comerç, com deies tu, sí. Anna, i una mica de biologia, d'activisme, i sobretot també doncs, no ens oblidem de la part de policia local, que també els tenim molt aquí a la ràdio, al nostre costat.
1: Efectivament, la tertúlia política a 10:45, en aquest cas amb en Ramon Amador, regidor de Som.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna.
1: A tu, Patricia, fins ara.
0: Fins ara.

Ens trobem ara mateix a pocs minuts d'acabar aquesta segona hora del programa d'actualitat comentada al Castelldefels Despertar, on hem estat connectats aquí amb vosaltres des de les 8 del matí fins a les 10. Fem un repàs ara mateix de les notícies més destacades d'aquesta segona hora. Pel que fa a l'àrea de manteniment de via pública, hem parlat que hi ha nous aparcabicicletes i bancs a la ciutat. S'han dut a terme un total de 24 actuacions de millora entre el 18 i 22 de maig, tot això dins el programa d'intervencions setmanals, que té per objectiu garantir el bon estat i la seguretat dels espais públics de la ciutat. Unes intervencions que contribueixen a mantenir les rotondes en bon estat de conservació, afavorint la circulació més fluida i segura i reforçant també el compromís municipal amb la qualitat i el manteniment dels espais públics. Podem destacar la instal·lació dels aparcabicicletes i els bancs del carrer Antic Camí Ral de València número 3 i a la Rambla Josep Tarradellas número 3. Des de l'Ajuntament asseguren que aquestes tasques setmanals de manteniment continuen sent un element clau per garantir una ciutat més accessible, segura i en bon estat pel conjunt de la ciutadania. Hem parlat també de la nova línia d'ajuts per retirar amiant dels edificis a Catalunya. L'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha aprovat les bases reguladores d'una nova línia de subvencions destinada a fomentar la retirada en origen de residus de materials d'aïllament i de la construcció que contingui amiant. Els ajuts els poden sol·licitar tant persones físiques que siguin propietàries d'immobles amb elements constructius que continguin amiant, també persones jurídiques, tant públiques com privades, i comunitats de veïns. Un ajut que pot arribar fins a un màxim de 30.000 euros per immoble i una subvenció que està destinada a cobrir les despeses derivades de la retirada i la gestió dels residus d'amiant. La iniciativa s'emmarca en les polítiques de reducció dels riscos ambientals i de promoció d'entorns més segurs i saludables mitjançant l'eliminació progressiva de materials amb contingut d'amiant als edificis existents.

0: I entre les entrevistes hem remès una entrevista sobre el format del Parlem amb l'alcalde. Recordem que aquesta entrevista l'ha fet la companya, l'Estefania González, on contactava doncs, amb el gerent municipal, el Miguel Ángel. També hem pogut connectar amb la Neus Fernández de Centres Cívics, que ens ha fet un repàs de les activitats més destacades d'aquesta setmana, i amb el Cristian Cano pel que fa als resultats esportius d'aquest cap de setmana. Amb aquest repàs de notícies i d'entrevistes m'acomiado d'aquest espai. Fins demà, de nou, de 8 a 10. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb el magazín matinal Així som, amb la companya Anna López. Bon dia i bon inici de setmana.
1: Castelldefels desperta.
2: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
3: Radio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, són les 10.

0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, perquè el sumari del cas es podria traslladar ja a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distància. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet però baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. Dos russos i dos ucraïnesos han mort en els atacs de les últimes hores dels dos exèrcits. Les forces de Kiev han llançat projectils contra regions frontereres russes i han deixat sense llum i aigua alguna zona. Els soldats del Kremlin han colpejat Kherson al sud l'endemà d'un dels atacs més durs contra Kiev. El brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. El brot es va declarar oficialment fa 10 dies. I quan falta poc més d'un any per a les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual. Passen a disposició judicial dos joves, un noi i una noia, qui els relacionen amb diferents focs forestals i l'incendi d'un camió i de maquinària agrícola. Els suposats piròmans els van detenir a Reus, al Baix Camp. I a Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor. Tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril, les xifres de les primeres finques recol·lectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados, de Carles Porta, o també el debut de John Travolta com a director, amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
2: El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona, amb la presència de més de 10.000 seguidors. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga, superant el Madrid a la final 92-85. Mentrestant, a la Lliga ACB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: I ens queda el titular del temps. Les temperatures podran tornar a superar els 30 graus. Avui a l'interior arribaran els 35 al Pla de Lleida, domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu, que difícilment donaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia. Primer de l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels. L'Ajuntament entra així al top 10 dels municipis catalans amb més de 50.000 habitants més destacats en transformació digital i govern obert, segons els indicadors oficials de l'Administració Oberta de Catalunya. La ciutat va reunir el passat cap de setmana l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat va reunir representants de més de 370 municipis de tot l'estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorant la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
3: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza una semana más Castelldefels, així som. En el programa de hoy sabremos los contenidos del programa de viajes desde a casa, viajando por las ondas, que llegará a las 8. Después, Dijon Esportivo con los resultados y las entrevistas protagonistas del pasado fin de semana de los clubes esportivos deportivos de la ciudad. Semana sense fuma, que esta semana l'Anna Gil, tècnica de salut, ens parlarà les activitats que l'Ajuntament ha implementat, ha organitzat amb la col·laboració dels ambulatoris de la ciutat. Leo Piqué, sotinspector de la policia local, ens parlarà les incidències que ha hagut en matèria de seguretat el passat cap de setmana, i Jaume Graus, biòleg, ens parlarà d'una proposta de parc natural agrari. Serà la xerrada de la Rogeta, la que va passar el passat dijous, i recordarem quins eren els principals arguments d'en Jaume Grau, com dèiem, biòleg i activista pel medi ambient. En el Coffee d'avui som, com cada dilluns, en aquest cas ens visitarà Ramon Amador, regidor d'Educació i també regidor de Pau i Solidaritat per aquesta formació a l'Ajuntament. I acabarem de parlar d'un dels esdeveniments, per mi, més bonics de la primavera, Sant Ponç, amb la regidora de Comerç, Marci Filià. Comencem, welcome.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Doncs parlem ara, efectivament, amb el Cristian Cano, el conductor de Dilluns Esportiu. Molt bon dia, Cristian.
1: Hola, Anna, molt bon dia.
0: Com hem anat el cap de setmana pels equips de Castelldefels?
1: Doncs bé, com hem comentat prèviament, fa una estona amb la Patrícia, ha sigut un cap de setmana amb menys activitat de l'habitual, ja que mica en mica doncs, estem ja encarant el tram final de temporada. Hem tingut 6 partits en total, on hem de destacar doncs, 3 victòries i també 3 derrotes. Pel que fa a victòries, jo destacaria la de la Unió Deportiva Vistalegre, que va guanyar per 0-2 al camp del Camp Rodon, el partit d'anada de la fase d'ascens, una eliminatòria que es tancarà diumenge vinent a Can Vinader, i on el Vistalegre doncs, continuarà lluitant i somiant amb l'ascens de categoria per tornar a segona catalana, i també victòria del sènior masculí de l'equip de futbol sala, del futsal Castelldefels, com també del bàsquet femení Castelldefels. Pel que fa a derrotes, segurament la més dolorosa o la més destacada és la de l'esportiu Castelldefels. El sènior femení, recordem que tancava la temporada dissabte passat per la tarda, era el partit de tornada de la final de primera catalana, i hi havia res més i res menys que un títol en joc. Malauradament, el Castelldefels no va poder capgirar el resultat contrari de l'anada i va perdre aquest partit per 21-23. Un Castelldefels que serà de Lliga Argent la pròxima temporada, això és el més important, però que, malauradament, ha acabat com a subcampió de primera catalana. Després, també derrotes del Castelldefels d'hoquei herba femení, com també de l'equip de futbol sala femení.
0: Molt bé, doncs entrevistes avui, aquesta nit, el Dilluns Esportiu, a les 9 de la nit, amb els protagonistes, no, Cristian?
1: Sí, com sempre, parlarem amb diferents protagonistes, a veure si podem parlar amb el Marc Viscarri per fer un balanç una mica general del que ha sigut aquesta final i també la temporada de l'esportiu Castelldefels femení. També parlarem, per cert, amb Carlos de Frutos, ja que aquesta setmana és la KICAP, la Castelldefels International Cup, i des del meu punt de vista doncs, és un esdeveniment que pot donar un valor molt superior al futbol local, al futbol castelldefelenc. La KICAP tindrà lloc divendres vinent fins a diumenge i tindrem equips de la talla del Barça, del Madrid, del Paris Saint-Germain, segurament amb promeses que en un futur doncs, estaran disputant futbol d'elit. I a veure, també parlarem amb més protagonistes. Ja com vam avançar la setmana passada, havíem de parlar amb l'Antoine Ribeiro del Castelldefels de rugbi, del Cruc. O sigui que parlarem també amb el tècnic de l'equip de Castelldefels, d'aquest Cruc, que recordem fa uns dies es va proclamar com a campió de la Copa Catalana.
0: Molt bé, doncs tots aquests temes d'actualitat esportiva de la ciutat. Avui, com dèiem, a les 9, el Dilluns Esportiu. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, conductor d'aquest espai, per explicar-nos els continguts del programa d'aquesta nit.
1: Perfecte, Anna, que tingueu tots una molt bona setmana. Una abraçada ben forta.
0: Igualment per a tu. Molt bon dia.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns Esportiu.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazine de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs, efectivament, i amb nosaltres, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanya Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau i Solidaritat. Molt bon dia, senyor Amador.
3: Molt bon dia.
2: Bé, aquesta setmana, setmana de cloendes, perquè queda molt poc perquè s'acabi el curs.
3: Totalment. I, de fet, avui és festa, a mi no m'han donat festa, eh? Bueno, festa, no, hi ha dia de lliure de disposició i estic aquí.
2: Exactament.
3: Veig tots els parcs. Bueno, ara començaran a omplir-se els parcs i la platja també, no? Però, bueno, s'ha de gaudir d'aquest bon temps que arriba i que sí, i que ja començaran en uns dies el que és la jornada intensiva i, de fet, doncs, a gaudir ja del bon temps, no? Per això ja estem a l'acabament, ja estem finalitzant el curs amb un munt de cloendes, un munt d'activitats, que, bueno, que això també, doncs, el que passa és que són bones coses a nivell educatiu a Castelldefels, no? I estem tancant projectes, estem tancant activitats, i aquesta setmana, de fet, comença demà, tancarem el que és la mostra d'extraescolars, la mostra d'extraescolars, i ja arriben a la vintena edició, no? I això, doncs, és diu moltíssim, no? D'aquesta activitat, no? I ja, és una mostra artística, com ja sabeu, no? I és molt interessant.
2: I en aquest cas, la novetat que ha presentat la mostra d'extraescolars és que també la inclusió s'ha estès aquesta activitat, oi?
3: Sí, sí. O sigui, ja des d'aquest curs, el començament d'aquest curs, des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística de diferents arts escèniques, i és molt interessant per tots els infants, perquè estem parlant també, doncs, això, 20 anys, bueno, de fet, 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies, perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs, puguin participar, no? I, doncs, puguin estar els infants i joves, pugen a l'escenari per compartir tot el que això, han treballat en teatre, música, dansa, i el fet de jo estic molt orgullós, l'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat, perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet, també a la grada. Jo pràcticament estic a totes les sessions. Veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles, doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és molt, fa molt de goig.
2: Un altre projecte que conclou, que se celebra, doncs, al final per aquest curs, un projecte molt diferent, el projecte Eslora.
3: Eslora, també. Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses o en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs, van cap a un lloc o per un altre, no? I això, doncs, aquest projecte Explora, el que ho vaig comentar alguna vegada, no? El que pretén aquí és, doncs, que tenim una ràtio d'abandonament escolar. Bueno, de fet, tenim un bon ràtio, però continuem tenint una ràtio d'abandonament. O sigui, tenim comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no?

0: moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix. Estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
1: Doncs una altra cloenda que arriba és la de l'estima, com despertar aquestes vocacions científiques entre els infants i els joves.
0: Exacte, doncs aquí l'estiment, la veritat és que la paraula és bonica, estiment Castelldefels, i és així, o sigui, el món educatiu estima Castelldefels, i aquest projecte doncs, també l'organitza conjuntament amb l'Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Catalunya, que tenim aquí la ubicació, doncs és una activitat també molt bonica, perquè també intenta trencar estereotips, no? Per què? Perquè, bueno, és el que intenta és obrir i gaudir d'aquestes vocacions científiques, val? L'estiment doncs és un acrònim de ara està en anglès i el meu anglès...
1: Ciència,
0: tecnologia, matemàtiques...
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Ciència.
0: Tu ets una de les vocacions científiques, no?
1: Sí.
0: I el que es fa, doncs, és aquestes vocacions més científiques, doncs, de ciència, això, de tecnologia, creativitat, doncs, d'una manera més vivencial a les aules. I després també doncs, tenia aquesta cloenda per no demostrar, sinó per visibilitzar tota la feina que han fet durant tot el curs en aquest aspecte. No? I són àrees també molt formatives, molt creatives, per donar valor als joves, perquè tothom, i aquí sí que és veritat, no? Que amb una mica de carinyo, no? D'acompanyament, com ja he comentat també en l'Eslora, doncs la veritat és que surten vocacions que mai ho haguessin dit de persones o de nens que a vegades estan doncs, una mica retraïts i una mica més això, no? Amagadets en l'aula o inclús en la família. No? I per tant és molt important aquest projecte també per trencar aquestes desigualtats i estereotips en quant a gènere. No, no sabent aquest dia que serà el proper dijous, no aquest sinó l'altre, aquest dijous és el projecte Explora, la cloenda, i el proper dijous de la setmana que ve és aquesta cloenda de l'estiment. I no sabent, en aquest programa, pel matí, estarem a la plaça, i de fet és tot un acte durant tot el matí, que venen totes les escoles, tots els centres, a presentar els seus projectes, els seus invents, els seus robots, i a vegades molt interessants. No sabrem si quina programadora, quina científica, no? Doncs sortirà d'allà o que ens mostrarà el seu experiment. No? I això també doncs, veus com també fa un temps totes aquestes àrees eren més d'homes, però que cada vegada també, i aquí a l'UPC ja ho estan veient també, doncs hi ha més dones, no? I això també doncs, és de reconèixer.
1: I tant, mica en mica, no és tampoc, segons ens diuen persones expertes amb les que hem parlat, doncs el percentatge que hauria de ser les aules, però bé, això comença també pels nivells de l'ESO i els nivells després del batxillerat, desperta aquesta vocació.
0: Sí. De fet, també hi ha una altra cloenda que va ser un parell de setmanes, que és els treballs de recerca, no? I això també, crec que ho vaig comentar, no? L'altre dia, sí, no? També molt interessant, eh? Treballs de recerca d'un nivell molt alt, altíssim. De fet, eren joves de 15 a 16 anys que ja van contactar, ja ho vaig comentar, no? Amb l'ICFO. O sigui, van anar a l'ICFO a estar allà amb enginyers per preparar tot un experiment. Un xaval de 15 anys, no? Això és nivell. O sigui, de veritat és que aquí tenim un nivell molt alt tant d'orientació com de formació com d'acompanyament al nostre jovent, i jo crec

0: també, per això, és el que he dit abans, no? Que la nostra ràtio d'abandonament escolar és més reduïda, és més baix que de la resta de municipis del voltant i de Catalunya, no? Sencera. O sigui, perquè aquí s'està fent una bona feina. De fet, totes aquestes cloendes reflecteix tot el treball que s'ha fet durant tot l'any, no? Tota la dedicació per part de tot el col·lectiu, no només educatiu, com he comentat de l'Aurora, sinó també empresarial, laboral. Aquí també ens ajuda i es fa un treball molt transversal amb totes les àrees de l'Ajuntament. La Guaita ens recolza moltíssim i ofereix empreses que volen ajudar al nostre jovent. O sigui, això diu molt del valor que es dona com a ciutat a l'educació. I això doncs, emociona, i la veritat és que estem fent una bona feina dintre d'aquesta àrea d'educació que és tan important.
1: Doncs precisament, i vostè es referia abans, en situació de vaga o conflicte en el col·lectiu educatiu del professorat. Sí. Demanen coses a la Generalitat.
0: Demanen coses. Què és el que demanen? Bueno, la veritat és que el primer que es demana, que es veu, que demana és diners. No és només aquest l'objectiu de demanar una pujada de sou o de beneficis econòmics. Hi ha més coses. O sigui, portem molt de temps, molts anys, que no es dediquen als recursos, per exemple, recursos a les aules per baixar les ràtios. Aquesta és una notícia també que nosaltres, aquí a l'àrea d'educació a nivell local, hem aconseguit. O sigui, això no està consolidat a tota Catalunya. Nosaltres a l'I3 tindrem el proper... Hem anat, des de que vaig començar a ser regidor, a demanar una reducció de ràtios, i el normal a Catalunya és una ràtio de 20 alumnes a I3, de 20, el normal, i aquí al proper curs en tindrem 18. O sigui, això és... ho han aconseguit en totes les demandes de l'equip de govern, tota l'àrea, per poder doncs, oferir una millor dedicació. I aquest, tot això ve motivat, i és el que demanen també aquest col·lectiu educatiu a nivell Catalunya, i és un aprenentatge doncs, amb els recursos necessaris dels infants, dels joves, que ara cada vegada doncs, el professor té més responsabilitats, no és només sortir de colònies i que se'n van tres dies o quatre dies o cinc dies fora de casa sense un agraïment o sense un benefici econòmic. Se'n van 3-4 dies i deixen la seva casa, els seus fills, la seva parella, i això no mai s'ha reconegut. Això també és una de les coses que s'està demanant, no? I doncs la base per mi de les reivindicacions és els recursos que són necessaris també per la necessitat que hi ha del col·lectiu amb necessitats educatives especials. Mal. Des de fa molt de temps s'han reduït del que són els centres d'educació especial i la inclusió doncs, s'han posat tot aquest col·lectiu amb necessitats especials a un espai ordinari, de places ordinàries, a dintre de les escoles normals. Mal. Això que representa per un professor que té 20-30 alumnes i ara amb 2, 3, 4 i cada vegada més alumnes especials, doncs una dedicació que no té ni temps ni formació. Vale? I la Generalitat sí que doncs, ho està reconeixent, totes aquestes necessitats que s'han acumulat durant tot aquest temps, i llavors doncs, destinaran més recursos. Jo crec que s'està arribant a un acord ja, i espero que abans d'acabar el curs puguin arribar a un acord, perquè bueno, es destinin que arriben a un acord per poder millorar l'educació a tots els nostres centres. I aquí, doncs, des de l'Ajuntament, que és el que estem fent i què és el que podem fer, doncs, i el que estem, bueno, pues, és escoltar, acompanyar i continuar treballant conjuntament i en comunitat educativa. Abans ho hem comentat, no? Nosaltres, a les extraescolars, que és també un recurs 100% municipal, doncs ahir hem destinat més recursos i és el que volem també dintre de l'horari lectiu el professorat.
1: En aquest cas també és fonamental el paper de les famílies, entendre també l'avaluar del col·lectiu del professorat, no?
0: Així és, i he estat jo, normalment soc també un participant més dels consells escolars dintre del centre d'aquí de Castelldefels, i les famílies ho entenen perfectament. Entenen que cada vegada se'ls demana més al professorat i no estan reconeguts totes aquestes tasques extres. No? A vegades han de ser infermers, han de ser logopedes, han de ser...
1: Psicòlegs,
0: sobretot, no? Per infants i per adults, també sí, per les famílies, que les famílies també a vegades sembla...
1: I amb més exigències, també, no?
0: Total. Tant l'educació com l'ensenyament ja ho deixen tot al professorat. Deixen l'infant a l'escola, vinga, me l'heu de retornar ja ben preparat per la vida, per disposar de límits, per el diàleg, per tot. Que arribi a casa ja amb tots els deures fets.
1: Per ser, en aquest sentit, un espai també que es fa des d'educació, que també clourà, és l'espai de debat educatiu.
0: Aquest és molt valuós per nosaltres, per tothom. O sigui, nosaltres també aquí, des de l'àrea d'educació, donem molt suport a les famílies, perquè és un col·lectiu que es necessita, o sigui, també per l'educació. O sigui, és bàsic, no només el professorat. I en aquest aspecte, doncs, destinen l'EDE, destinen molts tallers, molta formació a tota la feina que fa els tècnics envers a les famílies, que és un col·lectiu molt important també, perquè moltes vegades ens venen famílies, sobretot les més joves, que no saben com educar, que no saben com actuar, no saben que algunes famílies també venen de fora i no saben el nostre sistema educatiu com funciona, és cultural també. De fet, vinga, va, sí, ho dic. Hem rebut un correu electrònic el divendres.
1: Sí.
0: D'una entitat escolar del Japó que volen venir aquí a Castelldefels, ja tindrem més informació, hem d'acabar de concretar dates i visita i demés, que volen venir aquí per veure el nostre sistema educatiu, la nostra orientació, com treballar amb les escoles. Ostres, i això ens omple de goig, la veritat és que sí, una entitat del Japó.
1: Molt bé, doncs, com diu vostè, parlarem les següents setmanes i també parlarem una mica des del balanç en general que a part la regidoria d'educació ha tingut aquest curs.
0: Molt bé.
1: I si hi ha novetats de cara al curs vinent, que segur que sí.
0: Segur que sí, hem de continuar, no parem de fer i l'educació no ha de parar, no només a nivell pedagògic, sinó també a nivell local per prendre decisions, per millorar projectes i continuar doncs, amb aquesta prioritat que per part de Som Castelldefels l'educació és tot.
1: Moltíssimes gràcies, Ramon Amador, regidor d'Educació, Pau i Solidaritat per Som Castelldefels. Fins aquí unes setmanes.
0: Moltes gràcies.
1: A vostè, bon dia.
2: Castelldefels Coffee. RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. L'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys al compte de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. L'informe qüestiona els indicis que apunta el jutge Peinado per deixar-la a un pas de judici per corrupció. Màxima expectació, mentrestant, pel contingut que avui mateix pot transcendir del sumari del cas de suposada corrupció on apareix l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat de més d'un any i mig d'investigacions centrades en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'executiu de Pedro Sánchez i els partits esperen els nous detalls per definir estratègies. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. El govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment que queda lluny de la reivindicació sindical que en reclama 6.000. Demà hi ha prevista una nova reunió negociadora i dimecres torna la vaga als centres a tot el país. L'al·lèrgia alimentària es pot revertir des de l'Hospital Vall d'Hebron, constaten que 9 de cada 10 persones que fan un tractament d'immunoterapia oral amb aliments acaben tornant a menjar els productes que els provocaven reaccions. La compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% al 2025 respecte de l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a l'actual legislació. Xifra rècord de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers es van allotjar el mes passat en establiments hotelers del país. Pràcticament 2/3 parts són visitants estrangers, amb una mitjana d'estada de més de 2 nits i amb Barcelona com a gran pol d'atracció. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la Crònica Negra amb Abandonados de Carles Porta o el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
2: Esports.
1: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona amb la presència de més de 10.000 seguidors. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester, el de Santpedor, marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga, superant el Madrid a la final 92-85. Mentrestant, a la Lliga CB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
1: I el temps, les temperatures podran tornar a superar els 30 graus a l'interior i arribaran als 35 al Pla de Lleida. Domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu que difícilment donaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per inscriure's i participar a la Festa de la Música al Carrer 2026. Fins al 27 de maig es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar part de forma totalment voluntària i no remunerada en aquesta activitat, que tindrà lloc el pròxim 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. Castelldefels s'acollirà per primera vegada l'acte d'alliberament de tortugues del CRAM. Serà a la platja de la Pineda, que viurà aquest acte on s'alliberaran tortugues marines recuperades per la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sota el títol Torna a casa, convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines el pròxim 31 de maig. I l'esportiu Castelldefels sènior femení per l'anada de la final de la Lliga. Les grogues van caure dissabte a la pista del Vilanova del Camí i hauran de remuntar a casa l'Unió Esportiva Castelldefels per amb el Júpiter i seguirà un any més a la Lliga Elite. Estrena amb èxit la 26a edició del circuit de voleibol d'estiu a la platja. Esto de moment, més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Aixís Som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Càpsules de salut. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera de la CARSAP Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de Sanitat. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Darío Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària. Farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda. També mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller amb, no sé si sabeu què és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i demés. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs això és tot.
1: Ni més ni menys.
3: Ni més ni menys.
1: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Can Bou, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
2: La primera recomanació, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
1: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que no tant el cos?
2: El primer benefici que nota en el cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, quan més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va assemblant més a les persones no fumadores. Vale.
1: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
2: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
1: I quin risc té?
2: A veure, el vapeig, porti nicotina o no, si porta nicotina, la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent, amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pots fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
1: És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt menys
2: així.
1: Exacte.
2: La percepció del risc quan un fuma vapor doncs és quasi nula, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludable. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vàper no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vàper d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua, i no és veritat. I l'altra cosa també, hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sinó de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars, no? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual, no? A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
1: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
2: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat. Que, de fet, em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac. No? Que això també va molt bé per dir, no comencis, no comencis, que goita.
1: Perquè gràficament es veurà.
2: No? Exacte. Un podrà viure, no?, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
1: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
2: Que us animeu molt, que us animeu a venir al centre.
3: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
1: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que ha explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
3: Bon dia. Gràcies, bon dia.
4: Càpsules de salut.
5: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: El passat dijous la Rogeta va tornar a organitzar una de les seves xerrades mensuals. En aquest cas van a córrer a càrrec de Jaume Grau, ell és biòleg, i va presentar la proposta, una proposta de Parc Natural Agrari Salvem el Delta del Llobregat. Vam tenir l'ocasió de parlar prèviament amb ell. Doncs la protagonista aquest mes de les xerrades de la Rogeta és Jaume Grau, ell és biòleg i activista d'Ecologistes en Acció i presenta Salvem el Delta del Llobregat, una proposta de Parc Natural Agrari, amb això versarà la seva xerrada, però abans parla amb nosaltres. Què tal, Jaume, com estem?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Escolta'm, com podríem definir aquesta proposta, Salvem el Delta del Llobregat? Mm-hmm. Si dius Salvem és perquè el Delta està en perill, no?
1: Sí. Bé, fa molts anys que hi ha amenaces en aquest territori. És un dels espais més cèntrics de l'àrea metropolitana, que ha crescut molt en població, en grans infraestructures, en grans polígons també industrials, i per tant està quedant els espais naturals i agraris cada cop més arraconats. Per això ens en vam ajuntar fa ja 6 anys doncs una colla de plataformes i entitats ambientals i de veïns i veïnes de la comarca per denunciar que volem salvar doncs, aquests últims espais naturals no construïts a la comarca. No? I a partir d'aquí hem començat a recolzar lluites d'alguns dels territoris on hi ha projectes nous que volen seguir urbanitzant i seguir convertint en ciment aquests espais naturals i agraris, i ara pensem que hem de fer un pas més, que és no només lluitar per aturar alguns projectes, sinó també proposar què volem amb aquest territori, i el que volem és protegir-lo pel benefici no només de les espècies silvestres, sinó també de totes les persones que vivim al Baix Llobregat.
0: Quan et refereixes a aquests espais o aquests projectes que vols que en construir, imagino que t'estàs referint al Pla de Ponent, per exemple.
1: Entre d'altres.
0: Fonamentalment.
1: El Pla de Ponent és un dels projectes més grans, més agressius, més destructius en el nostre territori, que no només representa construir prop de 5.000 habitatges, sinó que a més destruir d'una forma molt important l'últim connector ecològic entre el massís del Garraf, el Parc del Garraf, i el Delta Llobregat, la zona plana, les zones agrícoles i naturals, però és que també hi ha altres grans projectes, a Cornellà, el projecte de Ribera Salines, al Prat també l'Eixample Nord i l'Eixample Sud, al voltant de la Colònia Güell, entre Sant Boi i Santa Coloma Cervelló, també hi ha un projecte urbanístic bastant important, a Molins de Rei hi ha també diferents projectes de construir cases d'alt standing a les valls de Collserola, a prop del centre del propi Parc Natural de Collserola. Per tant, és un desplegament de molts projectes que realment posen en perill el sosteniment de la vida en aquest territori. L'hem de conservar perquè ens hi va realment el futur.
0: Doncs moltes vegades es diu que el Parc Natural Agrari és l'últim reducte del famós quilòmetre zero, productes de proximitat que ens queda tot l'àrea metropolitana.
1: Sí, ara mateix tenim un parc agrari que recordem que és una figura dintre del planejament urbanístic que, deixem declarar, aquells espais són espais de producció agrícola. I tenim també uns espais naturals protegits, no massa grans i no massa ben gestionats, perquè hi ha molt pocs recursos, bàsicament, no per falta de voluntat de l'equip, sinó perquè hi ha pocs recursos econòmics i tècnics i humans per gestionar els espais naturals. I la nostra proposta el que fa és dir, tenim dos consorcis en paral·lel, un per l'agricultura i un pels espais naturals, però que no es parlen gaire entre si i que, a més, no treballen de forma coordinada i tenen molt pocs recursos. El que volem fer és donar-li la volta, dir, el territori que ens queda sense construir és tan important que no podem tenir tantes administracions, hem de fusionar organismes, aquests dos consorcis, posar-hi més recursos per part dels ajuntaments, de l'àrea metropolitana, de la Diputació, però sobretot de la Generalitat, perquè aquest és un espai clau pel país, per l'àrea més poblada del país, per tant és un espai clau pel país, per Catalunya, i reclamem que hi hagi aquesta protecció legal, que es blindin els últims terrenys agrícoles i naturals fusionant aquestes dues figures, els dos consorcis actuals, però al mateix temps amb recursos suficients per garantir que es pot fer una gestió que recolzi l'agricultura, que millori la producció agrària, que com dius és fonamental per tenir aliments de proximitat, i al mateix temps que no perdem més espècies, perquè moltes de les espècies, molts dels indicadors de biodiversitat al nostre territori estan empitjorant cada any. Per tant, és una qüestió que ens preocupa molt profundament, no només perquè ens afecta a les persones, sinó que perquè estan extingint espècies a nivell local, no? I això és un tema que ens afecta a les persones. Al final, en últim terme, la crisi ecològica ens repercuteix.
0: Pot afavorir aquesta defensa del Delta del Llobregat al nostre territori amb l'existència d'una anomenada escola d'agricultura aquí al campus?
1: Clar, el tema de l'agricultura és una qüestió fonamental. És a dir, Catalunya ja avui està important més aliments dels que produeix, és a dir, necessitem importar per poder menjar. Per tant, no podem perdre terres, això és clau, però també hi ha altres qüestions molt, molt crítiques, com bé assenyales, el relleu generacional, de que entrin noves persones a fer de pagesos i pageses és clau. Sí que hi ha una línia de suport a joves pagesos per part del Departament d'Agricultura, però no és suficient. Cal formar i cal garantir que aquestes terres surten del procés especulatiu, del mercat especulatiu, perquè estan entrant inversors internacionals a comprar terres i esperant que el dia de demà es transformin en polígons logístics, en noves zones urbanes per fer pisos, o qui sap quin macroprojecte Eurovegas nou que ens pugui arribar a aparèixer.
0: En aquest cas, l'Eurovegas es va detenir finalment.
1: Per sort, sí, no? Però contínuament hi ha noves amenaces i grans inversors que els hi sobren els diners i estan pensant fent un altre pelotazo urbanístic en el nostre territori, perquè estem amb el port, amb l'aeroport, amb la Gran Barcelona al costat, sempre tindrem aquest tipus d'amenaces. Per això cal blindar, com diem, i no només blindar legalment, sinó també que hi hagi més gent vivint i treballant la terra. I per això, sens dubte, doncs, afavorir el relleu generacional i la incorporació de nous i noves pageses és molt important, sí.
0: L'ampliació de l'aeroport prevista és una altra amenaça pel territori?
1: Sens dubte, hem parlat de grans infraestructures i d'urbanisme, però és que l'aeroport inevitablement, si es vol ampliar, ha de ser a costa de destruir espais naturals. Recordem que estem parlant que a banda i banda de l'aeroport hi ha dues reserves naturals. No són un espai natural més, no són reserves naturals. Són les darreres llacunes amb bastant o amb molt bones condicions ecològiques que queden d'un territori que antigament havia estat bàsicament zones humides, zones d'aiguamoll. Per tant, un cop tot destrossat, les poquetes que ens queden no les podem sacrificar al déu del creixement econòmic, que sembla que sigui un déu al que hem de retre pleitesia, per seguir creixent en operacions aèries que ens apropen més cap a un canvi climàtic catastròfic, més trànsit aeri vol dir més impacte climàtic, però a més amb una turistificació que afecta realment les possibilitats de viure amb dignitat de la gent d'aquest país. De Barcelona no para de marxar gent perquè no pot pagar els preus de l'habitatge, i més turistes portarà encara més pressió sobre aquest tipus de sobre el mercat de l'habitatge. Per tant, ens perjudicarà les persones. No podem destruir el medi ambient i perjudicar les persones per enriquir a quatre. Això és bastant clar.
0: El tema de que molta d'aquesta gent no estigui arrelada en el paisatge, en el territori, perjudica també el seu futur?
1: Clar, aquí és veritat que el Baix ha crescut, el Baix Llobregat ha crescut molt a nivell de població, hi ha un repte que és la integració de totes les persones que hem, les diferents generacions, han anat venint, no? Els meus avis van venir aquí als anys 30 i 40 i evidentment es van acabar integrant, però també ha hagut de passar generacions. Doncs evidentment sí que hi ha un repte d'integrar, conèixer i estimar el territori. Només coneixent el territori l'estimes i només estimant el territori el defenses. Per tant, sí que és clau aquest tipus d'activitats en què expliquem els valors ambientals del territori i també els valors socials per tal que les persones que viuen aquí entenguin més enllà de la ciutat, més enllà del ciment, entenguin què hi ha en aquest territori on vivim, que té tanta història i té tant de valor, no? I de vegades el dia a dia, la ritme de vida tan infernal que portem no es deixa sortir de la casa, la feina i els quatre llocs d'oci i ja està, no? Nosaltres reivindiquem conèixer la natura, conèixer l'entorn, conèixer també la producció agrícola de proximitat i posar-la en valor.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Grau, biòleg, activista d'ecologistes en acció amb aquesta proposta de Parc Natural Agrari i defensant que es salvi també el delta del Llobregat per totes aquestes raons que s'ha explicat. És la conferència del mes de l'entitat La Rogeta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Doncs ens n'anem ara a la plaça Joan 23, bastant a prop dels estudis de la ràdio local número 3. Allí es troba Aura Home, serveis immobiliaris van obrir fa pocs dies. Parlem amb la Maria Ramírez. Què tal, Maria? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Escolta, m'heu obert fa pocs dies, no?
2: Sí, fa pocs dies que estem aquí oberts a la plaça Joan 23 i molt contents de l'acollida que hem tingut aquí pels veïns.
1: Vosaltres teniu algun establiment a Castelldefels o quina és la història d'Aura Home?
2: Bueno, la realitat és que Aura Homes va néixer fa 5 anys a Barcelona, en un estudi més petit, i fa més o menys un mes que vam començar amb la idea d'obrir aquí a Castelldefels. Jo sóc d'aquí de tota la vida, aquí del poble, i em feia molta il·lusió obrir un negoci local aquí, emprendre aquí a Castelldefels.
1: Qui diferencia Aura Homes d'altres empreses immobiliàries?
2: Bueno, la veritat és que Aura Homes el que... Una cosa que tenim de novetosa, que d'aquí al poble no hi ha tant, és que oferim
1: no passa res.
2: Producte bancari, treballem amb tot el que és fons immobiliaris, i a més una característica que tenim és que som molt cercans a la gent, ens agrada escoltar-la, tractar-la, no com un client més, sinó som més propers a ells.
1: A veure, a hores d'ara ningú se li escapa que està molt difícil trobar un pis de lloguer econòmic o de venda a Castelldefels, no?
2: Sí, correcte. La veritat és que cada mes estan pujant més i més els pisos. Mai se sap quan és el millor moment per comprar. El que sí que sabem és que ara és el millor moment per vendre, perquè tal com està la cosa... A més, tothom vol venir a viure a Castelldefels, el clima que tenim, la gastronomia... Crec que tots són punts positius pel nostre poble. I, clar, això també ho paga una mica els preus de lloguer i de la vivenda.
1: Quin és el preu mitjà en aquests moments del lloguer o d'un habitatge de compra-venda?
2: De compra-venda, bueno, depenent de la zona també de Castelldefels, tenim el que és la zona de la platja, que els preus estan molt, molt alts, depenent, perquè, per exemple, tenim un estudi d'una sola habitació o un únic ambient de 30 metres que no té... res, i estem parlant de mínim 250.000 euros. Després tenim cases que ronden més d'un milió, llavors depèn una miqueta el que tu estiguis buscant.
1: I pel que fa al lloguer, quin és el preu mitjà en aquests moments?
2: Lloguer, com ben sabràs, no tenim, això no n'hi ha, hi ha moltes cases, sí. Però sí que és cert que mínim el que tenim a Castelldefels són 1.200, 1.300, i bueno, està molt complicat.
1: Estem parlant aquests preus d'una

0: Habitatge de quantes habitacions?
1: Un habitatge d'un... dos habitacions, tres habitacions, sent realistes. Eh? També amb la nova llei de l'habitatge també és cert que s'estan regulant molt els preus amb l'índex de lloguer i bueno, sembla que una miqueta s'estan ajustant els preus, però també és cert que no tothom els compleix. Llavors estem ahí una miqueta complicat.
0: Per què us heu ubicat aquí a la plaça Jaume Tresa, Maria?
1: Bueno, un dels nostres punts forts de Castelldefels és la zona de Can Vinader i Vista Alegre. Crec que és una zona que està una miqueta, que no hi ha tant volum d'agències immobiliàries. És una zona peatonal, també és un punt, em sembla, molt fort i estem molt contents aquí d'estar amb els veïns i no sé, ens agrada molt.
0: Molt bé. Quin és el vostre horari d'atenció al client?
1: Estem de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8 i els dissabtes de 10 a 1.
0: Molt bé, doncs Maria, moltíssimes gràcies per rebre'ns i esperem que aquest negoci que he obert fa pocs dies doncs es mantingui molt, molt, molt en el temps.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs serveis immobiliaris Aura Homes s'acaben d'instal·lar a la plaça Joan 23, número 1, al local 3, s'han obert fa pocs dies, compra-venda d'habitatges i també de lloguer, encara que, com deia Maria, de lloguer doncs, no tenen en aquests moments, però sí de compra-venda.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Màxima expectació pel contingut que avui mateix pot transcendir del sumari del cas de suposada corrupció on apareix l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat de més d'un any i mig d'investigacions centrades en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'executiu de Pedro Sánchez i els partits esperen els nous detalls per definir estratègies. I l'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. L'informe qüestiona els indicis que apunta el jutge Peinado per deixar-la un pas de judici per corrupció. El papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que fa Lleó XIV a la seva primera encíclica feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar-ne els riscos. L'Iran veu progressos a les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. El brot es va declarar oficialment fa 10 dies. 5 persones han mort en accidents de trànsit des que va començar aquest pont de la segona Pasqua. En 3 dels casos, les víctimes són motoristes. Per avui està previst el gruix de l'operació tornada. I l'al·lèrgia alimentària es pot revertir. Des de l'Hospital Vall d'Hebron constaten que 9 de cada 10 persones que fan un tractament d'immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar els productes que els provocaven reaccions. A Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor, tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril. Les xifres de les primeres finques recol·lectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha de donar d'aquí a mitja hora la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta convocatòria, com ara quins seran els 3 porters convocats o qui pot cobrir la baixa del blaugrana Fermín. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester, el de Santpedor. Marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès. Mentrestant, Cesc Fàbregas classifica el Como italià per la Champions. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona anuncia la no continuïtat de l'alè lituana Juste Josite.
0: I el temps, domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu. Les temperatures podran tornar avui a superar els 30 graus a l'interior i arribaran als 35 al Pla de Lleida. La calor es manté avui i demà, però augmentarà clarament dijous i divendres.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia. Aquesta setmana se celebra la cloenda de la mostra d'activitats extraescolars. L'Ajuntament ha impulsat aquest any un nou model d'activitats extraescolars amb més recursos econòmics, quotes reduïdes i un reforç específic per atendre la diversitat. Un dels aspectes claus d'aquests canvis ha estat l'aposta per la inclusió, amb més recursos per garantir que tots els infants puguin participar en les activitats extraescolars. I l'Ajuntament torna a organitzar un estiu més al programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva 5a edició amb una variada proposta d'activitats per als joves de la ciutat. Té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. I l'Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'augment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. És tot de moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu. Moltes gràcies i fins ara.
3: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
3: Digues, aviam si puc ajudar.
2: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
3: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
2: Encara que sigui l'alcalde?
1: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Així som, el magazín de Radio Castelldefels. Ana López.

0: Doncs amb nosaltres, sota aquesta música que tenim tan bonica, de True Crimes, el subinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Per parlar de seguretat. O d'inseguretat, no?
1: De tot una mica.
0: De tot una mica. Comencem, Leo, parlant les incidències que s'han produït aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana que per sort hem tingut incidències greus. És a dir, ha estat un cap de setmana que hem tingut o estem tenint moltíssima calor. Dissabte va ser tremendo, diumenge tremendo, avui també ho és. Recordem que és festa a Barcelona i alguns municipis, no hi ha classe i tenim el poble supercomplert de gent, la platja està a rebosar. I el que volia posar en valor és que, a pesar de la quantitat de visitants que hem tingut, perquè el dissabte i diumenge recordem que la calor ens ha vingut un dia per l'altre i les ganes de sol i platja són tremendes, doncs hem tingut una saturació de platja tremenda, molta gent, molts visitants, i per la quantitat de gent que hem tingut, no hem tingut incidents que destacar. Simplement, jo ahir vaig treballar concretament, vaig estar de tarda també, i sí que és veritat que voldria fer un toc d'atenció, sobretot a un incident que estem veient repetidament, que crec que és salvable, que és una llàstima, no?, que la gent que ve a visitar-nos, que ve en cotxe a la platja, recordem que la capacitat de vehicles de la nostra platja és la que és, de vegades queda saturada, perquè quan ve tanta gent se'n satura, i són els incidents per estacionaments o per trànsit. Ahir per la tarda va haver-hi com 4 o 5 discussions greus, alguna fins i tot amb agressió, per tema de reservar estacionaments, de que estava jo antes, tu me l'has quitado, i la crispació acaba fent del que ha de ser un bon dia d'oci, d'esbarjo al nostre municipi, pot acabar amb un mal sabor de boca, al jutjat, amb lesions i amb un mal cos que no té per què passar. Per això m'agradaria demanar de la policia local a tots els visitants i a tots els veïns de Castelldefels que van a la platja que tinguin paciència, que els estressaments són els que són, que sobretot no val la pena passar un mal dia del que ha de ser bo, que acabi malament, perquè un estacionament me l'ha tret un o me l'ha tret l'altre, o era mi o era tuyo. I insisteixo, és un fenomen que ahir concretament van haver-hi com si usat cas que tinguin coneixements la policia, és a dir, que tinguessin que actuar. Imagineu-vos que van haver-hi que no vam actuar, ¿vale?, que no ens van requerir. Però en aquest cas, com a 6 incidents que se'ns va requerir per mediar i per intentar solucionar el problema, perquè alguns van arribar a les mans.
0: Bé, doncs, paciència a l'hora d'estacionar o plantejar-se l'utilitzar el transport públic, també.
1: Sí, evidentment, insisteixo, la platja nostra és una gran platja, la gent la valora moltíssim, tots els municipis veïns volen gaudir d'ella, però la capacitat de vehicles és la que és, no tenim més, vull dir, caben els que caben. I aquí sí que caldria entendre que quan arribem a la platja i veiem una cua a la sortida d'autopista de que ja estem aturats, és molt probable que en tota la platja no hi hagi estacionament. I poder, el més prudent seria agafar ja i buscar estacionament ja a un lloc més apartat, o deixar, si portem gent gran o nens, el que sigui, deixar-se a la platja i buscar un estacionament a un lloc apartat, perquè és probable que estigui desbordada. I són petites coses que poden fer que un dia acabi sent un dia molt xulo a la platja Castelldefels o pugui ser un mal record a la platja Castelldefels.
0: Aquesta és la diferència, per cert, que comentaves aquest cap de setmana llarg per a les persones que treballen a Barcelona, i en aquest sentit s'informava que han mort a les carreteres catalanes un total de 5 persones des de la Direcció General de Trànsit.
1: Sí, fixeu-vos, avui les dades a data d'avui són que hi ha 5 morts a Catalunya, evidentment a Castelldefels per sort no en tenim cap, però jo crec que sí que, bueno, en què falta avui, que és l'operació Retorn, ha hagut molta mobilitat, o sigui, aquest calor que ens ha begut de sota, de cop i volta, ha provocat, doncs, que tothom vulguem gaudir del camp o la platja o el que sigui, sortir del pis, no? Ha sigut un hivern llarg, ha estat un hivern amb molt de vent, amb molta pluja, i n'hi ha ganes de sol, n'hi ha ganes de platja. I la mobilitat s'incrementa tremendament, ho veiem per les nostres carrers, no cal més que sortim una mica i veiem vehicles per tot arreu. La qual cosa, quan incrementa la mobilitat, incrementa el risc d'accident i incrementa el perill de ferits greus o de morts. Jo voldria, des de la policia local de Castelldefels, demanar una vegada més prudència al volant, sobretot destacar que estem detectant que la gent consumeix molt d'alcohol, se segueix consumint molt d'alcohol, sobretot aquestes dades inicials, i tant a gent jove com a gent gran, recordar el risc que té l'alcohol o el consum de substàncies al volant, i també recordar que la policia local de Castelldefels continuarem fent proves d'alcoholèmia i proves de control de droga per tal de vetllar per la seguretat de tots els nostres veïns i visitants.
0: En aquest sentit, el requeriment també de les escoles, feu habitualment controls en els autocars escolars?
1: Sí, ja fa molts anys que vam instaurar un protocol de seguretat, no?, per protegir els més vulnerables que els nostres fills o els nostres menors, no n'hi ha ningú. Doncs intentar, quan el col·legi ens ho demana, ho dic perquè ara ja venen dades, que el curs està molt avançat, no?, ha passat el curs quasi bé, i comença les excursions, les sortides, no?, que tots ens recordem quan érem crios, les sortides que fèiem inolvidables, per cert, sí. Doncs tots els col·legis fan aquestes sortides i ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar, doncs, fer aquest control de seguretat, no sols la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
0: Del mateix vehicle.
1: De mateix vehicle, evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica, o, per exemple, de l'estat de les rodes, no? Que no tinguin, agafin uns nens un autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors. No?
0: En el cas que trobeu, doncs, aquestes anomalies en el vehicle, l'atureu? No pot continuar fins que la resolgui?
1: Si un vehicle, Anna, per algun motiu detectem una anomalia greu, s'immobilitza d'immediat. D'igual forma que si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arribi a algun condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo, greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menor és lleu. Però, evidentment, en un risc greu s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complint les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixarem sortir.
0: Doncs altres coses, com dèiem, de les incidències ocorregudes aquest cap de setmana, s'ha de destacar, no?, que es va cremar una autocaravana.
1: Sí, se'ns va cremar una autocaravana al nostre terme. En principi pensem que va ser un incendi un incendi accidental i, bueno, no va haver-hi ferits ni va haver-hi danys greus a cap vivenda, més que l'autocaravana, no?, que se va cremar. I també, bueno, els incendis dels vehicles de vegades, doncs, no tenen per què ser provocats ni per ser negligència. De vegades simplement, doncs, una bateria pot estar en males condicions i pot provocar aquesta ignició i a partir d'aquí, doncs, pot cremar totalment. També és veritat que és molt més freqüent a l'estiu que a l'hivern perquè les temperatures són molt més altes, no? Llavors la capacitat que té d'ignició un vehicle, doncs, si està aturat al sol durant aquells dies que ja comença a fer calor fort, doncs evidentment amb una ignició lleu ja pot cremar totalment, no? Però insisteixo en que, bueno, és un fet aïllat, no patim, que no som un municipi que tinguem problemes amb incendi de vehicles, com d'altres sí que us pateixen, desgraciadament. No tenim un fenomen de cremar vehicles, se'ns pot cremar un vehicle de tant en tant, però pensem que no és intencionadament cap d'ells i creiem que l'autocaravana tampoc ho és.
0: Per cert, ara que parlem d'altres temperatures i d'incendis, precaució ja o comencen les campanyes per prevenir incendis. Aquí tenim una massa forestal important i sí, cal extremar la precaució també en aquests moments.
1: Un any més, des d'aquell micròfon, aprofito per demanar a la ciutadania màxima prudència als boscos. Sembla que és un discurs ja molt habitual, que cada any estem amb un risc màxim, però és que aquest any també ho estem. Hem tingut un hivern molt plujós, una primavera molt plujosa, un hivern molt suau, per la qual cosa la vegetació ha pogut créixer en unes condicions molt, molt favorables. Tenim una quantitat de biomassa als nostres boscos més elevada que cap any. Aquesta biomassa ara mateix encara es manté, té un potencial de combustió tremendo, es manté encara en unes condicions d'humitat hídriques relativament bones, encara no pateixen estrès hídric, però no perdem de vista que si aquestes condicions meteorològiques, és a dir, que estem passant a temperatures de 26, 27, 28 graus, perduren durant una setmana, doncs les condicions ja començaran a ser preocupants. Per això vull dir que una vegada més hem de ser capaços de protegir el nostre patrimoni forestal, màxima cura, màxima precaució, i intentar, doncs, que aquells boscos es puguem gaudir durant molts anys, nosaltres i la gent que quedi després.
0: Efectivament. Doncs moltíssimes gràcies, Leo Piqué, inspector de la policia local, per aquestes i altres informacions que ens has ofert avui. Que vagi molt bé la setmana.
1: A vosaltres, Anna, moltes gràcies.
0: Bon dia.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Així som.
4: Així.
3: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a dilluns 25 de maig. Fem un repàs als principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El projecte Eslora clou el curs reforçant l'acompanyament personalitzat en la prevenció de l'abandonament escolar i demà comença la 20a edició de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa. El Parlem amb l'alcalde torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Castelldefels s'assuma un any més a la Setmana sense fum amb el lema Inhala la vida. Comencem l'informatiu.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: El projecte Eslora tanca una nova edició aquest final de curs consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
2: Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
1: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
2: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica també, tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no?
1: El regidor ha destacat que el projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa, tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana. Escoltem el regidor d'Educació.
2: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu, perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
1: En aquest sentit, el projecte Eslora aposta per una atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cada jove, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. I continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. La iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb els projectes com Eslora o STEAM. L'escoltem al regidor d'Educació, el Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
2: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per a les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
1: Més enllà de l'exhibició artística, la mostra vol posar en valor la tasca educativa i emocional que es desenvolupa durant el curs a través de les extraescolars. Entre els aspectes que es treballen hi ha la creativitat, la confiança, el treball en equip o la superació de la vergonya escènica. Escoltem el Ramon Amador com a regidor d'Educació.
2: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars, i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguessin imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
1: En aquest sentit, la iniciativa comparteix objectius amb altres projectes educatius impulsats al municipi, com és Eslora, orientats a oferir acompanyament personalitzat i reforçar el desenvolupament personal dels joves a través d'experiències educatives adaptades a diferents necessitats i interessos. La nova edició del Parlem amb l'alcalde és dimecres 27 de maig a les 12 del migdia a l'Avinguda Màlaga amb el Pitort. Es presenta com un espai mensual de proximitat que té com a objectiu acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez, el cap de secció de comunicació i imatge.
3: Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera, només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania, poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer, que moltes vegades doncs, no arriba al despatx, no? Per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directe, que és anar a l'estudi on es fa el directe Parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, del correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes suggerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
1: Durant la missió, els veïns i veïnes poden fer arribar les seves preguntes, inquietuds, tant de manera presencial com per vies telemàtiques, facilitant així una comunicació oberta amb el consistori. Per telèfon també es poden fer arribar a través del número 93664-1752 als perfils municipals de les xarxes socials i també a l'adreça de correu electrònic parlemalcalde@castelldefels.org. Com és habitual, l'alcalde respondrà a qüestions d'actualitat municipal i atendrà directament les aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa, tot plegat en la cerca de trencar amb la distància que s'ha originat entre les figures institucionals i la ciutadania. Escoltem el cap de secció de comunicació i imatge, el Miguel Ángel Vázquez.
3: L'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació, perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li i si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar, si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar, si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir i fins i tot en alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent al que hi ha en l'actualitat, però bueno, s'ha anat adaptant.
1: L'espai està conduït per la periodista Ana López de Ràdio Castelldefels i amb la participació de l'equip de comunicació digital. S'ha formulat així com a eina de comunicació pública i participació ciutadana. El programa es pot escoltar en directe aquí a Ràdio Castelldefels. També s'enregistra en vídeo i estarà disponible poc després al canal de YouTube de l'Ajuntament. També comentar que s'emet en directe a través de l'Instagram Live en el perfil oficial de l'Ajuntament. Castelldefels participa des d'avui 25 de maig en una nova edició de la Setmana Sense Fum, una campanya de sensibilització que es desenvolupa fins al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els riscos del consum del tabac i també els beneficis de no fumar o de deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fums i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, l'Anna Gil, ens explica que la programació a nivell local d'aquesta edició és molt més àmplia que la d'altres anys.
4: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores.
1: El lema d'aquesta edició és Inhala la vida, un missatge que vol promoure hàbits saludables i animar la població a prendre consciència dels efectes del tabaquisme sobre la salut individual i col·lectiva. La primera de les activitats a la ciutat serà demà 26 de maig a la plaça de l'Església. Escoltem a la tècnica de salut, l'Anna Gil.
4: Unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius.
1: Un altre dels temes que es tractaran en el marc de la Setmana Sense Fum serà la importància del descans i la respiració durant el son, posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com són les apnees del son, que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
4: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon. que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no?
1: I al vespre de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. I pel que fa a dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà també punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida dels fumadors. A més, al migdia es faran diverses activitats simultànies com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3 i una exhibició de sardanes. La programació també inclou el taller Coque Dama Penjant, una proposta creativa per elaborar composicions en plantes i fomentar el contacte amb la natura i el benestar emocional. Tot i això, l'activitat que es preveu més multitudinària de la jornada serà la caminada saludable programada durant el matí de dissabte, una iniciativa oberta a la ciutadania per promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludable. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
4: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
1: La Setmana Sense Fum, recordem, està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya per Programa d'Atenció Primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de salut. L'Ajuntament manté actiu aquest 30 i 31 de maig el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges, en el que serà l'últim cap de setmana d'aquest reforç extraordinari impulsat durant el mes de maig per millorar la resposta davant possibles emergències. La mesura respon a l'augment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu i també afavorit per la millora de les condicions meteorològiques, busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
5: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
1: El servei s'ha desplegat durant tots els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant possibles emergències i ha funcionat en horari de 12 a 6 de la tarda des del Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, el Club Nàutic, amb equips preparats per intervenir de manera ràpida i professional en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
5: Cal destacar una cosa, que és... És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castells durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
1: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en total funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
5: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistència és en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
1: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint així els temps de resposta en situacions crítiques. I ara els esports.

0: Bon dia, Cristian. Estem a punt d'arribar doncs, al final de la temporada esportiva. Quins són els resultats esportius d'aquest cap de setmana?
1: Hola, molt bon dia. Mica en mica, doncs, estem arribant ja al final de temporada, resten poques competicions esportives i aquest cap de setmana hem tingut 6 enfrontaments dels nostres equips locals. Si haguéssim d'agafar els més destacats, segurament un dels titulars de la jornada és que no hi va haver remuntada a Can Vinader. L'esportiu Castelldefels no va poder remuntar el resultat de l'anada a la pista del Vilanova del Camí i ha sortit com a subcampió de Primera Catalana. L'equip de Marc Viscarri va perdre per 21-23 el dissabte a 8:15 de la tarda i bé, d'aquesta manera les castelldefalenques tancant la temporada sent subcampiones i recordem ja amb l'ascens de categoria Lliga Argent en la seva mà. Vilanova del Camí B, Cerdanyola i Castelldefels pugen de categoria la pròxima temporada en clau handbol femení. Un altre resultat a destacar d'aquest cap de setmana ha sigut el de la Unió Deportiva Vistalegre, que disputava la primera eliminatòria, el partit d'anada de la primera fase de promoció d'ascens a segona catalana, i l'equip blau va guanyar en la seva visita a la Unió Esportiva Camp Rodon per un resultat de 0-2. Van marcar Albert Sánchez i Manel Jiménez, i aquest resultat doncs, situa el Vistalegre pràcticament en peu i mig en la següent eliminatòria, que en cas de superar-la doncs, confirmaria el seu ascens de categoria. D'altra banda, també destaca una victòria al futbol sala, la del sènior masculí del futsal Castelldefels, que va superar 4-2 al Balaguer, i també derrotes com, per exemple, la del Castelldefels d'hoquei club femení, també la del sènior femení de futbol sala i també en clau Supercopa femenina, una de les grans novetats d'aquest cap de setmana. Ja no tan sols ha sigut la victòria del Castelldefels, que tanca la fase regular amb un triomf per 56-73 contra el Granollers, sinó que també coneixem la seu de la fase d'ascens. El Castelldefels disputarà la fase d'ascens a Cartagena, aquesta serà la seu d'aquesta segona fase, d'aquesta promoció, i també coneixem els rivals que hi tindrà per davant l'equip de Mònica Lázaro. El Castelldefels estarà un grup format pel Cartagena, que serà l'anfitrió, el Nemesis, que és un equip de Santander, i també la Dareva, que és un conjunt de les Illes Canàries. Bé, bueno, aquesta setmana destacar que arriba la Key Cup aquí a Castelldefels, la Castelldefels International Cup, amb equips de categories inferiors de la talla del Barça, del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, i que aquesta tarda parlarem amb Carlos de Frutos, que és un gran amic nostre i també un dels organitzadors de la competició, doncs per conèixer una mica més en profunditat aquest nou projecte que esperem que impulsi el futbol local.
0: Esperem que així sigui. Sona molt bé, Cristian. Moltes gràcies doncs, per aquesta aportació amb els resultats esportius del cap de setmana.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies. Adeu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat a l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. El projecte Eslora clou el curs reforçant l'acompanyament personalitzat en la prevenció de l'abandonament escolar i demà comença la 20a edició de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa. Parlem amb l'alcalde, torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Castelldefels se suma un any més a la Setmana sense fum amb el lema Inhala la vida. Ara, ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui volem posar el focus en una realitat sovint invisible, però molt present a moltes llars, la de les persones cuidadores no professionals. Parlem de famílies, parelles o persones de l'entorn proper que tenen cura de manera continuada de persones en situació de dependència, assumint una responsabilitat que sovint comporta una càrrega emocional i física important. Per conèixer millor aquesta realitat i també els recursos que s'ofereixen des del municipi, parlem amb la CAP de la Unitat Intermitja de Serveis Socials, la Susana Castillo, i amb la terapeuta Úrsula González, que condueix les sessions del GESAM del 2026. Amb elles descobrirem com funciona aquest grup, quines necessitats aborda i per què és tan important cuidar també a qui cuida. Molt bon dia, Susana Castillo i Úrsula.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvingudes. Els vull preguntar primerament què és l'espai de relació i suport per a les persones cuidadores no professionals i amb quin objectiu es va crear.
2: Doncs el GESAM és un grup, com bé diu el nom, que has explicat molt bé a la introducció, que pretén donar suport a aquelles persones que estan patint una situació de càrrega emocional, física, per fer el suport als seus familiars. Normalment són familiars que tenen una dependència en diferents graus. Llavors, aquesta iniciativa va començar fa molts anys amb la Diputació de Barcelona, que ofereix aquest recurs als municipis. L'Ajuntament de Castelldefels va començar en el seu moment a demanar aquest recurs i cap al 2023 vam decidir o vam veure la necessitat, perquè per part dels serveis socials, dels companys que treballen amb les famílies, que calia aquest suport, que des del despatx no es pot fer, i vam decidir començar a fer dues edicions l'any. Llavors, ara es fan aquests grups que normalment acostumen a ser entre 15 a 20 persones, que són 10 sessions per edició, i que treballen aquest suport entre els iguals. Seria això, no?
1: I quines necessitats vau detectar entre les persones cuidadores de la ciutat?
2: Desgast, sobrecàrrega, estrès, culpa, sobretot això, i sensació de soledat a vegades davant una situació que difícilment una persona que no ho hagi viscut pot entendre el que significa aquesta cura diària, 24 hores. Evidentment, tot depèn de la situació que estigui la persona a la que cuides, no? Però sí que era aquesta sensació de soledat i de desgast i a vegades de depressió. Llavors, aquests grups... jo crec que aquesta hora i mitja setmanal, després la Úrsula ens explicarà millor, però sí que suposa aquesta trobada amb persones que t'entenen i que pots treballar algunes coses que, si no, a vegades no vols parlar amb altres persones, no? Que no ho han patit i no et sents tan entès.
1: Comentaves també una part de càrrega emocional de cuidar. Quins són els problemes més habituals que acostumen a explicar les persones cuidadores? Úrsula, què t'has trobat tu a les sessions?
3: Com bé deia la Susana, moltes vegades el que hi ha és molt esgotament a nivell emocional. La culpa també està molt present, no saber si s'està fent bé aquesta cura o no s'està fent bé, i molta soledat també, no saber a qui explicar-li tot això. Moltes vegades ho viuen ells però no li expliquen a ningú. No? I poder-se trobar en un grup amb qui poden expressar i compartir els ajuda molt.
1: I per què, podries posar algun exemple de per què és important que les persones tinguin aquest espai per parlar i també explicar el que s'hi passa?
3: Com et deia, moltes vegades no tenen amb què expressar, i quan es troben al grup moltes vegades veuen reflectit situacions que viuen ells, que tu en teràpia individual, per exemple, els pots explicar que passa sovint, fins que no s'hi troben allà amb persones que estan explicant exactament el que els passa amb ells, no són conscients de que realment allò que els està passant passa habitualment. No?
1: És tot quan... un procés de compartir experiències, també.
3: Per una banda, se'ls dona eines, cada sessió tractem algun tema per donar-los eines per poder cuidar millor a la persona a la que cuiden, però sobretot a ells mateixos. Però també és molt important la part de compartir les eines que es donen entre ells. No? Doncs jo ho he fet així, o a mi m'ha passat això. No? Moltes vegades això els ajuda molt també.
1: I quin és el teu paper com a psicòloga durant les sessions? Com és l'acompanyament?
3: Primer, hi ha un temps en què ells comparteixen com els hi ha anat la setmana, se'ls pot donar alguna pauta, escoltar-los, que també és molt important, validar el que estan sentint, i donar-s'hi eines, no? El que comentava, cada sessió es tracta algun tema. Avui, per exemple, parlàvem de com gestionar les emocions. I en torn a això, jo els dono eines, els explico com funcionen les emocions i ells parlen de les situacions en què es troben i entre ells també s'ajuden. No? Moltes vegades és allò que jo pugui comentar, el que jo porti al grup, més les aportacions i les experiències personals de cadascú d'ells, que és una ajuda molt gran també.
1: Aquesta sessió ha estat sobre les emocions i en total quantes en teniu?
3: D'emocions?
1: De sessions. Quantes sessions
3: teniu? 10 sessions són.
1: I quins altres temes tracteu a les sessions?
3: Podem tractar l'autocura, que és una cosa molt important pels cuidadors, no? Que entenguin també que ells primer s'han de cuidar per poder cuidar bé, que és una de les primeres coses que s'abandona quan es cuida una altra persona. Estan molt pendents de la persona que han de cuidar i s'obliden d'ells mateixos. Doncs aquesta seria una de les accions, de les sessions, per exemple. El dol és, no? En el moment en què una persona a la que tu estimes està malalta, comences a fer un procés de dol. Doncs també es parla d'això, per exemple, avui les emocions, els recursos dels que poden demanar també, que també és molt important, no? La comunicació, el tema de demanar ajuda, tot això serien temes que s'han tractat o s'aniran tractant al llarg del grup.
1: Entenc que estan a l'esfera personal, com també el que comentes, no? En altres moments d'aquesta experiència.
3: Sí.
1: Què acostuma a passar quan persones que no es coneixen però viuen situacions similars comparteixen aquestes experiències?
3: Es va fent un vincle al llarg del grup. A vegades, la primera sessió ja es comença a fer un vincle important. I com que comenten experiències que són molt personals, de seguida es fa un vincle que els ajuda molt. I de vegades, un cop ha passat el grup i ja s'ha acabat, hi ha vincles que es mantenen. Això depèn del grup, però sobretot fan un vincle efectiu que els ajuda.
1: I els perfils són molt diferents? O què us acostumeu a trobar? Imagino si són familiars o són parelles?
3: Poden ser fills, poden ser parelles, sobretot fills i parelles. I hi ha una gran diversitat. Hi ha diversitat en quant a la malaltia de la persona a la que cuiden. Pot ser més física, pot ser més emocional, cognitiva, depèn del diagnòstic. No? La persona a la que cuiden té diferències i també diferències personals en quant a la personalitat d'ells, les experiències que ells tenen cuidant i també el vincle que tenen amb la persona que cuiden. No? No és el mateix que sigui fill que sigui parella, però alhora tenen similituds també i també poden compartir aquest espai.
1: O sigui que encara que la malaltia o la situació sigui diferent, poden trobar punts en comú.
3: Correcte, sí, i troben punts en comú.
1: I, per exemple, què t'has trobat a les sessions?
3: Clar, el que ens trobem a les sessions és confidencial, no? No, però sobretot això és el que et deia, diferències en quant al vincle que tenen, però també similituds. No?
1: I quines diferències hi pot haver entre cuidar una persona amb un grau 1 de dependència i fer-ho amb una persona d'un grau 2 o grau 3?
3: A mesura que la malaltia va avançant, si és que és una malaltia degenerativa, la persona a la que cuiden va tenint menys autonomia i més dependència, per tant, necessita molts més cuidados, molta més dedicació per part del cuidador i, per tant, es va desgastant més a nivell tant físic com emocional el cuidador.
1: I com els hi pot ajudar aquestes sessions, doncs, a fer aquest camí, no? que potser algú es troba en un grau de dependència, un cuidador, no? Té algú d'un grau de dependència 2 i potser el dia següent, no? Acaba amb un grau de 3.
3: El canvi és paulatí, no, normalment no és d'un dia per l'altre. moltes vegades durant les sessions del grup no es dona aquest canvi, no? Però sí que les experiències dels altres, no? Si jo tinc un familiar que està en grau 1, però en el grup hi ha una persona que està en grau 3, quan jo arribi a aquest grau 3 ja recordaré coses que s'han explicat en el grup i això ajuda també.
1: O sigui que no serveix només en el present, sinó cap al futur també.
2: Sí, sí, sí. Al final els perfils del grup, hi ha persones que, com diu l'Úrsula, no tothom està en la mateixa situació ni tothom té la mateixa patologia, ni el grau de dependència. Al final, com les persones que estan ara incorporades al grup han sorgit a partir del treball dels treballadores socials que estan amb aquestes famílies, o bé perquè han anat al CAP i amb el seu metge o infermera han comentat aquesta situació. Llavors, al final, és un bé per part de quan el cuidador comença a dir: uau, estic en una situació i m'agradaria poder compartir això, o començo a sentir-me malament, parteix del propi usuari, parteix del treballador social que detecta. Llavors, clar, els perfils són diversos. De fet, ara sí que la gran majoria de persones que assisteixen als GSAM tenen persones a càrrec que són persones grans, però hi ha tot un grup de persones que estan detectant ara de cuidadors que són pares i mares de nens amb discapacitats. Llavors, aquest any que estem fent dos grups que farà la Úrsula i farem un tercer grup que encara no tenim data perquè depenem de la Diputació, que ens oferirà un espai per dedicat més a progenitors que tenen a càrrec a menors, que tenen sent molt similar la dedicació. És molt diferent, perquè són nens petits, perquè tenen tota una evolució, perquè canvien molt ràpidament i perquè tenen altres necessitats. Llavors, aquest any hem apostat per això. I una altra cosa m'agradaria dir, vinculat amb això, perquè sí que és dintre des de Casa de Serveis Socials es vol fer molt treball comunitari, amb el GSAM hem començat, i també tenim paral·lelament el grup Nexes, que és un programa que el que intenta és treballar la soledat no desitjada en persones grans i vincular-les en activitats de la comunitat. Per què? Doncs és pel mateix, per vincular, per tenir la sensació de poder establir connexió amb altres persones que estan en la mateixa situació, per parlar i per fer activitats, no? Llavors, aquesta és l'aposta de Serveis Socials i de l'Ajuntament en aquests darrer any, sobretot, i és un programa al que tothom es pot adreçar, perquè tenim uns díptics per la ciutat i cartells, un telèfon de contacte. Si hi ha persones que es troben en una situació de soledat no desitjada, poden trucar aquí i trobarem l'espai per poder parlar amb elles i veure com els hi podem ajudar. I amb el grup del GSAM, aquest grup ara ha començat, per tant ara ja no s'hi podria incorporar ningú,

0: però a l'octubre començarà una altra, que llavors que hi ha persones que escolten això, es veuen reflexades, ostres, m'agradaria poder ser-hi, poder provar-ho i poder parlar d'aquesta situació que estic vivint, es poden adreçar o bé trucant a serveis socials o bé a la pàgina web, o ja dic directament al metge de capçalera, a la infermera del seu CAP.
1: És interessant també, doncs, per a aquelles persones grans que potser tenen aquesta necessitat, no? També que puguin d'alguna manera connectar amb altres persones.
0: Sí, és molt important, perquè tots som éssers socials, necessitem relacionar-nos i poder tenir aquesta figura professional, que en aquest cas és una treballadora social, amb la qual pots parlar i dir, ostres, doncs m'agradaria poder connectar de nou, m'agradaria fer... se'n convida amb un grup que està treballant ja de manera quincenal i que connecta amb activitats que hi ha al municipi. A vegades el tema dels recursos que parlava, no tothom coneix els recursos, no tothom sap com pot... Ostres, és que veig persones que estan fent una sessió, però com puc anar, no? Llavors, és un sistema de poder oferir aquesta informació. I a nivell de recursos, la llei de dependència ofereix una sèrie de recursos, que això sí que s'hauria de parlar amb la treballadora social de referència, que s'hi pot informar molt millor, perquè tot té uns requisits, unes característiques, però existeix l'atenció domiciliària, la teleassistència, els centres de dia, els centres residencials, reserves... És un món molt complex, el de la dependència, i llavors necessites a vegades, doncs, això, demanar cita amb serveis socials, amb una treballadora social, i que et pugui informar segons el teu perfil, el grau i la situació de cadascú.
1: Està molt bé conèixer-ho, perquè és això, segons la situació que vivim, que pot canviar, no? Doncs saber que hi ha recursos per no fer totes les coses una persona sola, no?
0: Sí, és acompanyar. La tasca a vegades de serveis socials que més es desconeix és aquesta d'acompanyament a les famílies en una situació de molt estrès emocional, de molta por, de molta inseguretat i de no saber què em vindrà i com ho faré. I després, bueno, aquesta connexió amb el GSM et permet el que deia la Úrsula, no veure, ostres, és que això no sóc jo, no? És que hi ha més persones que estan en la meva situació i ajuda.
1: I tornant ara al GSM que comentaves, estic pensant en les persones que no s'identifiquen com a cuidadores, però que en realitat sí que ho són. Penseu que pot existir aquest tipus de perfil, Susana o Úrsula?
2: Penso que la majoria són conscients de que són cuidadors, perquè cuidar implica moltes hores. Però sí que poden haver-hi cuidadors que poden no ser el cuidador principal, però que també fan tasques de cura. Normalment l'afectació emocional o la càrrega no és tanta, però també els hi pot afectar, no? Pues el que deia abans, aquest dol que s'ha de fer en el moment que hi ha un diagnòstic, el passen totes les persones que tenen un vincle amb aquella persona, no? Si és un pare, pues tots els fills passaran el seu dol de manera diferent. Segurament un s'implica més que un altre en la cura del dia a dia. Això no vol dir que els altres no facin tasques de cura i poder no es consideren tan cuidadors. Això ja és més personal.
1: Depèn de cadascú també com s'identifiqui en aquell moment.
2: Però qui cuida 24 hores és molt conscient que és cuidador. Sí.
1: Perquè, clar, és que ha d'estar al seu costat cada dia.
2: Qui conviu o qui supervisa constantment és conscient.
1: I quines senyals poden indicar que una persona cuidadora està arribant a una situació de desgotament?
2: La sensació de que ja no es pot més, no? Moltes vegades hi ha molta irritabilitat, no? de la sobrecàrrega emocional que hi ha, i sobretot això és la sensació de no poder, de no poder continuar, no? Tristesa, no? Es pot arribar a depressió, no? Si un no es cuida un mateix, està tota l'estona cuidant i cada vegada més carregat, pots arribar a una depressió. Per això és important, no? Aprendre a demanar ajuda, el que dèiem abans, no? De demanar ajuda o a altres familiars o dintre dels recursos comunitaris que hi hagin. O ajuda emocional, no? Acudir a professionals, aquest acompanyament que deia la Susana.
1: La importància de detectar com se sent un mateix en aquell moment.
2: És molt important.
1: Quin consell donaries, no? Per arribar a aquest punt d'autoanàlisi?
2: Que en el moment

0: Primer tenir clar que un sol no pot. Que, jo penso que això és el més important, perquè moltes vegades la gent no es diu puc, jo ho haig de fer, i pensant així, poques vegades es demana ajuda. Llavors, un sol no pot, perquè són moltes hores i és molt de temps, no és un mes, no són dos mesos, duren molt de temps aquestes cures. Llavors, un sol no podrà ser conscient que necessitem ajuda i que està bé demanar ajuda, s'ha de demanar ajuda. La que necessitem, sigui més d'acompanyament o el tipus d'ajuda que necessitem, però hem de demanar aquesta ajuda.
1: I aquest diries que és un escenari que es troba molt actualment, el fet de que una persona sola, no?, enfronti tot aquestes cures, perquè penso, no sé si fa uns anys era diferent, quina perspectiva teniu?
0: Que hi hagi una persona cuidant sola, jo penso que ja passava abans i continua passant, no? Que, de fet, en l'actualitat és molt difícil dedicar hores a cuidar, no? Perquè tens la teva feina, la teva família, els fills, la casa. Abans, quan hi havia dones que no treballaven i es dedicaven a la cura de la família, ara cada vegada això passa menys, o pot haver-hi una persona de la família potser que ho pot fer, però poc més, no? Llavors és més fàcil que una persona es trobi més sola.
1: I quins beneficis acostumen a detectar les persones que han participat en aquest tipus d'espais?
0: Primer, el fet de poder expressar ja és una ajuda, no? Poder expressar les emocions ajuda a sentir-se millor. És una manera de gestionar les emocions. Aprendre això, a reconèixer emocions, acceptar que ens hem de cuidar, perquè és una de les coses que els costa més als cuidadors, no? Ho senten com que si es dediquen temps amb ells estan sent egoistes, i fer aquest canvi de pensament ajuda també, no? En el moment en què et comences a cuidar et sents molt millor i pots cuidar millor també.
1: Un procés molt reflexiu pel que comentes.
0: Bueno, sí, és un aprenentatge. Al final el grup els ajuda a fer canvis a nivell de com ho estic plantejant, com penso, no? Com, a fer canvis moltes vegades fan un clic. De vegades aquest clic és la primera sessió, depèn de cada persona, de vegades necessiten més temps, però han de fer un clic per poder fer canvis i poder cuidar d'una altra manera i poder-se cuidar ells mateixos també.
1: I quin missatge donaríeu a una persona que cuida un familiar o una persona dependent i que potser pensa que ara mateix no necessita ajuda o que ho ha d'afrontar sola, com comentava la Úrsula? No, bueno, podeu contestar les dues realment.
2: Bueno, jo crec que després d'aquesta conversa tothom, almenys la sensació de dir si hi ha la possibilitat de poder provar-ho, perquè l'experiència que tenim de les altres sessions que s'han fet els darrers anys és que la gent ho valora sobre 9 sobre 10, perquè se senten còmodes, se senten escoltats, i és un espai de relax i és un espai de protegit. És un espai d'on allà es poden sentir que poden dir el que realment pensen, senten, perquè els altres els entendran perfectament. Llavors, sí que moltes persones ens diuen que voldrien continuar, no? I quan comença un altre grup que es voldrien incorporar-se. A vegades hem volgut rescatar alguna persona, però clar, hi ha demanda i bueno, perquè està estipulat que són 10 sessions per treballar coses molt concretes. Però jo els diria que, bueno, que parlin amb els seus referents a salut o a serveis socials i que puguin donar, si els hi truquem i els hi diem, escolta'm, vols participar? Comencem una edició, que es donin l'oportunitat de provar-ho i de sentir-se bé en un grup, perquè, com diu la Úrsula, acaba convertint-se en un grup de suport real, que a vegades d'aquí han sortit, anem a prendre un cafè perquè ara ens hem conegut i ens podem anar a prendre els divendres un cafè, o després de la sessió anem a fer coses, perquè això ha passat en els grups, i crea xarxa, crea suport i bueno, és algo molt positiu.
0: De fet, el fet d'anar al grup ja és un primer pas d'autocura. En el moment en què decideixes anar a un grup de suport, t'estàs cuidant. Aquest ja seria un primer pas.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista. No sé si tu, Susana, vols destacar alguna cosa més, no? Perquè també comentàveu que teniu l'altre grup de...
2: Sí, bueno, que he comentat abans era el programa Nexes, que, bueno, que és un grup que no és un grup de, que es trobi setmanalment amb un grup d'aquest tipus de suport, sinó que és un programa que pretén arribar a aquelles persones que se senten soles, ja sigui que jo conec una persona que em l'agradaria o que veig que està molt sola i que potser necessita connectar-se amb la comunitat, o persones que ho sentin pròpiament, de, ostres, m'agradaria fer coses, conèixer gent, perquè estic molt sol, i aquest grup està funcionant, portem un any i mig, primer amb la Diputació, ara amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ens ha, amb la partida de la presentació d'un projecte, ens ha subvencionat una part de la professional que està treballant, i és un programa molt xulo i que a partir d'una visita a domicili, d'una entrevista, es detecten la voluntat d'aquestes persones, els interessos, i a partir d'aquí poder connectar amb altres persones, amb entitats del municipi, les entitats del municipi s'han embolcat també amb aquest projecte, i és un treball que estem fent poquet a poquet i creant un grup molt maco, i animo les persones que sentin aquesta espurnada, ostres, igual jo voldria, doncs, que truquin i que els hi acollirem.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge d'ànim, no? I també l'enhorabona per seguir en aquest camí, no? De crear comunitat. Ens acomiadem. Moltes gràcies. Recordem la cap d'unitat intermitja de serveis socials, la Susana Castillo, i la terapeuta Úrsula González.
2: Moltes gràcies a tots.
3: Gràcies.
1: Adéu, fins la propera.
4: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que afecta la seva dona. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El PSOE s'agafa aquest matí a aquest informe per defensar que podran desmuntar els altres casos que hi ha al voltant del president espanyol, Joan Bota.
2: Es mostren confiats que també José Luis Rodríguez Zapatero es podrà defensar de les acusacions de tràfic d'influències a l'espera de veure el sumari del cas, que es pot filtrar en qualsevol moment. PP i Vox, mentrestant, insisteixen a fer del cas Zapatero l'estocada definitiva al govern de Pedro Sánchez.
0: Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
3: La UCO refreda les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En el seu últim informe, els investigadors diuen que la parella de Pedro Sánchez no es va embutxacar comissions per la seva activitat a la Universitat Complutense de Madrid i que la càtedra que va codirigir es va crear seguint la normativa. Des del PSOE celebren ja la innocència, diuen, de Gómez, mentre confien que la veritat es vagi obrint pas.
4: I pel que fa al cas Zapatero, el PP pressiona el PNB perquè canviï de bàndol després del missatge del seu president Héctor Esteban, que no creu que la legislatura hagi d'anar més enllà del 2026. Si només es queden paraules, diu Borja Semper, el PNB és tan culpable com el PSOE de la corrupció.
5: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
0: Mentrestant, el preu del petroli cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
2: Donald Trump l'ha anticipat diverses vegades els últims dies. L'Iran descarta un acord imminent, tot i que veu progressos a les negociacions. Els Estats Units amenacen en paral·lel amb nous atacs si el diàleg torna a fracassar.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem com i per què Rússia ha decidit ensenyar al món les conseqüències de l'atac ucraïnès de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass. Lugansk. Cristina Solias.
6: El Kremlin ha volgut convertir la mort de 21 joves pels drons ucraïnesos en una condemna internacional contra Kiev per crims de guerra. En una visita guiada per a periodistes estrangers, Catalunya Ràdio ha pogut entrar al lloc de la tragèdia, però no se'ns ha permès entrevistar les víctimes i se'ns ha intentat imposar el relat oficial rus.
0: De tornada a Catalunya, atenció també a aquesta dada. La immunoteràpia oral permet superar al·lèrgies alimentàries a 9 de cada 10 persones que es tracten, Mònica Mas.
7: Es tracta d'acostumar el sistema immunitari a tolerar aquell aliment consumint-lo, primer a l'hospital i després a casa cada dia. L'objectiu és que aquests pacients millorin la seva qualitat de vida i, sobretot, evitar un xoc anafilàctic que pot ser mortal quan mengen aquell aliment per error. La doctora Paula Galván és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
8: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
0: Això el dia en què el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat.
2: A la seva primera encíclica, feta pública aquest migdia, el pontífex subratlla que la IA agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres i dona encara més poder als tecnooligarques.
0: I a la cultura us explicarem una operació que ha permès intervenir 300 caixes de material arqueològic a Tarragona. Clara Chavarría.
9: El material era a casa de l'arqueòleg que va fer les excavacions on es van trobar les peces ara intervingudes. Aquestes haurien d'haver estat lliurades en el seu dia la Generalitat, juntament amb els informes que s'han de fer per aquests treballs. Entre el material, un miler de monedes que daten del 1811, encunyades a Tarragona durant la Guerra del Francès.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Eric García és una de les grans novetats de la llista de convocats d'Espanya per jugar al Mundial de Futbol.
10: Una convocatòria amb 8 jugadors del Barça i en total 9 catalans. Repassarem els noms a Eric García i Joan García com a presències destacades. De la Fuente no ha cridat cap jugador del Madrid i serà el primer Mundial d'Espanya sense cap jugador del Club Blanc. Reviurem el programa els millors moments de la festa del Barça femení amb l'afició, també del comiat de Guardiola al City, i també va haver-hi festa al Como de Cesc Fàbregas després de classificar-se per a la Champions l'any que ve.
0: A veure com tenim la circulació en aquest dia que és mig festiu, perquè mitja Catalunya té festa i l'altra mitja treballem. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs de moment circulació molt tranquil·la en aquest dilluns festiu a diversos municipis. No hi ha retencions destacades, tret d'alguns punts amb una mica més d'intensitat a la C32, a Viladecans, sentit Barcelona, i a la C33 i la C58 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim amb aquestes temperatures de calor, vaja, de rècord.
13: Doncs a prop del rècord, encara no. De moment continuem amb aquesta calor clarament anòmala. Avui podria ser un dia de juliol, com a mínim pel que fa a les temperatures diurnes. Demà repetirem, dimecres puja més i atenció dijous i divendres. Els valors previstos en alguns punts de ponent de 38-39 ens fa pensar que si s'assoleixen podríem com a mínim igualar, vés a saber si superar, els valors enregistrats al maig del 2022, que en alguns punts de Catalunya van ser les més altes des de que hi ha registres instrumentals. Per tant, queda clar que la rampa, tot i que la calor és marcada, encara va més cap amunt.
0: Vaja, doncs, paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La Guàrdia Civil no ha trobat moviments sospitosos als comptes bancaris de la parella del president espanyol Pedro Sánchez i rebaixa així les acusacions del jutge Peinado contra Begoña Gómez. El PSOE s'ha agafat aquest informe de la UCO com un clau roent enmig de l'escàndol per un altre cas, en aquest cas de tràfic d'influències, que esquitja José Luis Rodríguez Zapatero. Confien els socialistes que també podran desmuntar les acusacions contra l'expresident socialista espanyol. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
14: Hola, bon dia, què tal?
0: Anem a pams. Primer de tot, què hi diu l'informe de la Guàrdia Civil sobre Begoña Gómez, sobre la dona de Pedro Sánchez?
14: Doncs els investigadors de la UCO qüestionen els indicis que han dut el jutge Juan Carlos Peinado a deixar la parella del president espanyol a un pas de judici per corrupció. La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en 17.000 euros els diners que va facturar a la Universitat Complutense de Madrid, una xifra que troben incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Conclouen també que la càtedra que va codirigir Gómez es va crear seguint els tràmits previstos, tot i que alguns contractes amb patrocinadors es van fer al marge dels procediments habituals. Tan aviat com s'ha conegut l'escrit de la Guàrdia Civil de més de 300 pàgines, el Partit Socialista ha publicat un missatge a les seues xarxes on lamenten 2 anys de persecució i d'assetjament, diuen, per destruir una persona honesta i atacar el govern espanyol. La veritat s'anirà obrint pas, conclouen, no hi ha cas, ha afegit també el ministre Òscar López.
0: I dèiem, Dani, que el PSOE agafa una mica d'aire perquè en les pròximes hores podem conèixer més detalls de la implicació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la suposada trama de tràfic d'influències.
14: Sí, seguim esperant conèixer el sumari del cas, que s'ha de notificar les parts. Allà hi haurà detalls dels telèfons intervinguts, dels comptes bancaris, en definitiva, dels indicis que pel jutge de l'Audiència Nacional situen l'expresident espanyol al cim d'una xarxa d'influències on exercia un lideratge no visible, però supervisant tot el procés a través del qual el seu soci, Julio Martínez, va resoldre l'ajuda pública a Plus Ultra, la companyia aèria. Això és el que conclouen els agents de l'AUDEF, la unitat de la Policia Nacional Espanyola, que investiga el cas, en un dels 2 informes que ja hem conegut els últims dies, segons ha dit avui Rodríguez Zapatero, a través del seu portaveu, el comunicador Luis Arroyo, Televisió Espanyola. El cas és un despropòsit i el vincula al seu paper destacat en la campanya electoral del 2023.
15: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
14: Però, segons els investigadors, l'expresident socialista hauria ingressat més de 2 milions d'euros en comissions a través d'una xarxa de societats, entre les quals destaca l'empresa de les seues filles, que juntament amb Zapatero serien les principals beneficiàries de la trama, d'acord amb la tesi de l'AUDEF.
0: Fa dies que llegim o escoltem informacions sobre aquest sumari que encara no coneixem de manera íntegra i segur que en els pròxims dies continuarem pendent d'aquestes informacions. Volem situar qui és qui en aquest suposat entramat de tràfic d'influències amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'epicentre. Pilar García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs mira, a banda de Zapatero, l'altre actor principal en la trama, segons les investigacions de l'UDF, és Julio Martínez Martínez, administrador de la xarxa de societats que hauria cobrat les comissions i les hauria desviat a l'estranger. Mà dreta de l'expresident, amic i suposat lloctinent i testaferro de Zapatero.
0: Com a braços executors de la trama, també hi apareixen María Gertrudis Alcázar i Cristóbal Cano.
16: Sí, Alcázar, secretària personal de Zapatero, seria la responsable de coordinar els conceptes de les factures que estan sota sospita. I Cano, gestor de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez, amb un contacte fluid amb Alcázar.
0: L'eix de les investigacions és Plus Ultra, amb el màxim accionista de l'aerolínia al capdavant.
16: És Rodolfo Reyes Rojas, ja investigat als Estats Units per suposat blanqueig de diners. També hi ha el focus Julio Miguel Martínez Sola, president de Plus Ultra, i Roberto Rosselli, que és el conseller delegat de l'aerolínia. Tots haurien tingut un paper actiu a l'hora de buscar contactes per arribar fins a Zapatero.
0: I si mirem les empreses, Finance Boutique seria el nom de l'estructura empresarial organitzada per rebre els suposats cobraments per aquest tràfic suposat d'influències.
16: Sí, i aquí apareixen companyies com Analysis Relevante, la principal empresa de la trama, la consultora de Julio Martínez Martínez, que seria l'instrument financer per simular serveis d'assessoria. Segons l'UDEF, la direcció l'exerciria de facto José Luis Rodríguez Zapatero. Una altra empresa, What the Fab, la de les filles de Zapatero, seria un vehicle instrumental per generar facturació i donar cobertura formal a les operacions econòmiques de l'entramat. I Idela Consulenza Estratègica, empresa administrada també per Julio Martínez Martínez, que hauria ingressat la comissió pel rescat de l'aerolínia, 530.000 euros.
0: Bé, doncs tots aquests detalls que es van coneixent sobre el cas Zapatero no fan moure ni una coma el discurs del PSOE. Els socialistes defensen que no hi ha proves que apuntin a la participació de Zapatero i estan desitjant, diuen, que l'expresident es pugui explicar davant del jutge. Mentrestant, el Partit Popular eleva la pressió al PNB perquè els doni suport en una eventual moció de censura després que el líder dels nacionalistes bascos verbalitzés ahir diumenge que no veu futur a la legislatura més enllà d'aquest any 2026. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Tània, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha reprès la seva agenda avui en públic en un acte sobre el clima, en marxar de la sala. En conversa amb periodistes diu que està tranquil, fora de micròfon. Els socialistes reconeixen que s'han mirat amb lup els informes de l'UDEF del cap de setmana i que tots són indicis dèbils. Tot està agafat amb pinces, ens reconeixia una veu del govern de Sánchez. Per això estan desitjant, diuen, que Zapatero s'expliqui el 2 de juny davant del jutge perquè no hi veuen, segons aquestes fonts, cap activitat il·lícita en allò que descriuen els informes. Però el PP veu la via per on fer caure Sánchez. El camí l'ha assenyalat, creuen, el PNB, el seu líder, Héctor Esteban, que ha dit que el govern no pot seguir ja més enllà del 2026. Per això li demanen que passi de les paraules als fets i els ajudi amb la moció de censura. Borja Sémper.
5: Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Héctor Esteban.
17: Unes paraules del PNB que no fan canviar de rumb al govern de Sánchez, que pensa esgotar la legislatura. Jordi Hereu, ministre socialista, Lara Hernández, Sumar.
18: A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza.
19: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
17: Mentrestant, la resta de socis esperen amb prudència per veure com avancen els detalls del sumari del cas que s'ha de conèixer en qüestió d'hores.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest cas, anomenat cas Zapatero. Ara, però, quan falta un minut per arribar a un quart de tres, anem a la informació internacional, que també ve farcida. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives que hi hagi un pacte imminent per la fi de la guerra. Les dues parts continuen negociant i Donald Trump ha volgut reiterar avui que només hi pot haver un bon acord. En qualsevol cas, però, la possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure de forma significativa el preu del petroli i ha fet també pujar les borses, Jordi Baró.
20: No hi ha per ara cap senyal que indiqui que l'acord està a tocar, però les converses avancen. Enmig de la pressió de la línia dura del seu partit i en un moment de popularitat baixa, Trump ha volgut insistir que no es precipitarà a un mal acord. Defensava la mateixa idea el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
21: El president no tancarà un mal acord. Simplement no ho farà. Ningú ha fet més i ningú s'ha pres més seriosament l'amenaça d'un Iran nuclear que el president Trump. I, per tant, estic molt segur, i tots hauríem d'estar molt segurs, que o tindrem un bon acord o haurem d'afrontar-ho d'una altra manera, preferiríem tenir un bon acord.
20: L'acord en discussió implicaria una extensió de l'alto al foc de 60 dies, la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament del bloqueig dels Estats Units als ports iranians i un pla de converses futures sobre el programa nuclear del règim de Teheran. S'ha d'establir si l'Iran es desfarà de l'urani enriquit o l'entregarà i l'aixecament de les sancions i bloqueig de fons iranians per part dels Estats Units. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
1: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
20: Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure gairebé un 6% el preu del petroli fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent, el punt més baix de les dues últimes setmanes.
0: I enmig d'aquestes negociacions per la pau a l'Orient Mitjà, la guerra segueix al Líban. Israel ha fet aquest matí com a mínim 3 morts.
20: L'exèrcit israelià continua atacant al sud del Líban i ha instat a evacuar 10 localitats més enmig de l'alto al foc oficialment en vigor des de mitjans d'abril. Israel també assegura que un dels seus soldats ha mort en els combats a la zona, que enfronten l'exèrcit israelià amb la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. Segons el govern libanès, el balanç de la guerra és ja de 3.100 víctimes mortals. El president del Líban assegura que qualsevol acord de pau ha d'incloure la retirada de les tropes israelianes del sud del país, però Netanyahu sosté que ha de tenir dret a defensar-se en tots els fronts, inclòs el Líban, i dos dels seus ministres li han demanat que intensifiqui la guerra.
0: Mentrestant, Rússia i Ucraïna intercanvien atacs sense treva. Avui mateix, dues persones han mort a cada bàndol. Kyiv intenta recuperar-se del bombardeig d'ahir, un dels més durs contra la capital en els 4 anys que fa que dura la guerra. Mentrestant, el Kremlin ha aprofitat l'atac ucraïnès divendres passat contra una residència d'estudiants al Donbass, en què van morir 21 joves, per acusar el govern de Zelensky de fer crims de guerra. Per això, ha portat els periodistes estrangers al lloc de la tragèdia, en una visita guiada en què no els ha deixat parlar ni amb víctimes ni amb veïns. Starolitz, a la regió de Lugansk. Cristina Solías, bon dia.
3: Bon dia. En una guerra, tan importants són els fets com el relat que es construeix sobre aquests fets. Després de l'atac, Ucraïna va assegurar que havia colpejat una unitat d'elit de drons i, per demostrar que no va ser així, la diplomàcia russa ha volgut que filméssim la destrucció de la residència estudiantil amb les habitacions tal com les van deixar les víctimes d'entre 18 i 23 anys, sota la runa, la roba, els llibres o els peluixos amb què dormien en el moment de l'atac. Escenes com aquestes, però, les han viscut moltes vegades a Ucraïna en els últims 4 anys. Per això hem preguntat a la comissionada russa pels drets humans, Yana Lantratova, si condemnen amb la mateixa contundència la mort d'infants ucraïnesos.
22: Nosaltres ara mostrem els fets concrets que podeu veure aquí. Va ser un atac directe contra objectius civils. Al nostre país, si fa atacs, només són contra objectius militars. Els nens no han de morir.
3: Com que el front està pràcticament estancat, Rússia i Ucraïna han intensificat els atacs a la rereguarda i això provoca que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Ara bé, tot i haver-ho demanat de forma insistent als periodistes estrangers, a diferència dels russos, no se'ns ha permès parlar amb els ferits i els seus familiars. Des del Ministeri d'Exterior rus ho justificaven així.
23: La gent està molt greu i ara no ho veiem possible.
3: Ha estat un tour en què no hem pogut anar per lliure en cap moment i en què han intentat convertir-nos en part de la propaganda del Kremlin, gravant-nos constantment i pressionant-nos per fer declaracions a la premsa russa. Però en ocasions com aquesta, els fets són tan tràgics que costa d'entendre que s'instrumentalitzi el dolor. Per exemple, demanant a funcionaris que apareguin davant de les càmeres aguantant entre els seus braços les fotos en blanc i negre de les víctimes.
0: Més coses. El papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que proposa el pontífex en la seva primera encíclica que ha presentat ell mateix aquest migdia, Christian Roldán.
24: Lleó XIV assegura que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutra i reclama que es tracti des d'una perspectiva humanista i no amb lògiques de poder. En un acte públic al Vaticà, el pontífex ha comparat aquesta tecnologia amb l'energia nuclear i ha criticat l'ús que en fan les elites econòmiques.
21: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom
2: i del bé comú.
24: El papa també adverteix que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres, una preocupació que també comparteix Christopher Ola, fundador de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic, que també ha assistit a la presentació d'aquest text papal.
4: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
24: El pontífex també exigeix solucions tecnològiques més sostenibles per reduir l'impacte ambiental. En concret, Lleó XIV assenyala que en determinats llocs del món s'utilitza mà d'obra infantil i adolescent en l'extracció de minerals de terres rares necessaris per a la indústria de la intel·ligència artificial.
0: Atenció també a aquesta informació. Les persones que tenen al·lèrgia alimentària poden superar-la amb immunoteràpia oral. De fet, 9 de cada 10 persones acaben tornant a menjar l'aliment que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és pioner en aquesta mena de teràpia. Mònica Mas, bon dia.
6: Bon dia.
0: Primer, què es considera una reacció al·lèrgica greu i en què consisteix aquest tractament amb immunoteràpia oral?
6: En el cas de les persones que són al·lèrgiques a certs aliments, com l'ou, la llet, els fruits secs o certes fruites, entre molts d'altres, quan entren en contacte amb aquests aliments, el seu sistema immunitari actua com si fos un paràsit de manera exagerada. La reacció pot ser lleu, com picor o inflamació a la boca, mal de panxa, o molt més greu, com ofec i fins i tot un xoc anafilàctic amb una fallida de tot el sistema cardiovascular que pot ser mortal. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi. Ho explica la doctora Paula Galván, que és al·lergòloga de Vall d'Hebron.
7: En un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
6: El tractament es fa un cop a la setmana a l'hospital, durant 4 o 6 mesos. Un cop a casa, el pacient cada dia ha de menjar, ha de prendre aquella dosi d'aliment que tolera durant uns quants anys. És el cas de la Laura Vicenç. Ara és metge de Vall d'Hebron, ha fet la immunoteràpia oral amb ou. Explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, aspectes que condicionen en quins moments és important que mengi ou per evitar una reacció al·lèrgica.
8: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic.
6: Els nens són molt més receptius a la immunoteràpia oral i arriben a curar-se l'al·lèrgia.
0: El brot d'Ebola a l'Àfrica segueix actiu. Avui s'han confirmat 2 nous casos a Uganda. En total, ja hi ha uns 900 contagis i 220 morts, possiblement a causa d'aquesta febre hemorràgica. La majoria a la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus.
6: Aquests 2 nous casos confirmats a Uganda són membres del personal mèdic ugandès d'una clínica privada de Kampala, a la capital, i segons les autoritats ja estan aïllats en un hospital. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, assegura que la violència que es viu al Congo està obligant a la gent a fugir, inclosos treballadors sanitaris i humanitaris, cosa que dificulta greument els esforços per ampliar el rastreig de contactes de l'Ebola i identificar les infeccions amb prou antelació per contenir-les. El brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig a la regió congolesa d'Ituri. La causa del virus Budimbugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic, té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90%, segons l'OMS.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
25: Catalunya migdia.
26: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
28: 20 anys construint junts. Obramat.
29: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Ja som 11 milions dels socis del...
32: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
33: Sí, com el 20% en tots els olis d'oliva verge extra. Bescanviable en un cupó...
32: Que et dona per molt, només el 25 de maig.
31: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
1: Sou molt bona gent!
0: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
2: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
10: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
12: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2 quarts. La compravenda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament ho atribueix al fet que la normativa actual desincentiva l'especulació, Mireia Sala.
13: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge indica que el 2025 es van fer 149 operacions de compravenda d'edificis sencers, mentre que l'any anterior n'hi va haver 217. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, considera que els fons voltors ja no els interessa invertir a Barcelona.
14: El número d'operacions que han entrat a la ciutat de Barcelona per tanteig i retracte, és a dir, compraventa d'edificis sencers, doncs ha baixat un 31% a la ciutat de Barcelona en un sol any. És a dir, que l'activitat inversora, diguem, o especulativa per fer co-livings i tal i tot això, doncs es troba fortament desincentivada.
13: L'estudi també afirma que amb la regulació dels lloguers que es va fer al març del 2024, el preu ha baixat 32 euros mensuals de mitjana, prop d'un 3%. Per calcular-ho s'utilitzen les dades oficials de fiances de l'Incasòl. Amb les mateixes dades, però, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha calculat que en un any el metre quadrat s'ha encarit més d'un 7%. La diferència en les dades s'explica perquè es lloguen pisos més petits, de menys metres quadrats.
0: I mentrestant, si mireu al vostre voltant en el dia a dia, potser veieu voreres aixecades, carrers tallats, soroll, pols, obrers... A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres públiques dels ajuntaments, pràcticament de tots. De fet, fins al 70% de les obres que encarreguen els consistoris s'acumulen els 2 últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres, Pilar.
15: Sí, l'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota, sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que governa, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno.
16: Aleshores és més acusat això, és a dir, els 2 anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests 2 anys inicials.
15: Però també passa que alguns alcaldes s'han adormit i després tots són presses per tenir les obres acabades abans de tornar a passar per les urnes.
16: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta, perquè es puguin acabar mesos abans.
15: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat i aquest any, doncs, es preveu un repunt.
0: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals al curs que ve. Això són entre docents, personal d'atenció educativa o administratius, segons que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. Aquest augment de recursos s'aprova en paral·lel a la represa de les negociacions entre el departament i els sindicats per arribar a un consens que permeti desconvocar les protestes. De moment, però, dimecres es manté convocada una nova vaga a tot Catalunya, Sara Canyeté.
17: Sí, d'aquests prop de 1.800 professionals es distribueixen en 3 blocs. Al gruix, 1.068 són docents, uns 500 són professionals d'atenció educativa i 272 personal d'administració i serveis. Entre aquest bloc majoritari, aquests 1.068 mestres i professors, 400 són per reforçar l'escola inclusiva i 400 per formació professional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que l'objectiu és millorar l'atenció a la diversitat, reduir les ràtios i la burocràcia als centres.
18: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
17: La incorporació d'aquests prop de 1.800 professionals al curs que ve forma part del desplegament de l'acord signat amb dos dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i suposa una inversió de 93 milions i mig d'euros, però queda molt lluny dels 6.400 professionals més que els sindicats contraris a l'acord reclamen per al curs que ve.
0: Europa activa alertes a França, al Regne Unit, a Portugal i en altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen a la salut de la gent i al risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i si es compleixen les previsions encetarem el mes de juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant, Montse Poblet.
3: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus. A Anglaterra avui es podrien batre rècords de temperatura diferents regions del país i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. En la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sara Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
4: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
3: La calorada que estem patint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, a la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja que podrien refrescar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància del Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
6: La setmana vinent, que comença juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
3: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora ple estiu afecta pràcticament tota la península.
0: Doncs un efecte de la calor és que ha accelerat la collita del cereal a les comarques de Ponent. A municipis com Alfés, el Segrià, les màquines ja seguen l'ordi sembrat en camps de secà. Lleida, Estela Bussoms, aquest és un cultiu sensible a les altes temperatures. Hi ha hagut afectació?
7: Doncs en aquests cereals més primerencs sembla que no, que la calor de l'abril no l'ha afectat. De moment parlem de rendiments similars als de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea. Ho explica el gerent de la cooperativa d'Alfés, Josep Ignasi Molló.
8: Lo que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
7: Ara bé, en aquelles finques que s'assegaran més tard, les temperatures disparades d'aquests últims dies sí que poden afectar la collita, segons ha dit aquesta emissora el responsable del sector d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla.
10: Les últimes temperatures d'estos 3 o 4 dies estan fent baixar els quilos cada dia, perquè fa massa calor per l'època que estem.
7: D'altra banda, la campanya arrenca amb preus també semblants als de l'any passat, uns 200 euros la tona, però la diferència és que els costos de produir cereal s'han multiplicat arran de la guerra al Pròxim Orient. Per això Caudevilla pronostica que els números finals no seran bons.
10: Perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
7: Unió de Pagesos xifra l'increment de costos en un 70%.
0: I els usuaris de les rodalies de l'R11 entre Portbou, Girona i Barcelona impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que funcioni més bé. Girona, Laia Claret.
12: Han començat a recollir signatures a través de la plataforma change.org per demanar que els bitllets de tren de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Genia Prou. Carme Rosselló n'és la portaveu.
19: El que volem és que continuï sent gratuït fins que realment funcioni de veritat, perquè no funciona. No funciona.
12: I és que els usuaris n'estan farts.
20: Dona un servei que seria millorable, però de fet és un, bueno, és un servei imprescindible, nosaltres l'agafem molt.
21: Perquè volen que fem servir el transport públic i la veritat que és inviable, perquè o vas amb molt de temps o no arribes enlloc.
12: Just el dia 9 de maig es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos del servei de rodalies. En aquell moment algunes plataformes ja van posar el crit al cel.
0: Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
22: Catalunya migdia.
23: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
24: Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
5: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
9: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
5: Oh, fixa't com sona.
22: Catalunya migdia.
23: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
23: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
25: Unia.
23: Que és,
25: que jo no estic dient
23: que tots els pobres siguin delinqüents.
26: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
27: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
28: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
29: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
30: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient, sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
31: Em van passant coses.
30: Sí.
11: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2 quarts... Atenció a aquesta notícia. Recuperen 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona i en municipis de l'entorn. El material, entre el qual hi ha un miler de monedes de la Guerra del Francès, era a casa d'un arqueòleg que havia treballat en els diferents jaciments. Tarragona, Clara Chavarría.
32: La investigació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra va començar a rebre l'alerta que en un bar de Torredembarra hi havia penjada una placa de ceràmica provinent de l'edifici històric de Cala Gapitu, de Tarragona. L'establiment és propietat d'un arqueòleg. El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, relata com es va recuperar el material, part del qual estava dipositat al jardí de casa d'aquest arqueòleg.
33: A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar, l'arqueòleg, ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
32: L'home va acumular al llarg dels anys unes 300 caixes de material que li calia per redactar les memòries de les excavacions. Tot plegat ho havia d'entregar a la Generalitat, però no es va arribar a lliurar mai. De fet, de les 400 excavacions que va fer, només va lliurar 200 de les memòries que li pertocava fer. Entre el material, una àmfora i epigrafies romanes o un miler de monedes de coure que van ser encunyades a Tarragona l'any 1811, durant el setge de la Guerra del Francès. L'arqueòleg està investigat com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i un de danys al patrimoni històric.
0: Vaja, una història que podia protagonitzar algunes de les estrenes que tenim aquesta setmana a les plataformes. Cosmonautes, nens abandonats i pilots a les estrenes de la setmana a les plataformes de streaming. Un menú que encapçala el detectiu aranya de Spider-Noir, Òscar Callau.
34: Sí, Nicolas Cage protagonitza els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. El superheroi de la Marvel es presenta aquí com un detectiu privat que lluita contra els gànsters en un ambient clàssic del cinema negre. S'estrena dimecres. També Crònica Negra, Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que ha arribat divendres a Disney Plus sobre el cas de 3 nens que l'any 84 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 4 dècades després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó.
35: Get dressed.
34: I Apple TV estrena dissabte Ciudad de las Estrellas, una sèrie nord-americana sobre una carrera espacial alternativa en què els soviètics són els primers a arribar a la Lluna. I John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que va desfermar la seva passió per l'aviació.
0: I ara, una mica de menjar. Perquè l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ho té tot a punt per la gala de la setmana que ve en què premiaran els millors xefs del país, Òscar.
34: Sí, el nou president de l'entitat, Joan Font, ens ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i apostar per l'educació nutricional.
36: Nosaltres anem a la coexistència. Donàvem el Premi Nacional de Gastronomia i l'any 24 prenem la decisió de desdoblar-lo amb 2. Premi Nacional de Gastronomia Cuina Tradicional i Premi Nacional de Gastronomia d'Autor. Perquè tan important és una cosa com una altra. A mi m'entusiasmen les dues, però jo no veig que siguin excloents.
34: Font, que arriba a la presidència de l'Acadèmia després de la mort de Carles Vilarrubí al desembre, també s'ha proposat fer més visible el lideratge gastronòmic de Catalunya, potenciant la gala dels Premis de l'Acadèmia, que aquest any es farà el 3 de juny al Palau de Pedralbes a Barcelona.
0: I una cosa més abans dels esports. L'esperat videojoc de James Bond, 007 First Light, que es publica aquest dimecres, s'ha cuinat a Barcelona. La seu a la capital catalana de l'estudi danès IO Interactive ha coordinat el desenvolupament del joc d'acció que reimagina els orígens de l'espia més famós del món, Montse Mas.
3: L'estudi de Barcelona, on treballen una vuitantena de persones, ha liderat bona part d'aquest projecte internacional. El seu dissenyador principal, Eduard López, ha declarat a l'ACN que el videojoc arriba en un bon moment.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. Aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render. Tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
3: Els jugadors es posaran a la pell d'un Bond rebel i inexpert de 26 anys inspirat en l'actor irlandès Patrick Gibson en una aventura que barreja tots els elements.
4: Viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava treballant en combat i tot el que feia en combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
3: 007 First Light s'estrena a les principals plataformes i s'espera que aviat inclogui la versió en català.
11: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol.
6: Avui Espanya ha fet oficial la llista de convocats amb aquests 9 catalans, 8 del Barça i cap del Madrid. La repassem.

0: L'11 de juny comença el Mundial de Futbol. Ho farà, com dèiem, amb 9 catalans que jugaran amb la selecció espanyola. I entre aquests 9 destaca la presència d'Eric García, que ha estat una de les grans incògnites fins a última hora. Marcos García.
1: Sí, Eric ha estat un dels grans protagonistes avui, aquest migdia, roda de premsa a Madrid de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol que ha anunciat l'equip estatal pel Mundial. No va al Mundial el matalasser Lenormand, tampoc el madridista Hausen, i en canvi entren a l'eix de la defensa Eric i el matalasser Marc Pubill. De la Fuente ha destacat la polivalència i també el rendiment d'Eric aquesta temporada.
2: Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Llega a este grupo, es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, i Eric és un home de los nuestros.
1: Luis de la Fuente ha fet oficial aquesta llista. 26 jugadors en total per al Mundial, amb 4 catalans, a banda dels jugadors del Barça, que ara el repassarem. David Raya, de l'Arsenal, Pubill, de l'Atlètic de Madrid, Víctor Muñoz, de l'Osasuna i Marc Cucurella, del Chelsea. El Barça, l'equip que porta més jugadors, amb 8, Joan García, Eric García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal.
0: I de Lamine Yamal i el seu estat físic n'ha parlat avui el seleccionador espanyol.
1: Doncs sí, a Luis de la Fuente li han preguntat diverses vegades pels lesionats i especialment per Lamine i la seva recuperació. Diu que tots els lesionats fan el seguiment que també s'està fent a Lamine, és a dir, que estan permanentment monitoritzats, diu de la Fuente, i en el cas de Lamine, diu que tots els jugadors estaran disponibles per al primer partit del Mundial o a tot estirar pel segon. Però alerta, diu el seleccionador espanyol que el Mundial és el moment d'arriscar.
2: Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo. Porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un Mundial. Y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
1: Entre els noms protagonistes d'avui a Madrid també ha estat, i ho és a la llista, Gavi, el jugador del Barça, de qui el seleccionador destaca el capital humà i també el talent futbolístic. Així ha celebrat Gavi que va al Mundial. Aquesta és una celebració que hem pogut veure a l'Instagram de Lamine Yamal, sí, que s'està fent molt i molt viral. A la llista de la selecció espanyola per al Mundial no hi ha cap jugador al Madrid. És tota una novetat. Per cert, De la Fuente també ha donat una altra llista. És una llista amb 9 futbolistes, 9 jugadors, ha dit, de suport, que reforçaran l'equip espanyol en els entrenaments abans de marxar, és a dir, previs al Mundial. En aquesta llista de suport hi ha el blaugrana Marc Bernal i també el català de la Real, Sergio Gómez. La concentració de la selecció espanyola arrenca dissabte, aquest dia 30 a les 5 de la tarda. El Mundial es disputarà de l'11 de juny al 19 de juliol entre Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: I encara amb la ressaca de les celebracions que vam veure ahir de el Barça després de guanyar la Champions d'Oslo amb tota l'afició a Barcelona, ara jornada de descans avui amb totes les mirades posades, Ruth Vilà, en Alexia Putellas i el seu futur.
3: Alexia, que ha estat nomenada per la UEFA millor jugadora de la temporada de la Champions, ha exercit de capitana després d'aquesta final també fora del camp. A la celebració privada a Oslo, amb un discurs en què va destacar el relleu generacional que està experimentant l'equip, amb la sensació que el futur està en bones mans. I en la festa amb l'afició i a Montjuïc, on va viure amb emoció els crits d'Alexia Queda, que van repetir els milers de persones que eren en aquesta celebració. La migcampista de Mollet va ballar eufòrica al costat del president electe Joan Laporta, però no va anunciar si continuarà el Barça la temporada que ve.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Al Barça encara li queden 2 partits de Lliga. Dimecres serà l'últim de la temporada del Johan Cruyff contra la Real Societat, un partit que servirà de comiat de l'afició a jugadores com Ona Batlle o Mapi León, que acaben contracte i no seguiran al Barça. Veurem si aquest també és el partit de comiat d'Alexia Putellas.
0: Manchester, ahir Pep Guardiola es va acomiadar dels seguidors del City entre aplaudiments. Per perquè Guardiola va posar fi a 10 anys al capdavant del Manchester City.
1: Guardiola deixa el City havent aconseguit 20 títols, entre els quals destaquen, sens dubte, 6 Premiers i una Champions League. El desempador estava així d'emocionat sobre la gespa de l'Etihad.
5: It had been the huge honor to represent...
6: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor.

0: metres quadrats al nord de Milà, a prop de Suïssa, envoltada pel llac Como, coneguda com a lloc d'estiueig de molts famosos. I un estadi, el Giuseppe Sinaglia, de només 13.000 espectadors a la vora del llac. En aquest escenari idíl·lic, el tècnic d'Arenys de Mar, Cesc Fàbregas, ha fet història classificant el Como, un equip que fa 7 anys era la quarta divisió per a la Champions. El Como ha acabat quart a la Lliga Italiana gràcies al triomf ahir 1-4 al camp del Cremonese, mentre que el Milan va ensopegar amb el Càller 1-2 i s'ha quedat a un punt. Cesc es mostrava orgullós.
1: Una gran emoció, questo.
2: Sento una emoció molt gran. Hem aconseguit una cosa molt important. Ara som molt feliços, però potser fins demà no serem conscients que realment som a la Champions amb el Como i jugant amb jovenets. És molt important per a la història del Como, per a la ciutat.
1: Per la ciutat.
0: El 2022 va arribar Fàbregas com a jugador i es va quedar com a entrenador. Sent assistent, el Como va aconseguir l'ascens a la Sèrie A i l'any passat, ja com a primer tècnic, va assegurar-ne la permanència. L'arribada dels milionaris indonesis, els germans Hartono, ha suposat una injecció econòmica important per al Como. El mateix Cesc i fins i tot Thierry Henry en són accionistes minoritaris. A l'equip també hi ha els ex-blaugrana Sergi, Roberto i Àlex Valle i altres coneguts de la Lliga Espanyola, com Morales, Nico Paz o Alberto Moreno. Eufòrics, els jugadors i tècnics del Como hi vestien una divertida samarreta on s'hi podia llegir una pregunta. Como si dice Champions?
3: I no es fan per tantes festes a Girona. Després del descens de dissabte, tant l'equip com la directiva comencen a assimilar la nova situació que inevitablement generarà canvis importants. Eduard Solà.
4: Un descens inesperat i dolorós, que si no hi ha res de nou, sembla que acabarà amb un canvi de cicle. Michel acaba contracte i va acabar molt tocat després del partit, tot i que no va voler confirmar quin seria el seu futur. Tampoc el president del Figeli, que dissabte a la nit va dir que s'haurien de prendre decisions doloroses. De moment, és l'únic del club que ha parlat. Després de 4 temporades de primera, el Girona tornarà a jugar a segona categoria després que només ha pogut sumar 4 dels últims 24 punts en joc i han encadenat 8 jornades sense guanyar. El Girona ha acabat penúltim amb 41 punts i en els pròxims dies s'han de resoldre totes les incògnites de futur. El director esportiu Quique Cárcel sí que té contracte fins al 2027. El que està més clar és que hi haurà molts canvis a la plantilla, tot i que dels que han jugat aquesta segona volta n'hi ha 16 que tenen contracte en vigor. Ahir, diversos jugadors de la plantilla van fer publicacions a les xarxes socials lamentant el descens i desitjant el retorn de l'equip a primera. Entre els més destacats, per exemple, els dels dos capitans, Estuani i Arnau. En el cas del davanter uruguaià, que ha acabat marcant 2 dels 3 últims gols de l'equip, parlant en passat d'orgull, diu, d'haver vestit aquests colors amb tot el que tenia. On sembla que no hi haurà canvis és a la propietat.
3: Això que sentiu són les celebracions de l'afició i els jugadors del Depor, el Depor entrenat pel català Antonio Hidalgo, després d'aconseguir l'ascens a primera divisió. Una situació que contrasta totalment amb el descens un clàssic de la Lliga Espanyola, com és el Saragossa, la primera ref. És, doncs, la cara i la creu del futbol en aquest final de temporada, Montse.
0: Amb un triomf 0-2 sobre el Valladolid, el Deportivo va certificar ahir el retorn a primera, la penúltima jornada de la segona divisió. El camí pel desert del Deportivo ha estat de 8 anys, 2 d'ells a primera ref. Un dels artífecs de l'ascens és el jove davanter camerunès Nsongo Bill, de 21 anys, que en 3 mesos ha passat de ser un recurs d'emergència procedent del filial a ser titular indiscutible amb el Depor i firmar un doplet ahir a Valladolid. La festa dels gallecs ha començat a matinada a l'esplanada de l'estadi de Riazor i continuarà aquesta tarda. Per la seva banda, el Saragossa consuma la tragèdia i s'acomiada del futbol professional. Un empat a un al camp de les Palmes ha estat insuficient per evitar el descens a primera ref dels aragonesos. En un comunicat, el Saragossa assegura que és el pitjor moment en la història del club, però també que tornaran més forts.
3: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
5: Ese ganado estás! Olympiacos Piraeus are the Euroleague champions!
3: L'Olympiacos es carrega el Madrid a la final de l'Eurolliga.
6: Catalunya migdia.
7: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
8: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros.

0: Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
2: Tuya, tuya.
1: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
4: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
5: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
6: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
7: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
8: Van descobrir que era un superdotat.
9: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
10: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
9: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: I en bàsquet, aquest migdia l'Uni Girona ha fet oficial que l'alè lituana Justy Jocity no seguirà la pròxima temporada a l'equip. A la competició masculina, ho dèiem abans de la pausa, cap de setmana de final de l'Eurolliga, amb victòria de l'Olympiacos, Ernest Macià, per davant del Madrid, i a més, penúltima jornada sí. De la CB, també.
14: A veure, aquesta Eurolliga va portar polèmica, la va guanyar l'Olympiacos, la va guanyar davant d'un bon Madrid que tenia baixes a la posició de pivot. Es van reclamar dues faltes des de Madrid, una de les quals sí que era molt, molt discutible, i tot i així el Madrid va tenir un triple per empatar, però bé, finalment la victòria 13 anys després és per aquest Olympiacos merescuda, perquè a més ha sigut el millor equip de la fase regular. I recordem, en Barzokas, ex-tècnic del Barça fa 9 anys, i doncs en Bezenkov, que va estar 3 temporades al Barça, doncs com a un dels jugadors més destacats dels últims anys des que va tornar de l'NBA. Sobre la Lliga CB, penúltima jornada, pràcticament tot venut, menys pel Barça i el Joventut. El Barça encara podria ser segon i la penya encara podria ser cinquena o quarta, tot i que no depenen en cap dels dos casos de si mateixos. Demà la penya té un partit ajornat, hauria de guanyar els dos partits i esperar alguna ensopegada. De la resta d'equips catalans, el que crida més l'atenció, Manresa i Girona i Lleida mantenen pràcticament totes les posicions, és l'Andorra, un equip adscrit a la Federació Catalana, que ahir va guanyar a la pista del Lleida, que ha sortit del descens després de 2 mesos, però que no ho té fàcil per quedar-se perquè hauria de guanyar el Barça divendres. O bé, esperar que el Saragossa perdi els 2 partits que li queden per no baixar.
13: En hoquei patins, el Pons Lleida ha quedat eliminat davant del Liceu de la Corunya en l'única sèrie de quarts de final, que ja s'ha resolt, i Isaac Vilalta, les altres 3 es decidiran el tercer i definitiu partit.
15: Doncs sí, en efecte, aquest cap de setmana s'han jugat els segons partits de les eliminatòries de quarts amb victòries locals del Noia contra el Barça, del Voltregà contra l'Igualada i del Reus contra el Calafell. Aquestes 3 eliminatòries estan ara empatades. Només s'ha resolt la classificació del Liceo després de guanyar la pista del Pons Lleida en el que va ser l'últim partit del capità llistat, Sergi Duc, que ara es retira.
16: Estimo aquest club amb bogeria, ho donaria tot un altre cop amb tot el que he fet. No me n'arrepenteixo de res, sinó que tornaria a fer mil i una vegades totes les decisions que he pres i tot com he actuat durant tota la meva carrera esportiva. Ara toca fer un pas al costat i descansar tranquil, que tota la feina durant aquests anys ha estat molt i molt dura.
15: També han començat el play-off per al títol de l'hoquei Lliga femenina directament amb les semifinals. Els primers partits de les sèries, Vilassana 5, Palau 1 i Fraga 0, Gijón 1.
13: Amb motor, la victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la quarta consecutiva per al pilot italià, fa que el pilot de Mercedes ampliï la distància a la general del Mundial. Ara té 43 punts sobre el seu company d'equip, George Russell. Però aquesta no ha estat, Marta García, l'única prova de motor disputada aquest cap de setmana.
2: En enduro, el gran premi finlandès de Vierumäki, la tercera prova del Mundial, disputada durant tot el cap de setmana, acaba en taules en la lluita pel títol mundial. Josep García ha guanyat en les dues categories en què competeix. Ja això fa que mantinga els mateixos 11 punts que tenia en la general d'enduro GP sobre l'italià Andrea Verona. El de Súria obté, a més, la sisena victòria en enduro 1 i se col·loca amb 29 punts per damunt del també italià Morgan Lesiardo.
12: Ha sigut, diria jo, un dia encara millor que ahir de pilotatge, perquè tot i patir tres caigudes, una d'elles bastant gran, endur-me la victòria i avui enduro GP i enduro 1, doncs, increïble. Marxem d'aquí líders d'enduro GP i enduro 1, així que supercontents i ara cap a Portugal.
2: Doncs esta prova de Portugal d'un calendari de 7 se disputarà a mitjans de juny. I a més, avui arranca l'Aia el Rally 40 de l'Argentina, la tercera prova del Mundial de Rally Raid. Hi participen alguns dels dakarians catalans habituals, com Nani Roma, Dani Oliveras com a copilot de Carlos Sainz o Edgar Canet, este últim en motos, entre d'altres. Després del shakedown d'ahir, avui se disputa la primera etapa. Són 340 quilòmetres d'especial, més 171 d'enllaç. En total, els pilots hauran d'afrontar poc més de 3.000 quilòmetres en terrenys força variats.
13: I no deixem el motor perquè el personatge del cap de setmana també va sobre un monoplaça.
17: Here comes Rosenqvist, Malukas Tavares, who has it? Over the line, who's it gonna be?
13: El suec Félix Rosenqvist ha guanyat les 500 milles d'Indianàpolis, Marcos.
18: Després de ser nomenat rookie de l'any a l'IndyCar l'any 2019, ara li arriba aquest èxit de prestigi. Aquest suec té 34 anys. Va començar la seva carrera a Àsia guanyant la Fórmula Renault 2.0 l'any 2008. Un any després va guanyar la mateixa competició al seu país. Ha competit també a la Fórmula 3, a la DTM, que és el campionat alemany, per arribar finalment i ja el 2019 com a membre de l'equip Chip Ganassi Racing a la IndyCar, al campionat dels Estats Units de monoplaces. Aquella mateixa temporada, l'any 19, va aconseguir el títol de rookie de l'any. Va acabar sisè a la general del campionat. Les 500 milles d'Indianàpolis són, com saps, una de les curses de referència a la IndyCar, una de les més mítiques. A qui no li ha anat així de bé és el de casa nostra, l'Àlex Palou, el de Sant Antoni de Vilamajor, que defensava el títol i sortia a la pole, va acabar finalment setè.
13: I amb què més acabem, Marta?
2: Doncs mira, amb l'NBA, els San Antonio Spurs han superat els Oklahoma City Thunder per 103-82 i la final d'esta conferència Oest queda ara mateix empatada a 2. I qui ja pot classificar-se per a la final esta pròxima matinada seran els New York Knicks, que poden convertir-se en els primers finalistes si guanyen els Cleveland Cavaliers en la conferència Est, ja que esta classificació està dominada per ells per 3-0. Recordem que les finals de conferència se juguen a 7 partits.
13: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 amb el Tot Costa. I ara nosaltres seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
19: Són les 3.
20: Catalunya migdia.
19: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el PSOE s'agafa a l'informe de la Guàrdia Civil que descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per intentar defensar que tots els casos de suposada corrupció al voltant del govern espanyol s'acabaran aclarint, diuen els socialistes. Veurem què és el que passa els pròxims dies. També us hem parlat del preu del petroli, que cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I hem comparat la calor d'aquests dies a diferents punts d'Europa, inclòs a Catalunya, amb els rècords històrics absoluts en aquestes dates. Aquesta nit passada ja ha estat una nit tropical, vol dir que s'ha estat per sort dels 20 graus, a Barcelona i a Sitges. I les temperatures, ens diuen els meteoròlegs, que encara han de pujar més aquesta setmana. I tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
21: Doncs que l'expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que Zapatero no té capacitat per idear una trama com la que descriuen els informes de l'UDEF.
22: Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama Principito, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
21: González diu que creu que aquesta situació té un cost reputacional per Espanya i també pel PSOE. A aquesta hora s'espera que comenci el gruix de desplaçaments de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país, entre ells els més poblats de l'entorn de Barcelona i de la capital mateix. Durant aquests tres dies, però, cinc persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, tres d'elles motoristes. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, demana prudència i s'adreça sobretot a les motos.
0: Especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració.
21: Des de principis d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres del país, 20 de les quals motoristes. Pas endavant per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat a la línia R2 de Rodalies. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per doblar la via actual i ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants. És una de les actuacions més destacades previstes en el Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. A Lleida, mentrestant, el sindicat CGT de l'Hospital Arnau de Vilanova denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa d'espai ni d'atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Anem cap allà, Pere Joan Albrecht.
1: Hola, bona tarda. Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar-ne 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
3: I són habitacions de planta que ara avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
1: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
21: Presó preventiva per l'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès i exmarit de Nicola Sturgeon en declarar-se culpable d'haver malversat més de 460.000 euros recaptats per la formació per la campanya independentista. Peter Murrell, de 62 anys, ha admès haver desviat els diners des del 2010 fins al 2022, uns diners que, segons l'acusació, van servir per comprar articles de luxe, joies, cosmètics, dos vehicles i una autocaravana. En aquell cas, va suposar l'inici del declivi polític del partit de Sturgeon. La sentència se sabrà el 23 de juny, però el jutge ho qualifica com a greu violació de confiança i abús de posició privilegiada. Durant la investigació es va detenir la que llavors era la seva dona, la líder de la formació i primera ministra escocesa, i també el tresorer del partit. Amb el temps, la policia els va desvincular del cas, però Nicola Sturgeon va dimitir, una renúncia que es va desvincular de l'afer. I tenim una informació d'última hora. Donald Trump demana als països musulmans, com per exemple l'Aràbia Saudita, Qatar o el Pakistan, que estableixin relacions amb Israel. Seria un dels punts que Trump estaria posant damunt la taula en aquest acord de pau amb l'Iran, que ha anunciat diverses vegades que era molt proper, però que de moment es va allargant. Avui el preu del petroli, el barril de Brent, baixa per sota de la barrera dels $100.
19: Passen 5 minuts de les 3.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
19: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda.
19: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
25: Bona tarda.
19: I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
26: Bona tarda.
19: Com esteu?
25: Molt bé.
26: Molt bé.
24: Molt bé.
19: Per tant, us celebro que estigueu tan bé, carai.
24: Quina unanimitat. Què hem de fer? Quina unanimitat. Avui treballem.
19: Avui treballem. Ui, aquesta frase, mira, no la gastarem. No m'hi agafaré perquè em sembla que en parlarem ara. Tema es ve des de fora, com sempre, i avui saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
27: Bona tarda.
19: Perquè em sembla que fas referència a aquesta frase, no?, que deia la Júlia ara. Avui treballem, com si fos una cosa estranya.
27: Avui treballem, ha dit la Júlia. Mm-hmm. I la Júlia l'ha encertat, perquè avui treballem, però no treballem tant. No hi ha res millor al món que els dies, com avui, de mitja festa. Són millors que els laborables, és clar, i millors que els de festa sencera. Els dies de mitja festa pot passar que tu tinguis festa i els del teu voltant no, o que, com en el cas de la Júlia, els del teu voltant sí i tu no. Mm. Tenir festa quan els de casa treballen és doblement gustós. I treballar quan els teus no treballen és treballar menys. Te'ls imagines a casa, amb aquesta galvana dels dies tropicals, que ara estàveu dient, que hem tingut ja dies tropicals o nits tropicals, no fent res, menjant desordenadament, o potser no. Potser anant a dinar, perquè avui és mitja festa i hi ha gent que obre i gent que no. A la feina l'ambient és tot un altre. Sou menys i també decidireu anar a dinar. Potser res de tàper avui. I sí que hi ha notícies de sempre, però te les mires d'una altra manera des de més amunt. Felipe González, per esculpar Zapatero, li diu idiota. No el veu capaç de muntar una trama així. Sí, d'acord, però és mitja festa, m'ho miro de lluny. La meva professió, la d'escriure, una mica com la vostra, escriure pels llibres, escriure per la ràdio, és una professió que té molt de joc. Però tot i així, avui és menys feina que un altre dia. Avui l'estic fent des de casa i avui no em moc d'allà. Estan permeses algunes petites delícies, com per exemple, tot i que és dilluns, fer el vermut i menjar escopinyes. Perquè sí, perquè és mitja festa. Llegir de dia. Que això, sovint, a mi em fa sentir molt culpable, perquè el plaer de la lectura sempre l'experimento o al tren, que tinc coartada, o bé a la tarda vespre, però de dia. Avui la meva veïna ha esmorzat croissant, que fa més festa, diu, que l'entrepà. I jo, que no sóc de croissant, sinó d'entrepà, he fet una cosa que és de mitja festa. No me l'he menjat com sempre. Me l'he menjat amb les dues llesques obertes. I era de fuet, no de pernil dolç i formatge. Per què? Perquè un entrepà de fuet amb les dues llesques obertes i no de pernil dolç i formatge i tancat, fa mitja festa. El fuet és més festa que el pernil dolç i formatge. Avui és mitja festa, i és mitja festa gràcies als que treballen. Avui és millor que Nadal, on qui treballa és un desgraciat. Avui és millor que Tots Sants, on la festa és l'endemà, i per tant, si vas anar a dormir d'hora, endreçaràs. És el gran dia, avui, de la mitja festa.
19: Doncs el dia de la mitja festa, no sé si els que esteu a taula compartiu això o no. L'Empar ha fet moltes coses de mitja festa. No sé si tots els que esteu aquí a taula heu fet alguna cosa de mitja festa o heu fet de feina normal, com un servidor.
4: Discrepo especialment de l'Empar en un dia concret com avui. Perquè treballar en un festiu sí que té, per mi, aquesta sensació que ell explica, però com que avui és festiu local, es produeixen unes coses diferents respecte al que quan és festa, festa. Mm. Almenys en aquesta casa, quan és un festiu, al matí de Catalunya Ràdio comença a les 8, quan no ho és un festiu a nivell nacional comença a les 6.
19: Clar,
4: quan jo he arribat aquí a 4:45 del matí, com cada dia, hi havia gent que sortia beguda d'una discoteca, com passa els divendres, i era un dilluns. Normalment, a 4:45 hi ha poca gent, però a 9:00 la ràdio s'omple de vida. Avui només ha entrat Òscar Fernández i Joan Bota per la porta a 9:00 del matí. Jo cada dia que vinc aquí dino el mateix. Avui estava tancat perquè era festa. Per tant, he anat al gimnàs pensant, avui que és festa no hi haurà ningú. Hi havia més gent que mai. Per tant, entenc el que diu l'Empar, ho comparteixo, però avui discrepo, no, o no me'n sento tan identificat.
27: Però anar al gimnàs i pensar que no hi haurà gaire gent, però hi havia més gent que mai, està bé, perquè vol dir que tu vas al gimnàs en dia de mitja festa, que vol dir que et dutxaràs més estona. Sí, que dius, a veure...
4: Però no, perquè havia de venir aquí,
27: avui potser entraré a la sauna aquesta, que estic pagant i no entro mai. Avui entraré. És tot el plaer de la mitja festa.
19: Molt bé.
27: Sí.
19: Jo afegeixo un greuge que sempre tinc amb aquests dies de mitja festa. I és que els que som usuaris del transport públic, jo avui, per exemple, he vingut en cotxe a la ràdio, perquè els horaris de Rodalies o de Ferrocarrils de la Generalitat són de festiu.
27: Són.
19: Perquè
27: clar,
19: a Barcelona és festiu. I, en canvi, els que vivim en llocs on és feiner, com, per exemple, a Sabadell, Sant Quirze, em sembla que a Terrassa també és feiner, doncs, carai, si tu tens una vida normal, entre cometes, i has d'anar a fer feina, clar, mires els horaris i a la meitat o un terç dels trens d'un dia feina normal. Per tant, he vingut en cotxe. També et diré una cosa, he trigat 25 minuts en arribar, en el que un dia feiner costaria una hora llarga. Per tant, però sí que no he pogut agafar els ferrocarrils perquè anaven amb la meitat dels serveis.
5: Perquè és mitja festa.
19: Perquè és mitja festa, exacte. Sí,
27: perquè és mitja festa, clar. I avui no has pensat, va, com que és mitja festa, compraré alguna llepolia i la portaré a casa per sopar, perquè fa il·lusió.
19: No ho he pensat, no ho he pensat.
27: Jo trobo que és el dia, és el dia. Perquè és bonic, això.
5: Jo trobo que el que a mi em passa el que diu l'Amparo, però només quan és divendres.
19: Ah.
5: El divendres és aquell dia, que és a diferència del diumenge, un dia que estàs mig de vacances perquè tens l'horitzó al cap de setmana, mentre que el diumenge és el contrari.
19: Hi ha gent que arriba a l'extrem, que els agrada més el divendres a la tarda que el diumenge a la tarda.
5: A mi m'agrada molt més el divendres que el diumenge. De tota la vida. Ara,
27: mama,
5: també és veritat que m'ho miro des de la perspectiva del professional autònom, no? Que...
27: L'horari
5: és una que mica... Que hi ha tants caps de setmana que estàs de mitja festa, diríem, o de mig feiner, que, bueno, sempre estàs una mica aquí entre dues aigües, no?
6: Mm-hmm. I la Júlia, què?
24: Jo, per mi, ha sigut el dia més normal del món, la veritat.
6: Per mi, també, per mi, ha estat molt normal, també, sí, sí.
24: No, l'únic que noto que canvies és l'ambient, no? Tu et despertes, ja no sents els cotxes, tot va amb un altre ritme, però tu has de fer la mateixa feina que qualsevol altre dia. Per tant, jo no noto que t'impacta. I estic molt d'acord amb la tesi de que els diumenges a la tarda són molt pitjors que els divendres a la tarda. Bàsicament perquè a mi ja m'agafa com aquella depressió de pensar en tot el que he de fer el dilluns, organitzar l'agenda, organitzar els equips, no? Per tant,
5: és molt millor el dilluns?
24: Sí,
5: que el per mi sí. Que el diumenge a la tarda.
6: Molt bé, perfecte. Quan no acabes de canviar el xip, jo com que he arribat més d'hora, perquè no he trigat el que habitualment trigo, he arribat més d'hora, he pensat, va, aprofito i vaig a fer un cafè. No, no es pot.
5: Tot tancat, tot tancat. Tot tancat,
24: tot tancat.
5: Clar, és festiu, tot tancat.
27: El bocata gallego, però la farga de vista obertíssima.
6: A les 8:30 del matí, també
4: tancadíssim.
6: Obre a les 9 als festius, clar, és un horari diferent.
4: El paita també tancat.
6: Tot tancat, no, ja et dic, no, he entrat a la ràdio sense fer el cafè que volia.
4: No pot ser aquell mig entrepada amb formatge i pernil, l'havies de portar
6: malament,
4: a la casa.
6: Tot malament,
27: per
6: tant, escolta'm...
27: Mare meva, heu hagut d'anar a Francesc Macià, allà al Sándor, que aquests... aquells de les empanades, que sí, home, que ja sempre hi ha cua, mare meva.
6: Sense cafè, entrat sense cafè. Per tant, escolta'm, feiner, per tots els que ens estan escoltant, en aquells llocs on no és festiu, i ja està. Molt millor que no pas aquest festiu mig-mig.
27: Que hem de fer una propaganda al bocata gallego.
6: Sí, exacte.
27: Extraordinària.
6: Però més, jo crec que no es diu el bocata gallego.
27: No es diu el bocata gallego?
6: Sí, és el bocata gallego. Sí, sí, sí. Gallego. Sí. Perdó, perdó.
27: Que és el bar lloc avui endavant de la ràdio.
4: I el bocata gallego i el taita. Són els dos bars de referència.
27: I el taita, són els del carrer... El taita 2, els que són els del carrer de la ràdio.
24: Els dos tancats avui, eh? Jo ho he intentat.
6: Empar, gràcies. Bona tarda.
27: A vosaltres, adéu.
6: D'aquí a un minut serà un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
23: Catalunya migdia.
7: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
9: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
9: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
8: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
9: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
8: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
9: Fes del Palau el teu ritual.
10: Que veus la nit de Sant Joan.
11: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
10: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
9: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
25: Què li has fet a la meva filla?
10: No pot parar, això.
9: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Catalunya migdia.
9: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
26: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
9: Moments que semblen sense sortida.
28: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava és fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
9: Dolors que costen d'explicar.
29: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
9: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
26: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
9: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
6: Passa un minut d'un quart de quatre de la tarda. Som a Catalunya Mitjà amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar, el dia en què el PSOE ha rebut una mica d'oxigen just quan està en un moment d'asfíxia pel cas Zapatero. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la parella del president espanyol Pedro Sánchez. I, a més, conclou que tampoc no hi ha hagut activitat sospitosa en la càtedra que dirigeix a la Universitat Complutense. Així, a l'espera que es faci públic el sumari del cas Zapatero, el PSOE i especialment Pedro Sánchez respiren una mica més tranquils. L'informe de la Guàrdia Civil ha enviat al jutge que instrueix la causa, Juan Carlos Peinado, que recordem que va proposar enviar a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i corrupció en els negocis, conclou que els moviments bancaris de Begoña Gómez concorden amb el desenvolupament de les seves activitats professionals, diu l'informe. La policia ha fet dos informes, un sobre els moviments bancaris i un altre sobre la càtedra que va codirigir a la Complutense. Pel que fa a l'informe sobre la càtedra, la Guàrdia Civil conclou que es va crear seguint els tràmits previstos i que es va nodrir de diferents col·laboradors d'acord amb la normativa de la universitat, tot i que assenyala que alguns contractes es van fer al marge del procediment establert. També diu que Begoña Gómez va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que, diu la policia, és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal. Són molt concloents aquests dos informes de la UCO. És veritat que aquest cas no té res a veure amb el de Zapatero, eh? O sigui, que això sigui així no vol dir que en el de Zapatero no hi hagi res. Això caldrà veure perquè de moment no coneixem ni el sumari. Però sí que és veritat que enmig del cúmul d'escàndols en què cada dia es lleven els socialistes al govern espanyol, doncs, home, que avui rebin aquesta petita bona notícia, una mica d'aire sí que els hi dona. No sé com ho veieu.
24: Sí, però és que aquí la novetat és que s'ha obert un cas judicial sense que prèviament es fessin aquests informes. Jo crec que aquí és on està l'anomalia d'un procés judicial com el que està sotmesa a Begoña Gómez, i crec que precisament això només pot acabar amb l'arxivament. Ara bé, tota la instrucció, crec que ja és la pena que es farà pagar a aquesta persona i políticament, en aquest cas, a Pedro Sánchez. Per tant, aquests informes jo crec que s'haurien no només d'haver fet, sinó tu has de basar l'inici d'instrucció d'una causa en alguna base, i crec que en aquest cas no n'hi ha hagut cap, i per això arribem on arribem, que és amb aquests dos informes que són molt concloents.
5: Jo que no sé si és l'objectiu és realment arribar a algun punt en termes judicials, condemnatoris, o si és el soroll. No? I com que estem bastant acostumats a que la justícia espanyola funciona des d'aquest punt de vista, i ens sap greu pels que ho facin bé, però al final que sona i el soroll està vinculada de manera molt evident en una estratègia política, i això jo crec que hi ha qui no se'n vulgui d'alguna manera assabentar, doncs perquè no vol, i en el cas de Zapatero, per dir d'alguna manera, home, no sé, és evident que la cosa pinta malament, a priori, però no són més que indicis. Ara hem de veure si en el sumari hi ha alguna cosa més. Però tinc la sensació que al llarg del temps ja veurem si no acabem contrastant l'informe de, diguem-ne, de l'UDF i, per tant, l'auta del jutge, perquè sembla molt efectista, crec que busca precisament aquest impacte, que està clarament associat després a una estratègia política d'intentar demanar pues, que avanci les eleccions o que dimiteixi o qualsevol cosa d'aquestes, però que no sé si amb el temps anirà una mica desfensa. És a saber.
24: Quin dels dos, Zapatero?
5: Em refereixo al de Zapatero, el de la Begoña, jo crec que ja s'ha, entre cometes, mitges fet, no?, pel informe de la UCO. No sé, però en tot cas, jo tinc ganes de veure quina és la reacció que fa, diguem-ne, a partir de llegir l'informe o a partir de llegir el sumari, l'estratègia judicial de Zapatero. Per què? Perquè, sincerament, ho sento molt, però a mi, a tenor de l'experiència en aquest país almenys i com funciona la justícia, això té una part que pot ser certa i després una part d'espectacle que jo crec que avui en dia el jutge, no sé si se li permet afirmar les coses que afirma amb coses que són, evidentment, apunten malament, però no deixen de ser indicis que encara s'han de provar. Per tant, dius, bueno, i no és que estigui defensant a Zapatero ni res d'això, simplement, bueno, per experiències, diríem, viscudes, tinc la sensació que és, hi haurà temps, diguem-ne, per jutjar definitivament el que ha pogut passar o no.
4: És que clarament l'estratègia és el soroll, és a dir, si tu, no dic l'estratègia judicial, hi ha tot un cert conglomerat en què s'uneix una part de la judicatura, en què s'uneix l'oposició, en què s'uneix una part del poder mediàtic, polític i econòmic de Madrid, que volen tombar el Partit Socialista, que ja s'ha dit moltes vegades, però que tots s'emmarquen en aquella frase d'Aznar, que el que puede hacer que haga, i que han fet moltes coses. Llavors, en aquesta persecució judicial hi ha coses que canten moltíssim en un sentit negatiu pel PSOE, com és, per exemple, el cas Ábalos. No? Aquí, diguem-ne, seria una sorpresa que el jutge, davant de totes les proves, conclogués que no hi havia res, i, per tant, aquí segurament sí que hi haurà una condemna. El cas Zapatero, en el que sembla que hi ha uns indicis que almenys conviden a investigar si el Zapatero estava fent de lobista de manera més o menys ètica, però legal, o hi ha un tràfic d'influències com una casa de pagès, que això és el que segurament podrem començar a discernir a partir del sumari, però que també, òbviament, ho podem discernir nosaltres com a ciutadans quan el llegim, però serà un... o com a periodistes, o cadascú en l'ocupació que té. Però que també serà un jutge com un decidir així, i casos que, home, fan una por de l'Ofer que espanta, com el cas de la Begoña Gómez. Després hi ha el cas del seu germà, que també és aquest magma de si el van col·locar allà o no, perquè era el germà d'aquí, era en una posició que tampoc és molt important, però que, en fi, col·locar algú està lleig. Però tot respon a això, i al final, a mi en aquests casos també m'ha agradat fixar-me molt en què fa l'oposició. És a dir, el PSOE ja hem vist què ha fet, no? En aquest cas, de moment, davant dels indicis que hi ha i sense conèixer el sumari, els detalls del sumari, o no tots, el que ha fet el PSOE és defensar Zapatero i defensar la presumpció d'innocència i de manera més o menys tímida en molts casos. El cas de l'oposició, com que en qualsevol dels casos la resposta sempre és Sánchez és un corrupte, Sánchez ha d'avançar eleccions, sigui la corrupció, robar-li un entrepà a algú a l'hora del pati o robar 50 milions d'euros d'un rescat, doncs estem en el mateix soroll de sempre. A mi, jo el que entenc és que no sé si el PSOE agafa aire o és, diguem-ne, aquella lucidesa terminal del que està a punt de morir. És veritat que Sánchez en aquestes situacions és quan ha sobreviscut més, i en dos dies el sumari de Zapatero l'exclou més o menys, això acaba en res, i pap, guanya les eleccions sense que la resta sàpiguen com. Però aquest cop sembla més difícil que mai.
6: Sí que ho sembla. Ara, de seguida, continuem parlant, però, com dèiem, estem pendents que es faci públic aquest sumari de la investigació sobre el rescat de Plus Ultra i que implicaria el suposat tràfic d'influències de Rodríguez Zapatero. Dijous comença el judici al germà de Pedro Sánchez, l'acusant, juntament amb l'exsecretari general del PSOE a Extremadura, en un cas de tràfic d'influències a l'hora d'haver atorgat a David Sánchez, que és el germà de Pedro Sánchez, una plaça de coordinador dels conservatoris de música a la Diputació de Badajoz. El PSOE continua dient que l'informe de la Guàrdia Civil pel cas Zapatero només s'hi poden llegir indicis, que no hi ha cap prova, diuen, i confien en el mateix Zapatero donant explicacions en la seva declaració davant del jutge que està prevista pel 2 de juny. Mentrestant, l'oposició demana que el PSOE, doncs, que avanci les eleccions, fins i tot ahir vam sentir el PNB, que fins ara és aliat de Sánchez, doncs demanant que no vagi més enllà del 2026 a l'hora de convocar eleccions. Anem a Madrid, saludem el Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
6: Semblava que avui s'havia d'aixecar el secret de sumari. De moment, el sumari del cas Zapatero no el coneixem, no descartem que en les pròximes hores es conegui, però ja fa dies que l'esperem, sí. Però de moment no el tenim.
2: Sí, des de divendres passat que s'havia de conèixer, avui l'estem esperant. Sembla que podria ser imminent que arribi a les parts. Ens han dit que tot plegat, tota la informació s'està penjant al núvol de l'Audiència Nacional i està tardant força, per tant, hi ha força arxius. I un cop això estigui ja al núvol, es notifica a les parts i serà qüestió de minuts que s'acabi filtrant als mitjans. A partir d'aquí veurem diferents informes que ha encarregat el jutge José Luis Calama, amb els detalls de les conversacions intervingudes, amb els comptes bancaris, amb els moviments de diners, com deies. Fins ara el que tenim són els informes de l'AUDEF, dos d'ells, que són ja molt contundents, són algunes conclusions, tot i que no recullen missatges directes de Zapatero, sí que hi ha moltes referències constants entre, per exemple, els directius de Plus Ultra, d'esta aerolínia, que s'hi refereixen a Zapatero com el Pana o el Zapa, i que comenten la intervenció que hauria tingut l'expresident espanyol per donar empenta al rescat de l'aerolínia.
6: Que apareixen aquests informes o aquestes àudios, a vegades, de converses, la manera com es parlen, en teoria, les esferes de poder, dir-li el Pana o el Zapa,
24: és molt putre.
6: Tot plegat, igual que quan es van sentir els àudios d'Avalós, tot plegat era dir, un dia, esperes una mica més de grandesa, entre cometes, entre els que manen, no?
4: A diferents nivells, dir-li el Pana i els àudios d'Avalós, diguem-ne, m'agradaria més que em trobessin un Pana que un àudio d'Avalós, que no me'l trobaran, no? Alguna parauleta d'aquestes, potser sí. No,
5: és la condició humana, la confiança fa aquestes coses. Sí, sí. No ens passem el dia dient-nos allò.
6: Home, jo tu no dic el Pana, eh? Ja et dic jo.
5: Però no, potser no tenim prou confiança.
6: Clar, potser. Sí, sí.
5: Però potser altres sí que la tenen, i a partir d'aquí pues, estableixen unes complicitats que fa que, bé, en aquest món, una mica cutre, però passi.
2: No, que de fet fan servir més missatges en claus. Al Julio Martínez diuen el contacto, a Zapatero també Zeta. Per tant, es veu en els missatges que surten a l'informe de l'AUDEF una certa intent de mencionar algú sense mencionar-lo.
6: Inventiva en tenien, eh? Això sí, sí, sí.
4: Home, com dir-li el Barbas a Rajoy, per això no hi ha res, bastant millor. En aquest sentit, s'havien de linkir una mica millor.
5: Qui diu que Zeta vol dir Zapatero? Perquè M. Rajoy no vol dir...
24: Clar, si ens podem saber,
6: si,
24: clar, clar.
6: Si no es va trobar aquesta, aquest nexe directe entre M. Rajoy...
5: Home,
6: si
5: i, M. Rajoy no és Mariano Rajoy, no és Zapatero, vés a saber.
6: A Zapatero, Dani, no l'hem sentit, però avui sí que hem sentit el seu portaveu, podríem dir, no?
2: Sí, es tracta del comunicador, també president de l'Ateneu de Madrid, Luis Arroyo, que va treballar a la Moncloa en temps de Zapatero, ha parlat a Televisió Espanyola en nom del líder socialista, s'entén, i ha explicat que Zapatero diu que té ganes de defensar-se de les acusacions de l'UDEF, les ha titllat de conjectures i de disbarats, i ha dit que tot respon, segons Zapatero, a una vendeta pel seu suport clau a Pedro Sánchez en la campanya de les espanyoles del 23. L'escoltem.
12: Es verdaderamente alucinante y, por supuesto, le atribuye al contexto político el motivo de que esto suceda. Es en 2023, justo cuando el presidente Zapatero empieza de manera muy destacada a defender al gobierno de Sánchez y al Partido Socialista en la campaña electoral, cuando empieza a recibir estos ataques brutales.
2: Recordem que Zapatero va dir la semana pasada en un vídeo que va difondre que donaria una roda de premsa, però... De moment no s'espera que parli en públic fins que no hagi anat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional el pròxim 2 de juny.
6: I a l'altra banda, Dani, PP i Vox veuen en aquest cas Zapatero l'oportunitat d'or, entre cometes, de fer plegar Pedro Sánchez. És veritat que ja n'han vist d'altres d'oportunitats i de moment Sánchez no ha plegat, però aquesta vegada creuen que el tenen més a tocar que mai.
2: Sí, com a mínim en diferents marxes, perquè Vox està pressionant el PP per una moció de censura, com dius, va fer en altres ocasions, mentre que el carrer Genova no volen presses, estan esperant que vagin sortint més coses, més detalls, perquè el cas Zapatero vagi fent efecte. Ara bé, el que dies abans, és cert que el PNB ha obert en les últimes hores una possible via. Ahir el seu líder, Aitor Esteban, va dir que el govern espanyol no podia seguir més enllà del 2026, i avui el portaveu popular, Borja Sémper, demanava passar de les paraules als fets.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
2: I ara fa pocs minuts hem sentit com s'hi afegia l'altre expresident socialista, Felipe González, demanant també eleccions anticipades.
14: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería.
2: La infanteria entenc que es refereix als càrrecs municipals i autonòmics que es veurien, segons ella, arrossegat si Sánchez no convoca abans de mitjans del, abans del 2027. Recordem que la intenció de la Moncloa, ja ho hem anat dient, és esgotar la legislatura al 2027, precisament. Ho ha repetit avui també els socis de Sumar. I avui els socialistes han evitat sortir en públic, no han fet tan sols la roda de premsa habitual del seu comitè executiu, no l'han celebrat tampoc, i fora de micròfon sí que han explicat algun càrrec del govern espanyol que tot plegat està molt agafat en pinces i que confien que Zapatero podrà convèncer en les seues explicacions al jutge del pròxim dia 2.
6: No sé com ho veieu. És veritat que el run-run, la pressió i els missatges són més forts que mai. És veritat que altres vegades que n'hi ha hagut, Sánchez ha aguantat i no ha convocat eleccions, però no sé.
24: Però sí, jo crec que en aquest cas és molt més difícil. És a dir, aquest govern no és el mateix que et surti un cas de presumpta corrupció en un altre moment que en aquest. És a dir, falta un any per la convocatòria electoral. Zapatero no és qualsevol altra persona, és qui marcava el rumb fins i tot d'aquest govern. Tens un govern que acabarà la legislatura sense pressupostos, amb els teus aliats que no has acabat d'unir ni tan sols amb una majoria plurinacional, ja no amb l'eix esquerra-dreta, que amb PNB i Junts era del tot impossible, si ho tenim en compte l'anterior legislatura, en aquesta era inviable, i jo crec que ara ja no ni tan sols es pot agafar a l'esquerra per fer allò que deien sempre, no? Quan hi ha un problema, fem un rellançament de les esquerres. Crec que en aquest cas ni tan sols això els serviria. El PNB, és cert, cobra la porta a fer alguna cosa, però jo discrepo que sigui sumar-se a una moció de censura amb el PP. És a dir, jo crec que abans pels bascos seria molt més fàcil intentar forçar que sigui Sánchez qui convoqui que no pas a un any, fins i tot per ells també, de les municipals, fer una aliança amb el PP i el mateix amb Junts. Junts, de moment, no està dient res, no es vol posar amb aquest assumpte. Crec que també està mirant el PNB com es mou, però crec que la pressió vindrà més directament sobre Sánchez. Ara bé, que aguanti o no, ja sabem com és imprevisible. Jo crec que seria encertat fer-ho convocar abans de les municipals, precisament per no afectar al poder territorial del PSOE.
6: A la infanteria.
24: A la infanteria que deia ell, però també és cert que venim d'un cicle electoral autonòmic que tampoc ha anat bé als socialistes. Per tant, crec que és difícil. També ho pensava el juliol del 2023 i finalment va aconseguir tenir una majoria i seguir governant, però bé, jo crec que de moment crec que el PP no tindrà els suports suficients per fer una moció de censura.
5: Jo crec que el PP ni s'ho planteja, això. Si cau Pedro Sánchez, serà que caurà perquè ell vulgui caure, perquè trobarà la finestra d'oportunitat, o no tindrem més remei per convocar eleccions, perquè al final, això que ha dit el PNB ja fa temps, que Junts també li va dir, li va fer la reflexió a Pedro Sánchez, sobretot en, no tant en relació a la qüestió més vinculada al tema judicial, com el fet de que governa com si es pensessin que tenen majoria absoluta i no la tenen. I els hi falta capacitat de negociació, perquè a mi el més greu no és el que està passant en termes judicials, que és molt greu. A més greu és que en 3 anys no han estat capaços de presentar uns pressupostos. I, per tant, el país, d'aquest punt de vista, està aturat. I em sembla una de les principals responsabilitats d'un govern presentar una proposta de pressupostos, però com que no la tenen, no són capaços de portar-la a bon port, doncs no la presenten, i així estem, no? I això per mi és molt més greu que simplement doncs aquesta estratègia, diguem-ne, que jo crec que és més efectista que real i que, evidentment, li posa les coses molt, molt complicades a Pedro Sánchez. Però és veritat, a la vegada, que no hi ha una majoria alternativa. Perquè dubto que el PNB pugui votar amb el PP i dubto molt que Junts pugui votar amb el PP, i sobretot quan van amb Vox.
6: Sí, sobretot Vox, no? Clar. El PP
5: és molt difícil. Amb l'afegit de Vox, jo crec que el fa objectivament impossible. I, en definitiva, seria canviar un presumpte corrupte, per dir-ho així, amb un senyor que es fa fotos amb narcotraficants. Vull dir que, al final, no sé allò que dius, és que la moció de censura de Pedro Sánchez se suposava que era un projecte nou i que no passien aquestes coses. Al final han passat. ¿Vale? I en aquest sentit no hi ha gaires diferències. Però, al cas del PP, home, diríem que ja tothom està avisat del que són i com es comporten. Per tant, seria molt difícil. Per tant, seria bo que Pedro Sánchez convoqués eleccions? Potser en clau estrictament de partit li convindria avançar-les en relació a protegir aquesta infanteria que diu l'altre, en Felipe González. Però jo crec que està buscant, i fa temps que està buscant, i no tinc cap informació, evidentment, no? La finestra d'oportunitat que permeti que Vox pugui menjar-se relativament al PP perquè faci por i activar, d'alguna manera, el vot de l'esquerra. I la dreta sap perfectament que el que més desactiva l'electorat d'esquerres és la corrupció. I per això no pica en un altre lloc. Si tu pots desmobilitzar l'electorat d'esquerres, el del PSOE principalment, és parlant de corrupció. Aleshores, directament ja no van ni a votar, perquè els hi fot tot fàstic. I és una estratègia que està molt pensada des de la dreta, perquè la corrupció a la dreta no l'afecta tant. A la dreta espanyola parlo, eh? No l'afecta tant.
4: Sí.
5: Potser ho tenen fins i tot assumit, que forma part, diguem-ne, del projecte polític. Per tant, jo crec que ara picaran molt fort en això, no perquè vulguin adelantar les eleccions, no perquè vulguin d'alguna manera provocar doncs una moció de censura, sinó perquè, mira, ja han assumit que aquest govern es rostirà sol des de l'estratègia de desmobilitzar el seu electorat. I, per tant,
24: sí, però això li pot beneficiar a Vox, crec. Aquesta estratègia de fomentar l'antipolítica, alimentar els casos de corrupció com d'aquesta manera, crec que al final també els acaba perjudicant amb ells.
5: Sí.
4: Però en aquesta dicotomia el PP ha triat un camí, clarament. És a dir, tot i que els perjudiqui, seguiran alimentant l'antipolítica i l'antisanchisme perquè creuen que, encara que beneficiï a Vox, perjudica més a Pedro Sánchez, cosa que ja veurem. Estic 100% d'acord amb el que dius, que, de fet, al PP no li interessa avançar eleccions, i crec que Sánchez tampoc, altra cosa del PSOE. Sánchez no pensa en la infanteria, no hi ha pensat mai, i no hi pensarà ara. Tampoc pensa en la política com una cosa moral o ètica en la que, davant de tots aquests casos, et vegis interpel·lat a consultar la ciutadania. Com deia algun dirigent d'Esquerra quan Pere Aragonès va avançar eleccions, a qui se li acut avançar eleccions quan totes les enquestes diuen que perdràs, no? Quan tu tens el poder. Per tant, això seria bastant, bastant estrany. Sánchez, com a bon jugador de bàsquet, diguem-ne, i que a vegades pensa la política en aquests termes, sempre sap que si tens la possessió i encara queda temps al rellotge, pots trobar aquesta finestra d'oportunitat que dius tu per fotre un triple inversemblant i acabar guanyant. Ja ho hem fet altres vegades i ho pot fer... I ho pot fer en aquesta. Per tant, quina és la clau? Per mi, el PNB. El PNB, com bé dieu, el factor Vox l'allunya d'una moció de censura, però ja va ser la clau el 2018, quan va decantar-se per votar en contra de Rajoy, i ara ho podria ser. O bé per pressionar més en base a aquestes eleccions anticipades, qui sap si en una moció de censura tàctica, que és aquesta cosa de posar algú i avançar eleccions, però sí, has de sumar en Vox, és això 100%, vull dir que però en una situació molt desesperada. Llavors jo crec que tots els actors estan esperant, aviam què diu aquest sumari, aviam fins a quin punt Zapatero s'hi ho ha esquitxat, perquè com deia abans l'Ani molt bé, de moment tots són gent parlant de Zapatero i per tant tampoc queda molt ben acreditat, i allargant una mica el temps, aviam si mantenim aquest estat de putrefacció de la política uns dies més o uns mesos més fins a les properes eleccions, o algú vol alguna cosa. I només un últim apunt, de Manuteca, recordem que l'explicació de Feijó davant de la seva foto va ser, en aquella època no era narcotraficant, era contrabandista. De les explicacions polítiques més surrealistes que he sentit mai.
5: Atenuant, un atenuant.
4: Sí, sí, el sobre, seu pan a Marcial Dorado.
24: Sobre el cas Zapatero, jo crec que també s'ha de fer una reflexió de com els polítics també han d'aprendre a sortir de la política. És a dir, jo crec que fins a cert punt, quan tu ets president del govern espanyol, després no et pots dedicar a fer certs papers. Hem de normalitzar que es pugui tornar a la vida privada, però fent altres tipus de funcions, i que Zapatero decidís obertament jugar en aquesta línia entre el que és un lobbista i el que és cometre un delicte de tràfic d'influències. Crec que això és el que medirem quan coneguem el sumari. I crec que ens estem acostumant a això, que ens estem acostumant també a les portes giratòries, a que quan algú està en política amb altres institucions acabin consells d'administració. I potser això també fa molt mal i alimenta molt el que defensa l'extrema dreta, tot i que l'extrema dreta ho defensa vivint precisament de les mateixes cadires que critiquen. Però crec que això sí que hauria de valdre una reflexió per tots els que es dediquen en aquest cas a la política.
4: Avui hi havia una peça molt interessant al País que precisament parlava d'això, de les consultores, la de José Blanco principalment, en què s'uneix en què s'uneix la política amb la consultoria empresarial i en la fina línia que separa
2: el Corte de Luis Arroyo,
4: el lobbisme... No, era jo parlant, no Luis Arroyo.
6: Dani Sainteja des de Madrid, sí.
4: A la fina línia que separa el lobby del tràfic d'influències. Deia l'article, diu, és una fina línia no en lo legal que queda clara a la distància, sinó que a vegades hi ha contactes que són difusos. I és un debat que no hem resolt. És a dir, el polític no pot fer res després d'estar a la política. On se separa el que, pels seus contactes i influència, pot dedicar-se a aquest món difús de la consultoria, però no pot cobrar per certes coses. En el cas de Zapatero, el fet que fes de mediador en Venezuela políticament semblava un valor excel·lent, fins que aquesta mediació també ha arribat en plus ultra i ha acabat cobrant per això o no, o això és el que haurà de decidir el jutge. Vull dir que jo hi estic molt d'acord, i efectivament alimenta l'antipolítica, que tampoc podem pretendre que un expresident espanyol que ara cobra 75.000 euros l'any per mobiliari i lloguers, que no han de justificar, doncs en cobri a partir de 200.000, perquè és el que podria cobrar si no fes res, diguem-ne, a casa seva. Però, esclar, és un debat complex, crec.
5: Jo, en aquest sentit, crec que tenim tots plegat un punt de cinisme. Vale? Li volem demanar una cosa.
4: Si només fos en aquest.
5: Bueno, ara parlem d'això, no? O sigui, volem que els polítics no s'eternitzin en el càrrec, no? I a la vegada volem que quan surtin de la política, doncs visquin de l'aire. O alguna cosa així.
24: No, de l'aire no. De funcions molt lícites que poden fer.
5: Absolutament,
24: si tenen carrera pròpia, que sí, no és la política, abans, sí, encara millor, perquè així poden reprendre-la.
5: Això està molt bé si ets funcionari. Moltes vegades tornar al sector on tu vens és molt difícil.
4: Mariano Rajoy.
5: És molt difícil, vale, en aquest cas, perquè és registre de la propietat i, per tant, té una plaça, sí, sí, una plaça en propietat. Sí. Si no, és molt difícil perquè el propi sector ja et veu d'una altra manera. Vull dir, no, les coses són una mica més complicadetes que els discursos que en general fem tots.
24: Jo crec que penses en professions molt concretes. No, si tu ets farmacèutic, parlant... pots tornar a la teva farmàcia. Si tu ets metge, el tema és quin tipus de perfil entra en política.
5: Bueno, pues el perfil que toqui. Vull dir, a la política entra de tot, amb perfils molt diversos. El problema, saps quin és? Que a la gent que té professió ara li costa molt entrar en política, perquè el retorn després de la professió és molt complicat. Per què? Pel deteriorament de la política, en termes reputacionals, i perquè al final el retorn és molt complicat perquè l'empresa et veu d'una altra manera. Per tant, el debat és una mica més complex que simplement què fas després de la política. Jo crec que hi ha algunes posicions, com la del president del govern, crec que haurien d'estar absolutament bloquejades. Què vol dir? Tu has estat president del govern i, per tant, tu has tingut accés a secrets de l'Estat, a una agenda brutal, i això hauria d'estar pagat de per vida. Per tant, tu no podràs fer res més que d'expresident del govern. I si has entrat amb 30 anys i surts amb 36, és el teu problema. Per què? Perquè tu tens una informació, gràcies a ocupar un espai i a que involucra l'ocupis, que et converteix, home, en una peça suculenta en el món de les influències.
24: Però tu pots decidir jugar o no jugar, eh?
5: Tu pots decidir
24: sembla,
5: el que
24: sembla
5: vulguis.
24: Sembla que no es pugui decidir.
5: Tu pots decidir el que tu, pots decidir el que tu vulguis, però jo crec que és millor que en aquest cas la llei blindi aquestes persones. Tu cobraràs l'any, no sé, 500.000 euros. Si vols, és una xifra escandalosa. Però tu no pots treballar per ningú que no sigui per la pròpia administració. a través del Consell d'Estat o a través de la figura que sigui. Perquè, si no, és com si tot el que hem fet per tu, en formació, en agenda, en aprenentatges, ara el repartíssim al servei d'empreses privades. Una altra cosa són els professionals que es dediquen temporalment a la política, que el retorn per incompetència, per incompatibilitats, perquè...
6: A vegades incompetència també.
24: També.
5: Però moltes vegades al revés. Sí, sí, les incompetències sí, sí, també estan a la política. Diríem, això mereix un debat, sí, però molt més tranquil i molt més acurat, perquè si no és fàcil dir, pues no, pues vinga, pues no ha de passar, o sí ha de passar.
6: En aquest cas, Zapatero ha tornat a posar en evidència que, per exemple, la llei de lobbies al Congrés espanyol està atascada, està encallada, sí. Vull dir, perquè a més està en el moment d'esvenes. A Catalunya sí que tenim una llei de lobbies, en canvi a Espanya no, i per tant, la que està fent Zapatero, que si acaba sent delicte, ja ho veurem. Si és delicte, òbviament, és una altra cosa. Però si no fos delicte, moralment també és molt discutible que un expresident del govern espanyol es dediqui a fer de lobbista.
5: A la llei catalana, si has estat un alt càrrec de govern, tu tornar al sector d'on provens, tens 2 anys d'incompatibilitats en què no pots exercir allà, perquè si has signat subvencions, el que sigui, ho impedeix.
4: En l'espanyola, en cas de vicepresidents i ministres, també tens aquesta incompatibilitat. En el cas dels expresidents, no hi ha ningú que la fixi.
5: Clar.
4: I, de fet, és compatible en qualsevol activitat i no hi ha ningú tampoc que ho acrediti. Perquè, per exemple, que Zapatero faci conferències, o que un expresident en general faci conferències, està bé, i per tant seria una activitat econòmica per la qual es poden guanyar la vida i qualsevol podria entendre que un expresident en faci, no? I això del lobbista, doncs, s'entén molt menys. Per tant, podríem establir, en la teva proposta que feies, podríem establir que, per exemple, aquest règim d'incompatibilitats el fixés al Congrés o es votés com un diputat quan vol fer activitats privades...
5: A mi no em sembla massa raonable, encara que sigui legal, que un expresident de la Generalitat tingui oficina oberta i a la vegada pugui estar en un Consell d'Administració. Això jo no ho entenc. Si té una oficina i fa d'expresident, que és una cosa molt lloable, per què ha de tenir fins i tot una limitació? Perquè tota la vida serà expresident, encara que sigui jove. Però si li permets, d'alguna manera, actuar en consells d'administració, i està passant,
4: sí, sí.
5: A mi em sembla poc compatible.
4: Clar, en aquest cas el que hauríem d'establir és el president Montilla, que és l'exemple de qui parlem, no percep el sou com a expresident, però sí que té el funcionament de l'oficina perquè... encara que treballi en un Consell d'Administració, també fa funcions d'expresident.
5: Aquí s'ha de triar.
4: Ja ho hauríem de fixar,
5: O estàs en un Consell d'Administració ben legítim, o estàs en una oficina oberta i cobres com a expresident.
4: Creiem que en cas que això es limités i l'expresident del govern espanyol cobrés 500.000 euros, en cas que una mica et truqui i et digui, escolta, necessito que em facis un favor, que truquis a no sé qui, que tu coneixes per tal, no ho seguiria fent?
5: Però no
4: perquè en el cas de Zapatero...
5: Però no cobraria. Sí, el problema és que es pugui fer.
24: Bueno, a veure...
5: O
4: en un sobre hi posaria...
5: Això és una altra pel·lícula. Per tant,
4: ja seria il·legal.
5: Mal per mal, donem transparència, això.
4: No, i almenys s'evitarien més casos.
5: És com el finançament dels partits. Els Estats Units ho tenen resolt, no t'agradarà. Però tot això consta. El problema és que aquí ens aproximem aquí des d'un punt de vista molt moral. No, la realitat és la que és, i la societat és la que és, i les persones som el que som. I, per tant, jo crec que regular-ho des d'aquesta condició humana és millor que inventar-se coses com haurien de ser perquè després no passin, perquè hi ha sobres o el que sigui.
6: Que aquest problema fa molts anys que s'arrossega, la demostració és que, ara que hem sentit Felipe González, va ser ell el que va fer aquella comparativa de los jarrones chinos, que realment era molt brillant, de dir, no, és que un expresident és això, un gerro xinès, que té un valor i que el tens allà i que tu el retiraries, però no saps com fer-ho i tampoc no te'l pots carregar perquè té una història al darrere. I acaba sent una cosa que destorba, més que no pas fa bonic, entre cometes, ell dels gerros.
4: S'ha
6: convertit en tot un gerro xinès. Però sí, què passa amb aquests expresidents? Sobretot aquells que, quan acaben la seva presidència, tenen una edat prou jove com per encara tenir carrera professional. Llavors, a què es dediquen? I si han de fer de lobbistes, clar, si no està la llei aprovada, doncs estan en una zona molt grisa, diguem. Però bé, en tot cas, a l'espera que coneguem el sumari, veurem què és el que surt en aquest sumari sobre les actuacions o no de José Luis Rodríguez Zapatero. Pràcticament 3:15, fem una pausa i de seguida més coses.
0: Catalunya migdia.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
3: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: I és que m'heu posat la pell de gallina.
23: Catalunya migdia.
20: Quina raó mou el teu món?
21: Lo futur del Pere.
22: Algun dia tenir el meu propi piset.
21: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
20: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
30: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
31: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
32: I després a ca la meva mare, Olot.
31: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
33: Molt bé.
31: Arribarem a tot?
33: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
34: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris

0: Evitem el soroll.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
0: Un informatiu sense presses.
1: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Maiol Roger i el Miquel Àngel Escobar. I ara hi afegeixo a la conversa la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Hauràs de fer front a una rebel·lió dels tertulians, t'aviso, perquè no volen parlar de la calor i volen parlar
5: no?
4: de futbol. Ja t'aviso, ja t'aviso.
5: De futbol no,
4: sí,
5: eh?
4: Sí, no, ja ho sé. No,
6: seríem incapaços d'afegir res millor del que pot dir la Gemma.
4: Sí, això clar, no clar, que vulguis. Tu no volies ni que la saludés. Sí,
7: perquè quan més parles de la calor, més calor em fa.
4: Va, això. Escolta'm.
5: Això també és veritat. Sí,
4: estem explicant que hi ha una calorada que afecta bona part d'Europa amb temperatures per sobre dels 30 graus en països com Àustria, Croàcia, Sèrbia, França, el Regne Unit. A Catalunya ja hem tingut les primeres nits tropicals. Aquesta matinada passada a Barcelona i a Sitges els termòmetres han estat per sobre dels 20 graus, que és el que es considera una nit tropical. I dissabte a l'Observatori Fabra també el termòmetre es va enfilar. Tot això una setmana abans de la primera nit tropical de l'any passat. Això, a banda del canvi climàtic i tot plegat, això indica que tindrem un estiu que serà un infern a Catalunya o no podem treure conclusions tan ràpid?
5: No podem treure aquesta conclusió tan ràpid.
4: Ja ens has aixafat el titular, ja, per començar.
5: No, a veure, sí que és veritat que aquests propers dies, ben bé, és a dir, acabarem el maig i començarem el juny, així, potser no tanta calor com la que tindrem dijous i divendres, però sí que vam passar un inici de maig amb temperatures doncs, per sota del que tocaria, no? Que dèiem aquella fresca, no? Que hi ha la pluja i tot això, i ara estem per sobre i estem molt per sobre. Per tant, aquestes temperatures que estan disparades i es mantindran així, potser no tant com dijous divendres, però sí 3-4 graus per sobre del que tocaria doncs, per ser finals de maig o juny. Mirant mapes estacionals, que sempre els hi hem de fer doncs, aquell cas una mica relatiu, sí que sembla doncs, que de moment el juny doncs, també seria una mica més càlid del que tocaria i un pèl més sec. Però això sí que es va veient a mesura que t'hi vas acostant. I el mateix passaria el juliol. Eh? O sigui, els mapes d'anomalies, els que tinc davant, doncs sí que ens mostren un juliol i un agost amb temperatures per sobre del que tocaria. Això vol dir que tots els dies seran com aquests que estem ara vivint? No. Vol dir que potser sí que anem tenint doncs, aquests pics de calor.
4: Escolta'm, i els que no ens agrada la calor, Gemma, això ens ho has gestionat molt malament, perquè, clar, és un dia, això, aquestes són les que es pintant.
5: Però hi havia moltes infern, crítiques, d'aquest maig, perquè tothom deia, ah, però aquest maig
4: ja anava
5: fa molt
4: bé.
5: Fred.
4: Ja
5: no,
4: anava
5: ja anava
4: bé,
5: ja anava bé.
4: I això que el 20 i escaig de maig ja tinguem la primera nit tropical...
5: Vam també tenir la primera a Portbou el 10 d'abril, eh?
4: Carai.
5: El de Portbou va ser 21,6 el 10 d'abril, perquè te'n recordes, a l'abril us en recordeu que va fer uns dies de molta calor?
4: Setmana,
5: que tothom, exacte, que tothom ja es pensava que ja havia arribat l'estiu, i llavors quan van venir els dies de maig, doncs va ser com ostres, ara tornem a abrigar-nos una miqueta més. L'any passat va ser el 31 de maig, més o menys per aquestes èpoques, maig, principis de juny, sempre acaba havent la primera nit tropical. Com els 35, divendres passat van ser els primers 35 graus. I també és més o menys la mitjana. Hi ha anys que passa una miqueta abans, hi ha anys que acaba sent una mica més tardà, però normalment aquesta època, entre finals de maig i principis de juny, és quan també arribem als 35 graus.
4: Una mica de pietat, perquè clar, això ara durarà fins a l'octubre, perquè cada vegada ho allargueu més, també. Sí,
5: no,
4: i tant,
5: no,
4: sí, home,
5: no.
4: Sí, ja fa calor fins a l'octubre. Ja la castanyada ja la fem amb mànigues de camisa, ja fa anys. Això és un desastre.
5: Sí. No, ara sí que venen uns dies que sí, la veritat és que no puc enganyar, sí que venen uns quants dies de calor, calor, calor de veritat, eh?
4: Per això me va fantàstic, avui he treballat, perquè aquí ja l'he condicionat, estic més bé aquí.
5: També tens raó.
6: 12 graus,
5: els posadors,
6: que això també ho hem de dir.
5: Home, 12 graus no, eh?
4: No, s'està queixant que diu que fa fred a l'estudi. És que el Maiol la talla i sempre entre línies. Dic que hi ha molts països que estan per sobre dels 30 graus en llocs on no hi estan fets, no hi estan acostumats. El Regne Unit, per exemple, les autoritats sanitàries mantenen avisos en diverses regions del centre, l'est i el sud d'Anglaterra. A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta groc per onada de calor. Vull dir que no és un mal ni de Catalunya
5: no,
4: ni de l'estat.
5: No, perquè és aquesta entrada d'aire càlid que no només ens arriba a nosaltres, sinó que també arriba al centre d'Europa. Per tant, aquí també, i a més, ells encara estan menys habituats que nosaltres a aquestes altes temperatures.
4: Nosaltres, el Maiol, content que faci calor.
5: Doncs ja està.
6: Home, preocupat des del punt de vista del canvi climàtic, però sóc més de calor que de fred, en aquest sentit.
5: No, ara aquests dies seran de molt...

0: Molta calor. A partir de dissabte a diumenge baixen una miqueta, no molt, però una miqueta. Sí que ara venen uns dies doncs, que, no, que són temperatures altes, altes, sí. Perquè ara mateix, mira, tenim 34 graus al Ferràs, 33 a Lleida... I, a més, es nota tot arreu. Vull dir, avui fa calor a tot arreu.
1: Calor de juliol, eh? Tot i que estem al maig.
0: Sí, sí. Calor de finals de juny, principis de juliol, sí. Sí, sí.
2: A mi m'agrada molt la calor. El que no m'agrada és la combinació de calor, turistes a Barcelona, tot això.
0: Ja és una altra cosa.
1: Això no és culpa de la Gemma. Això a la Gemma no li podem retreure. Això no, no, no.
0: La temperatura tampoc hi puc fer res.
1: La temperatura una mica, sí. La temperatura una mica, els meteoròlegs, sí, que la tirem pel cara.
3: Com a mínim, tenim aigua.
0: Això és veritat.
1: Sí. Sí, sí, sí, altres estius...
4: No la gastem tampoc tota, eh?
3: No, tenim aigua, tenim aigua.
0: Sí, la veritat és que hem tingut una primavera molt plujosa i tenim aigua. Si les condicions, tot i que fa calor, doncs són òptimes en aquest sentit, sí.
1: Veus? Doncs vinga, ens ho quedarem per aquesta
0: partida. S'ha de mirar el cató positiu.
1: Clar, sempre, sempre, sempre. Ara em diu el vot aquest, 33 graus ara mateix a Londres, que allà no hi estan gens acostumats.
0: No,
1: vaja, és rècord, és rècord. Per tant, sí, sí, ja, ja no estan tan...
4: És estiu de Mundial i això sempre passa més fresquet.
1: Doncs això ja està col·locant el futbol, com qui no vol la cosa.
0: Ja ha canviat.
1: Exacte, ja està, ja està.
0: Ja ha aprofitat i ja està.
1: Home, tu diràs. Gemma, gràcies. Ja ens ho mirem sota l'aire condicionat. Gràcies i bona
0: tarda.
1: Molt bé,
0: bona tarda.
1: Al final, vinga, una mica de futbol. Però no, no és futbol, eh? El que volem fer al Catalunya Migdia no és un programa d'esports, això ja ho deixem pels companys del Tot Costa, el Jordi Costa i la Sònia Germà, que generalitzaran aquesta llista de la selecció espanyola on hi ha 8 jugadors del Barça i no hi ha cap del Madrid, que és un fet històric, que no hi hagi cap del Madrid. Però la manera, ara aquests dies, les diferents federacions estan fent pública la llista dels seus convocats. I avui li ha tocat el torn a la Federació Espanyola de Futbol, per tant, a la selecció espanyola. Han fet un vídeo en què comença parlant el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente. Després han volgut dir que aquesta selecció no és ni de Luis de la Fuente ni de la federació, sinó és la selecció de todos, diuen, i per això gent del carrer, entre cometes, òbviament són actors, però fan allò, un forner, un cambrer, un policia, cadascú va dient un dels noms del jugador triat, però també han utilitzat la figura del rei d'Espanya.
5: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
1: I així és com acaba el vídeo. El discurs el comença Luis de la Fuente, a mig discurs es converteix en la veu de Felip VI, surten tota aquesta gent del carrer donant els noms i acaba un altre cop Felip VI amb aquesta mostra de nacionalisme que d'altra banda és habitual en totes les seleccions. El futbol, si alguna cosa té, és que aixeca els ànims nacionals de tots aquells que a vegades diuen que no s'ha de barrejar esport i política.
4: Ah, és que el que no s'ha de barrejar esport i política ho diuen els espanyols i els del Madrid, normalment, i els de dretes. Tota la vida s'ha barrejat esport i política. Aviam, això del rei... A mi m'ha fet riure, però diguem-ne que jo l'únic que espero del rei és que demani perdó i entregui les armes, diguem-ne, vull dir que tampoc... Però si jo em sentís identificat amb la selecció espanyola i amb la idea d'Espanya que representa la seva selecció, em semblaria estupendo. Vull dir, ha fet un anunci, diguem-ne, exaltant els valors de tot allò que ens uneix i tot plegat, que és una mica el discurs que bandera aquesta selecció amb aquest senyor, que tampoc em cau gens simpàtic, com és Luis de la Fuente... I al final, doncs, que el rei participi i que treballi per un dia també té certa gràcia. I això, diguem-ne, en un moment en què precisament, com que no hi haurà jugadors del Real Madrid, necessiten enfatitzar aquest missatge, perquè hi haurà molts aficionats del Real Madrid que no se senten identificats amb aquesta selecció, com si fos culpa de la selecció, que Florentino Pérez no sap fitxar jugadors espanyols i només fitxar toies, doncs entenc que enfatitzin aquest missatge. I visualment, doncs, mira, sí, potser la França té una altra gràcia, té més empreses, el d'Anglaterra també estava bé, tots
1: els
4: Beatles, seu.
1: Utilitzaven els Beatles.
4: A mi l'únic que em preocupa és si Leo Messi està lesionat o no. Això ja és una altra cosa que ha passat aquesta matina. Per això, però bueno.
3: El problema del vídeo és que assumeix que la monarquia és una figura, és un element de consens.
4: Per un aficionat a la selecció espanyola és bastant probable que sí.
3: No necessàriament. Tu pots arribar fins i tot a empatitzar amb la selecció espanyola només perquè hi ha 8 jugadors al Barça i no n'hi ha cap del Madrid, per exemple.
4: Sí, sí, sí, tant i tant.
3: Vale? Sense tenir un gran sentiment espanyol, no tenir-ne cap. Dius, mira, va... Però aquesta utilització de la monarquia, com si fos... Que es nota que, com que no juga com a element de consens, és una campanya per la monarquia.
4: Primero de los españoles.
3: Vale? I per tant dius, malo. Jo crec que aquí hagués jugat millor alguna figura realment de consens de país sense portar-lo a la... Si volien aquesta lògica, evidentment, com que no la volien, que volien fer una campanya
4: però
3: pel rei...
4: Rafa Nadal.
3: Doncs no ha aprofitat. No sé qui, Tampoc et sabria dir jo, perquè, mira, no formo part de la comunitat.
4: No, per això ho dic jo. Mirant-ho des de fora.
1: Aquests dies s'ha fet viral un anunci de la cervesa, que tots pensem, argentina, sobre la selecció argentina,
4: preciós,
1: que utilitzen a Manu Ginóbili, que és un jugador de bàsquet, que és tot un mite, que seria una mica com el Rafa Nadal que tu feies. No, que al final, aquí, tots els països tirant d'aquest nacionalisme abans d'una competició com és el Mundial.
3: És lògic.
4: Escòcia ha fet servir Ewan McGregor.
1: Exacte. Cadascú tira una mica del seu.
3: Però tirar de la figura del rei, que no genera un gran consens ni entre els espanyols, no sé.
2: Però per mi és la monarquia que s'aprofita del Mundial.
3: Absolutament,
2: absolutament.
3: Però teòricament...
4: I a la Federació Espanyola que li va estupendo.
2: Clar.
3: És evident que és així, però al començament del vídeo sembla que posaràs la selecció en mans de la gent. I l'acaba rematant el rei. Dius, hosti, tu, vols dir...
1: Sortint a la gespa, al mig del camp.
4: Sí, no, hi ha hagut una feina del rei. Això es valora poc. No sé si ho ha cobrat a part o no, perquè no ho està inclòs.
1: Igual apareix algun informe de l'UDEF.
4: Clar, imagino, aquest crec que no apareixerà.
1: Segurament no. Bé, doncs en tot cas, veure què, i això no sé si té alguna influència o no en les eleccions del Madrid, el fet que no hi hagi cap espanyol al Madrid, clar, cap de la selecció. És veritat que no... que no podia triar més enllà de Hausen.
4: Clar, està generant una certa polèmica, però és que la realitat és que jugadors seleccionables n'hi havia dos com a molt, Álvaro Carreras, que l'entrenador no l'ha posat.
1: Álvaro Carreras, però que no han fet una bona temporada.
4: Álvaro Carreras ha fet una temporada nefasta, Hausen ha fet un final de temporada molt dolent, Gonzalo no ha jugat, vull dir que, clar...
3: És tot una paradoxa per tothom, eh?
4: Sí, sí, sí.
3: Pel propi Madrid, que en definitiva encarna Espanya, no?, i al fons fa el Barça, que no encarna Espanya, diríem, no? Vull dir...
4: Crec que només 8 dels 26 l'única llengua materna que té és l'espanyol. Uh-huh. La resta parlen o català o basc.
1: Bé, els que ja fa molts anys que fèiem esports, ahir va haver una selecció de Clemente, que també hi anaven més bascos i jugadors del Barça que no pas jugadors del Madrid, però vaja.
3: Però no tenia èxit, com ara.
1: No. Bé, escolta, deixem l'anàlisi futbolística pel Jordi Costa i la Sònia Germà al Tot Costa. Nosaltres ho deixem aquí. Júlia Reguer, Maiol Roger, Miguel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins
2: gràcies,
1: la pròxima.
2: Gràcies, bona tarda.
1: 20 segons i seran les 4, 20 segons i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CatInfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Mitjà. Fins llavors, bona tarda de dilluns i precaució a la carretera aquells que esteu de festa i torneu a casa. Fins demà.

0: Bon dia. Primer de l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels. L'Ajuntament entra així al top 10 dels municipis catalans amb més de 50.000 habitants més destacats en transformació digital i govern obert, segons els indicadors oficials de l'Administració Oberta de Catalunya. La ciutat va reunir el passat cap de setmana a l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat va reunir representants de més de 370 municipis de tot l'estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorant la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som.
8: Així som.
9: I get on rush.
7: El magazín.
9: I get on rush.
7: De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza una semana más, Castelldefels, així som. En el programa de hoy sabremos los contenidos del programa de viajes desde a casa, viajando por las ondas, que llegará a las 8. Después de Jones Esportivo con los resultados y las entrevistas protagonistas del pasado fin de semana de los clubes esportivos deportivos de la ciudad. Semana sense fum, aquesta setmana l'Anna Gil, tècnica de salut, ens parlarà de les activitats que l'Ajuntament ha implementat, ha organitzat amb la col·laboració dels ambulatoris de la ciutat. Leo Piqué, sotinspector de la policia local, ens parlarà de les incidències que ha hagut en matèria de seguretat el passat cap de setmana, i Jaume Graus, biòleg, ens parlarà d'una proposta de parc natural agrari. Serà la xerrada de la Rogeta, la que va passar el passat dijous, i recordarem quins eren els principals arguments d'en Jaume Grau, com dèiem, biòleg i activista pel medi ambient. En el Coffee d'avui som, com cada dilluns, en aquest cas ens visitarà Ramon Amador, regidor d'Educació i també regidor de Pau i Solidaritat per aquesta formació a l'Ajuntament. I acabarem de parlar d'un dels esdeveniments, per mi, més bonics de la primavera, Sant Ponç, amb la regidora de Comerç, Marci Filia. Comencem, welcome.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Doncs parlem ara, efectivament, amb el Cristian Cano, el conductor de Dilluns Esportiu. Molt bon dia, Cristian.
1: Hola, Anna, molt bon dia.
0: Com hem anat el cap de setmana pels equips de Castelldefels?
1: Doncs bé, com hem comentat prèviament, fa una estona amb la Patrícia, ha sigut un cap de setmana amb menys activitat de l'habitual, ja que mica en mica doncs, estem ja encarant el tram final de temporada. Hem tingut 6 partits en total, on hem de destacar doncs, 3 victòries i també 3 derrotes. Pel que fa a victòries, jo destacaria la de la Unió Deportiva Vistalegre, que va guanyar per 0-2 al camp del Camp Rodon, el partit d'anada de la fase d'ascens, una eliminatòria que es tancarà diumenge vinent a Can Vinader, i on el Vistalegre doncs, continuarà lluitant i somiant amb l'ascens de categoria per tornar a segona catalana, i també victòria del sènior masculí de l'equip de futbol sala, del futsal Castelldefels, com també del bàsquet femení Castelldefels. Pel que fa a derrotes, segurament la més dolorosa o la més destacada és la de l'esportiu Castelldefels. El sènior femení, recordem que tancava la temporada dissabte passat per la tarda, era el partit de tornada de la final de primera catalana, i hi havia res més i res menys que un títol en joc. Malauradament, el Castelldefels no va poder capgirar el resultat contrari de l'anada i va perdre aquest partit per 21-23. Un Castelldefels que serà de Lliga Argent la pròxima temporada, això és el més important, però que, malauradament, ha acabat com a subcampió de primera catalana. Després, també derrotes del Castelldefels d'hoquei herba femení, com també de l'equip de futbol sala femení.
0: Molt bé, doncs entrevistes avui, aquesta nit, el Dilluns Esportiu, a les 9 de la nit, amb els protagonistes, no, Cristian?
1: Sí, com sempre, parlarem amb diferents protagonistes, a veure si podem parlar amb el Marc Viscarri per fer un balanç una mica general del que ha sigut aquesta final i també la temporada de l'esportiu Castelldefels femení. També parlarem, per cert, amb Carlos de Frutos, ja que aquesta setmana és la KICAP, la Castelldefels International Cup, i des del meu punt de vista doncs, és un esdeveniment que pot donar un valor molt superior al futbol local, al futbol castelldefelenc. La KICAP tindrà lloc divendres vinent fins a diumenge i tindrem equips de la talla del Barça, del Madrid, del Paris Saint-Germain, segurament amb promeses que en un futur doncs, estaran disputant futbol d'elit. I a veure, també parlarem amb més protagonistes. Ja com vam avançar la setmana passada, havíem de parlar amb l'Antoine Ribeiro del Castelldefels de rugby, del Cruc. O sigui que parlarem també amb el tècnic de l'equip de Castelldefels, d'aquest Cruc, que recordem fa uns dies es va proclamar com a campió de la Copa Catalana.
0: Molt bé, doncs tots aquests temes d'actualitat esportiva de la ciutat. Avui, com dèiem, a les 9, el Dilluns Esportiu. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, conductor d'aquest espai, per explicar-nos els continguts del programa d'aquesta nit.
1: Perfecte, Anna, que tingueu tots una molt bona setmana. Una abraçada ben forta.
0: Igualment per a tu. Molt bon dia.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns Esportiu.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs, efectivament, i amb nosaltres, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanya Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau i Solidaritat. Molt bon dia, senyor Amador.
3: Molt bon dia.
2: Bé, aquesta setmana, setmana de cloendes, perquè queda molt poc perquè s'acabi el curs.
3: Totalment. I, de fet, avui és festa, a mi no m'han donat festa, eh? Bueno, festa, no, hi ha dia de lliure disposició i estic aquí.
2: Exactament.
3: Veig tots els parcs, bueno, ara començaran a omplir-se els parcs i la platja també, no? Però, bueno, s'ha de gaudir d'aquest bon temps que arriba i que sí, i que ja començaran en uns dies el que és la jornada intensiva i, de fet, doncs, a gaudir ja del bon temps, no? Per això ja estem a l'acabament, ja estem finalitzant el curs amb un munt de cloendes, un munt d'activitats que, bueno, que això també, doncs, el que passa és que són bones coses a nivell educatiu a Castelldefels, no? I estem tancant projectes, estem tancant activitats i aquesta setmana, de fet, comença demà, tancarem el que és la mostra d'extraescolars, la mostra d'extraescolars, i ja arribem a la vintena edició, no? I això, doncs, és diu moltíssim, no? D'aquesta activitat, no? I és una mostra artística, com ja sabeu, no? I és molt interessant.
2: I en aquest cas, la novetat que ha presentat la mostra d'extraescolars és que també la inclusió s'ha estès a aquesta activitat, oi?
3: Sí, sí. O sigui, ja des d'aquest curs, el començament d'aquest curs, des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment, per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs, puguin participar, no? I, doncs, puguin estar els infants i joves, pugen a l'escenari per compartir tot el que això, han treballat en teatre, música, dansa, i el fet de jo estic molt orgullós, l'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat, perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és, de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet, també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles, doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
2: Un altre projecte que conclou, que se celebra, doncs, al final per aquest curs, un projecte molt diferent, el projecte Eslora.
3: Eslora, també. Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més estudiar, i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses o en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses de diferent, del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no? I això, doncs, aquest projecte Explora, el que ho vaig comentar alguna vegada, no? El que pretén aquí és, doncs, que tenim una ràtio d'abandonament escolar. Bueno, de fet, tenim un bon ràtio, però continuem tenint una ràtio d'abandonament. O sigui, tenim comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
2: Doncs una altra cloenda que arriba és la de l'estima, com despertar aquestes vocacions científiques entre els infants i els joves.
3: Exacte, doncs aquí l'estiment, la veritat és que la paraula és bonica, estiment Castelldefels, i és així, doncs el món educatiu estima Castelldefels, i aquest projecte, doncs, també l'organitza conjuntament amb l'Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Catalunya, que tenim aquí la ubicació, doncs és una activitat també molt bonica, perquè també intenta trencar estereotips, no? Per què? Perquè, bueno, és el que intenta és obrir i gaudir d'aquestes vocacions científiques, val? L'estiment, doncs, és un acrònim de ara està en anglès i el meu anglès...
2: Ciència,
3: tecnologia, matemàtiques... Exacte. Molt bé.
2: Ciència.
3: Tu ets una de les vocacions científiques, no?
2: Sí.
3: I el que es fa, doncs, és aquestes vocacions més científiques, doncs, de ciència, això, de tecnologia, creativitat, doncs, d'una manera més vivencial a les aules. I després també, doncs, tenia aquesta cloenda per no demostrar, sinó per visibilitzar tota la feina que han fet durant tot el curs en aquest aspecte, no? I són àrees també molt formatives, molt creatives, per donar valor als joves, perquè tothom, i aquí sí que és veritat, no?, que amb una mica de carinyo, no?, d'acompanyament, com ja he comentat també en l'Eslora, doncs la veritat és que surten vocacions que mai ho haguessin dit de persones o de nens que a vegades estan, doncs, una mica retraïts i una mica més això, no?, amagadets en l'aula o inclús en la família, no? I per tant és molt important aquest projecte també per trencar aquestes desigualtats i estereotips en quant a gènere, no? No sabent aquest dia, que serà el proper dijous, no aquest sinó l'altre, aquest dijous és el projecte Explora, la cloenda, I el proper dijous, la setmana que ve, és aquesta cluenda de l'estiment. I no sabent, en aquest programa, pel matí, estarem a la plaça, i de fet és tot un acte durant tot el matí, que venen totes les escoles, tots els centres, a presentar els seus projectes, els seus invents, els seus robots, i a vegades molt interessant. No sabrem si quina programadora, quina científica, no? Doncs sortirà d'allà o que ens mostrarà el seu experiment, no? I això també, doncs, veus com també fa un temps totes aquestes àrees eren més d'homes, però que cada vegada també, i aquí a l'UPC ja ho estan veient també, doncs hi ha més dones, no? I això també, doncs, és de reconèixer.
2: I tant, mica en mica, no és tampoc, segons ens diuen persones expertes amb les que hem parlat, doncs el percentatge que hauria de ser les aules, però bé, això comença també pels nivells de l'ESO i els nivells després del batxillerat, per aquesta vocació.
3: Sí. De fet, també hi ha una altra cluenda que va ser un parell de setmanes, que és els treballs de recerca, no? I això també, crec que ho vaig comentar, no? L'altre dia, sí, no? També molt interessant, eh? Treball de recerca d'un nivell molt alt, altíssim. De fet, eren joves de 15-16 anys que ja van contactar, ja ho vaig comentar, no? Amb l'ICFO. O sigui, van anar a l'ICFO a estar allà amb enginyers per preparar tot un experiment. Un xaval de 15 anys, no? Això és nivell. O sigui, la veritat és que aquí tenim un nivell molt alt de tant d'orientació com de formació com d'acompanyament al nostre jovent, i jo crec que també per això és el que he dit abans, no? Que la nostra ràtio d'abandonament escolar és més reduïda, és més baix que de la resta de municipis del voltant i de Catalunya, no? Sencera. O sigui, perquè aquí s'està fent una bona feina. De fet, totes aquestes cluendes reflecteix tot el treball que s'està fent, que s'ha fet durant tot l'any, no? Tota la dedicació per part de tot el col·lectiu, no només educatiu, com he comentat de l'Aurora, sinó també empresarial, laboral. Aquí també ens ajuda i es fa un treball molt transversal amb totes les àrees de l'Ajuntament. La Guaita ens recolza moltíssim i ofereix empreses que volen ajudar al nostre jovent. O sigui, això diu molt del valor que es dona com a ciutat a l'educació. I això, doncs, emociona, i la veritat és que estem fent una bona feina dintre d'aquesta àrea d'educació que és tan important.
2: Doncs precisament, i vostè es referia abans, en situació de vaga o conflicte en el col·lectiu educatiu del professorat. Sí. Demanen coses a la Generalitat.
3: Demanen coses. Què és el que demanen? Bueno, la veritat és que el primer que es demana, que es veu, que demana és diners. No és només aquest l'objectiu de demanar una pujada de sou o de beneficis econòmics. Hi ha més coses. O sigui, portem molt de temps, molts anys, que no es dediquen als recursos, per exemple, recursos a les aules per baixar les ràtios. Aquesta és una notícia també que nosaltres, aquí a l'àrea d'educació a nivell local, hem aconseguit. O sigui, això no està consolidat a tota Catalunya. Nosaltres a l'I3 tindrem el proper... Hem anat, des de que vaig començar a ser regidor, a demanar una reducció de ràtios, i el normal a Catalunya és una ràtio de 20 alumnes a I3, de 20, el normal, i aquí al proper curs en tindrem 18.

0: días o 5 dies fora de casa sense un agraïment o sense un benefici econòmic, se'n van 3-4 dies i deixen la seva casa, els seus fills, el seu, la seva parella, i això no mai s'ha reconegut. Això també és una de les coses que s'està demanant, no? I doncs el que, però bueno, la base per mi de les reivindicacions és els recursos que són necessaris també per la necessitat que hi ha del col·lectiu amb necessitats educatives especials. Val? Des de fa molt de temps s'han reduït del que són els centres d'educació especial i la inclusió doncs, s'han posat tot aquest col·lectiu amb necessitats especials a un espai ordinari de places ordinàries a dintre de les escoles normals. Val? Això que representa per un professor que té 20-30 alumnes i ara amb 2, 3, 4 i cada vegada més alumnes especials, doncs una dedicació que no té ni temps ni formació. Vale? La Generalitat sí que doncs, ho està reconeixent, totes aquestes necessitats que s'han acumulat durant tot aquest temps, i llavors doncs, destinaran més recursos. Jo crec que s'està arribant a un acord ja i espero que abans d'acabar el curs puguin arribar a un acord perquè bueno, es destinin tota... Bueno, que arriben a un acord per poder millorar l'educació a tots els nostres centres. I aquí, doncs, des de l'Ajuntament, que és el que estem fent i que és el que podem fer, doncs, i el que estem, bueno, pues, és escoltar, acompanyar i continuar treballant conjuntament i en comunitat educativa. Abans ho hem comentat, no? Nosaltres, a les extraescolars, que és també un recurs 100% municipal, doncs ahir hem destinat més recursos i és el que volen també dintre de l'horari lectiu el professorat.
1: Mm. En aquest cas també és fonamental el paper de les famílies, entendre també l'avaluat del col·lectiu del professorat, no?
0: Així és, i he estat jo, normalment soc també un participant més dels consells escolars dintre del centre d'aquí de Castelldefels, i les famílies ho entenen perfectament. Entenen que cada vegada se'ls demana més al professorat i no estan reconeguts totes aquestes tasques extres. No? A vegades han de ser infermers, han de ser logopedes, han de ser...
1: Psicòlegs,
0: sobretot, no? Per infants i per adults, també per sí, les també. Famílies. Sí, que les famílies també a vegades sembla...
1: Hi ha més exigències, també, no?
0: Total. Tant l'educació com l'ensenyament ja ho deixen tot al professorat. Deixen l'infant a l'escola, vinga, me l'heu de retornar ja ben preparat per la vida, per disposar de límits, per el diàleg, per tot. Que arribi a casa ja amb tots els deures fets.
1: Per ser, en aquest sentit, un espai també que es fa des d'educació, que també clourà, és l'espai de debat educatiu.
0: Aquest és molt valuós per tothom. O sigui, és nosaltres també aquí, de fet, des de l'àrea d'educació, donem molt suport a les famílies, perquè és un col·lectiu que es necessita, o sigui, també per l'educació. O sigui, és bàsic, no només el professorat. I en aquest aspecte doncs, destinen l'EDE, destinen molts tallers, molta formació a tota la feina que fa els tècnics envers a les famílies, que és un col·lectiu molt important també, perquè moltes vegades ens venen famílies, sobretot les més joves, que no saben com educar, que no saben com actuar, no saben que algunes famílies també venen de fora i no saben el nostre sistema educatiu com funciona i bueno, és cultural també. De fet, vinga, va, sí, ho dic. Hem rebut un correu electrònic el divendres.
1: Sí.
0: D'una entitat escolar del Japó que volen venir aquí a Castelldefels, ja tindrem més informació, hem d'acabar de concretar dates i visita i demés, que volen venir aquí per veure el nostre sistema educatiu, la nostra orientació, com treballen amb les escoles. Ostres, i això ens omple de goig, la veritat és que sí, una entitat del Japó.
1: Molt bé, doncs, com diu vostè, parlarem a les següents setmanes i també parlarem una mica des del balanç en general,

0: que a parar la regidoria d'Educació ha tingut aquest curs.
1: Molt bé.
0: I si hi ha novetats de cara al curs vinent, que segur que sí.
1: Segur que sí, hem de continuar, estem, o sigui, no parem de fer i l'educació no ha de parar, no només a nivell pedagògic, sinó també a nivell local per prendre decisions, per millorar projectes i continuar doncs, amb aquesta prioritat que per part de Son Castelldefels l'educació és tot.
0: Moltíssimes gràcies, Ramon Amador, regidor d'Educació, Pau i Solidaritat per Som Castelldefels. Fins aquí unes setmanes.
1: Moltes gràcies.
0: A vostè, bon dia.
2: Castelldefels Coffee. Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per inscriure's i participar a la Festa de la Música al Carrer 2026. Fins al 27 de maig es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar part de forma totalment voluntària i no remunerada en aquesta activitat, que tindrà lloc el pròxim 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. Castelldefels acollirà per primera vegada l'acte d'alliberament de tortugues del CRAM. Serà a la platja de la Pineda, que viurà aquest acte on s'alliberaran tortugues marines recuperades per la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sota el títol Torna a casa, convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines el pròxim 31 de maig. I l'esportiu Castelldefels sènior femení per l'anada de la final de la Lliga. Les grogues van caure dissabte a la pista del Vilanova del Camí i hauran de remuntar a casa l'Unió Esportiva Castelldefels per amb el Júpiter i seguirà un any més a la Lliga Elite, estrena amb èxit de la 26a edició del circuit de voleibol d'estiu a la platja. És tot el moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Aixi Som. So el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Càpsules de salut. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera del CapSap Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de sanitat. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Aritomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana, amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller on, no sé si sabeu què és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i demés. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs això és tot.
1: Ni més ni menys.
3: Ni més ni menys.
1: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Can Bou, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
2: La primera recomanació, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
1: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que noten el cos?
2: El primer benefici que noten el cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, quan més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va semblant més a les persones no fumadores. Vale.
1: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
2: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
1: I quin risc té?
2: A veure, el vapeig porti nicotina o no? Si porta nicotina, la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pot fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
1: És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fuma tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt més
2: exacte.
1: Així.
2: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vapor doncs és quasi nula, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludables. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vapor no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vapor d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua. I no és veritat. I l'altra cosa també, hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sí, de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars, no? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual, no? A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
1: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
2: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat. Que, de fet, em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac. No? Que això també va molt bé per dir, no comencis, no comencis, que goita.
1: Perquè gràficament es veurà.
2: No? Exacte. Un podrà viure, no?, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
1: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
2: Que us animeu, que us animeu a venir al centre.
3: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
1: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que ha explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
3: Bon gràcies, bon dia.
4: Càpsules de salut.
5: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: El passat dijous la Rogeta va tornar a organitzar una de les seves xerrades mensuals. En aquest cas van a córrer a càrrec de Jaume Grau, ell és biòleg, i va presentar la proposta, una proposta de Parc Natural Agrari Salvem el Delta del Llobregat. Vam tenir l'ocasió de parlar prèviament amb ell. Doncs el protagonista aquest mes de les xerrades de la Rogeta és Jaume Grau, ell és biòleg i activista d'Ecologistes en Acció i presenta Salvem el Delta del Llobregat, una proposta de Parc Natural Agrari, amb això versarà la seva xerrada, però abans parla amb nosaltres. Què tal, Jaume, com estem?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Escolta'm, com podríem definir aquesta proposta, Salvem el Delta del Llobregat? Mm-hmm. Si dius Salvem és perquè el Delta està en perill, no?
1: Sí. Bé, fa molts anys que hi ha amenaces en aquest territori. És un dels espais més cèntrics de l'àrea metropolitana, que ha crescut molt en població, en grans infraestructures, en grans polígons també industrials, i per tant està quedant els espais naturals i agraris cada cop més arraconats. Per això ens en vam ajuntar fa ja 6 anys, doncs, una colla de plataformes i entitats ambientals i de veïns i veïnes de la comarca, per denunciar que volem salvar, doncs, aquests últims espais naturals no construïts a la comarca, no? I a partir d'aquí hem començat a recolzar lluites d'alguns dels territoris on hi ha projectes nous que volen seguir urbanitzant i seguir convertint en ciment aquests espais naturals i agraris, i ara pensem que hem de fer un pas més, que és no només lluitar per aturar alguns projectes, sinó també proposar què volem amb aquest territori, i el que volem és protegir-lo pel benefici no només de les espècies silvestres, sinó també de totes les persones que vivim al Baix Llobregat.
0: Quan et refereixes a aquests espais o aquests projectes que vols que construir, imagino que t'estàs referint al Pla de Ponent, per exemple.
1: Entre d'altres.
0: Fonamentalment.
1: El Pla de Ponent és un dels projectes més grans, més agressius, més destructius en el nostre territori, que no només representa construir prop de 5.000 habitatges, sinó que a més destruir d'una forma molt important l'últim connector ecològic entre el massís del Garraf, el Parc del Garraf, i el Delta Llobregat, la zona plana, les zones agrícoles i naturals, però és que també hi ha altres grans projectes, a Cornellà, el projecte de Ribera Salines, al Prat també l'Eixample Nord i l'Eixample Sud, al voltant de la Colònia Güell, entre Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló, també hi ha un projecte urbanístic bastant important, a Molins de Rei hi ha també diferents projectes de construir cases d'alt standing a les valls de Collserola, a prop del centre del propi Parc Natural de Collserola. Per tant, és un desplegament de molts projectes que realment posen en perill el sosteniment de la vida en aquest territori. L'hem de conservar perquè ens hi va realment el futur.
0: Doncs moltes vegades es diu que el Parc Natural Agrari és l'últim reducte del famós quilòmetre zero, productes de proximitat, que ens queda tot l'àrea metropolitana.
1: Sí, ara mateix tenim un parc agrari que recordem que és una figura dintre del planejament urbanístic que, deixem de clar, aquells espais són espais de producció agrícola. I tenim també uns espais naturals protegits, no massa grans i no massa ben gestionats, perquè hi ha molt pocs recursos, bàsicament, no per falta de voluntat de l'equip, sinó perquè hi ha pocs recursos econòmics i tècnics i humans per gestionar els espais naturals. I la nostra proposta el que fa és dir, tenim dos consorcis en paral·lel, un per l'agricultura i un pels espais naturals, però que no es parlen gaire entre si i que, a més, no treballen de forma coordinada i tenen molt pocs recursos. El que volem fer és donar-li la volta, dir, el territori que ens queda sense construir és tan important que no podem tenir tantes administracions, hem de fusionar organismes, aquests dos consorcis, posar-hi més recursos per part dels ajuntaments, de l'àrea metropolitana, de la Diputació, però sobretot de la Generalitat, perquè aquest és un espai clau pel país, per l'àrea més poblada del país, per tant és un espai clau pel país, per Catalunya, i reclamem que hi hagi aquesta protecció legal, que es blindin els últims terrenys agrícoles i naturals fusionant aquestes dues figures, els dos consorcis actuals, però al mateix temps amb recursos suficients per garantir que es pot fer una gestió que recolzi l'agricultura, que millori la producció agrària, que com dius és fonamental per tenir aliments de proximitat, i al mateix temps que no perdem més espècies, perquè moltes de les espècies, molts dels indicadors de biodiversitat al nostre territori estan empitjorant cada any. Per tant, és una qüestió que ens preocupa molt profundament, no només perquè ens afecta a les persones, sinó és que perquè estan extingint-se espècies a nivell local, no? I això és un tema que ens afecta a les persones. Al final, en últim terme, la crisi ecològica ens repercuteix.
0: Pot afavorir aquesta defensa del Delta del Llobregat al nostre territori amb l'existència d'una anomenada escola d'agricultura aquí al campus?
1: Clar, el tema de l'agricultura és una qüestió fonamental. És a dir, Catalunya ja avui està important més aliments dels que produeix, és a dir, necessitem importar per poder menjar. Per tant, no podem perdre terres, això és clau, però també hi ha altres qüestions molt, molt crítiques, com bé assenyales, el relleu generacional de que entrin noves persones a fer de pagesos i pageses és clau. Sí que hi ha una línia de suport a joves pagesos per part del Departament d'Agricultura, però no és suficient. Cal formar i cal garantir que aquestes terres surten del procés especulatiu, del mercat especulatiu, perquè estan entrant inversors internacionals a comprar terres i esperant que el dia de demà es transformin en polígons logístics, en noves zones urbanes per fer pisos, o qui sap quin macroprojecte Eurovegas nou que ens pugui arribar a aparèixer.
0: En aquest cas, l'Eurovegas es va detenir finalment.
1: Per sort, sí, però contínuament hi ha noves amenaces i grans inversors que els hi sobren els diners i estan pensant fent un altre pelotazo urbanístic en el nostre territori, perquè estem amb el port, amb l'aeroport, amb la Gran Barcelona al costat, sempre tindrem aquest tipus d'amenaces. Per això cal blindar, com diem, i no només blindar legalment, sinó també que hi hagi més gent vivint i treballant la terra. I per això, sens dubte, doncs, afavorir el relleu generacional i la incorporació de nous i noves pageses és molt important, sí.
0: L'ampliació de l'aeroport prevista és una altra amenaça pel territori?
1: Sens dubte, hem parlat de grans infraestructures i d'urbanisme, però és que l'aeroport inevitablement, si es vol ampliar, ha de ser a costa de destruir espais naturals. Recordem que estem parlant que a banda i banda de l'aeroport hi ha dues reserves naturals. No són un espai natural més, no són reserves naturals. Són les darreres llacunes amb bastant o amb molt bones condicions ecològiques que queden d'un territori que antigament havia estat bàsicament zones humides, zones d'aiguamoll. Per tant, un cop tot destrossat, les poquetes que ens queden no les podem sacrificar al déu del creixement econòmic, que sembla que sigui un déu al que hem de retre pleitesia, per seguir creixent en operacions aèries que ens apropen més cap a un canvi climàtic catastròfic, més trànsit aeri vol dir més impacte climàtic, però a més amb una turistificació que afecta realment les possibilitats de viure amb dignitat de la gent d'aquest país. De Barcelona no para de marxar gent perquè no pot pagar els preus de l'habitatge, i més turistes portarà encara més pressió sobre aquest tipus de sobre el mercat de l'habitatge. Per tant, ens perjudicarà a les persones. No podem destruir el medi ambient i perjudicar les persones per enriquir a quatre. Això és bastant clar.
0: El tema de que molta d'aquesta gent no estigui arrelada en el paisatge, en el territori, perjudica també el seu futur?
1: Clar, aquí és veritat que el Baix ha crescut, el Baix Obregat ha crescut molt a nivell de població, hi ha un repte que és la integració de totes les persones que hem, les diferents generacions, han anat venint, no? Des dels meus avis van venir aquí als anys 30 i 40 i evidentment es van acabar integrant, però també ha hagut de passar generacions. Doncs evidentment sí que hi ha un repte d'integrar, conèixer i estimar el territori. Només coneixent el territori l'estimes i només estimant el territori el defenses. Per tant, sí que és clau aquest tipus d'activitats en què expliquem els valors ambientals del territori i també els valors socials per tal que les persones que viuen aquí entenguin més enllà de la ciutat, més enllà del ciment, entenguin què hi ha en aquest territori on vivim, que té tanta història i té tant de valor, no? I de vegades el dia a dia, la ritme de vida tan infernal que portem no es deixa sortir de la casa, la feina i els quatre llocs d'oci i ja està, no? Nosaltres reivindiquem conèixer la natura, conèixer l'entorn, conèixer també la producció agrícola de proximitat i posar-la en valor.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Grau, biòleg, activista d'Ecologistes en Acció, amb aquesta proposta de Parc Natural Agrari i defensant que es salvi també el Delta del Llobregat per totes aquestes raons que s'ha explicat. És la conferència del mes de l'entitat La Rogeta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Bona tarda.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Doncs ens n'anem ara a la plaça Joan 23, bastant a prop dels estudis de la ràdio local número 3. Allí es troba Aura Home, serveis immobiliaris van obrir fa pocs dies. Parlem amb la Maria Ramírez. Què tal, Maria? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Escolta, m'heu obert fa pocs dies, no?
2: Sí, fa pocs dies que estem aquí oberts a la plaça Joan 23 i molt contents de l'acollida que hem tingut aquí pels veïns.
1: Vosaltres teniu algun establiment a Castelldefels o quina és la història d'Aura Home?
2: Bueno, la realitat és que Aura Homes va néixer fa 5 anys a Barcelona, en un estudi més petit, i fa més o menys un mes que vam començar amb la idea d'obrir aquí a Castelldefels. Jo sóc d'aquí de tota la vida, aquí del poble, i em feia molta il·lusió obrir un negoci local aquí, emprendre aquí a Castelldefels.
1: Qui diferencia Aura Homes d'altres empreses immobiliàries?
2: Bueno, la veritat és que Aura Homes el que... Una cosa que tenim de novetosa, que d'aquí al poble no hi ha tant, és que oferim
1: no passa res.
2: Producte bancari, treballem amb tot el que és fons immobiliaris, i a més una característica que tenim és que som molt cercans a la gent, ens agrada escoltar-la, tractar-la, no com un client més, sinó som més propers a ells.
1: A veure, a hores d'ara ningú se li escapa que... Està molt difícil trobar un pis de lloguer econòmic o de venda a Castelldefels, no?
2: Sí, correcte. La veritat és que cada mes estan pujant més i més els pisos. Mai se sap quan és el millor moment per comprar. El que sí que sabem és que ara és el millor moment per vendre, perquè tal com està la cosa... A més, tothom vol venir a viure a Castelldefels, el clima que tenim, la gastronomia... Crec que tots són punts positius pel nostre poble. I, clar, això també ho paga una mica els preus de lloguer... i de la vivenda.
1: Quin és el preu mitjà en aquests moments del lloguer o d'un habitatge de compra-venda?
2: De compra-venda, bueno, depenent de la zona també de Castelldefels, tenim el que és la zona de la platja, que els preus estan molt, molt alts, depenent, perquè, per exemple, tenim un estudi d'una sola habitació o un únic ambient de 30 metres que no té... res, i estem parlant de mínim 250.000 euros. Després tenim cases que ronden més d'un milió, llavors depèn una miqueta el que tu estiguis buscant.
1: I pel que fa al lloguer, quin és el preu mitjà en aquests moments?
2: Lloguer, com ben sabràs, no tenim, o sigui, no n'hi ha, hi ha moltes cases, sí. Però sí que és cert que mínim el que tenim a Castelldefels són 1.200, 1.300, i bueno, està molt complicat.
1: Estem parlant aquests preus d'un habitatge de quantes habitacions?
2: Un habitatge d'un... dos habitacions, tres habitacions, sent realistes. També amb la nova llei de l'habitatge també és cert que s'estan regulant molt els preus amb l'índex de lloguer i bueno, sembla que una miqueta s'estan ajustant els preus, però també és cert que no tothom els compleix. Llavors estem ahí una miqueta complicats.
1: Per què us heu ubicat aquí a la plaça Joan 23? Maria?
2: Bueno, un dels nostres punts forts de Castelldefels és la zona de Can Vinader i Vista Alegre. Crec que és una zona que està una miqueta, que no hi ha tant volum d'agències immobiliàries. És una zona peatonal, també és un punt, em sembla, molt fort i estem molt contents aquí d'estar amb els veïns i no sé, ens agrada molt.
1: Molt bé. Quin és el vostre horari d'atenció al client?
2: Estem de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8 i els dissabtes de 10 a 1.
1: Molt bé, doncs Maria, moltíssimes gràcies per rebre'ns i esperem que aquest negoci que ha obert fa pocs dies doncs es mantingui molt, molt, molt en el temps.
2: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment, bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs serveis immobiliaris Aura Home s'acaben d'instal·lar a la plaça Joan 23, número 1, al local 3. S'han obert fa pocs dies compra-venda d'habitatges i també de lloguer, encara que, com deia Maria, de lloguer doncs, no tenen en aquests moments, però sí de compra-venda.
3: Hay momentos...

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquesta setmana se celebra la cloenda de la mostra d'activitats extraescolars. L'Ajuntament ha impulsat aquest any un nou model d'activitats extraescolars amb més recursos econòmics, quotes reduïdes, un reforç específic per atendre la diversitat. Un dels aspectes claus d'aquests canvis ha estat l'aposta per la inclusió, amb més recursos per garantir que tots els infants puguin participar en les activitats extraescolars. I l'Ajuntament torna a organitzar un estiu més al programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva cinquena edició amb una variada proposta d'activitats per als joves de la ciutat. Té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. I l'Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'augment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. És tot de moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu. Moltes gràcies i fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
3: Digues, aviam si puc ajudar.
2: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
3: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
2: Encara que sigui l'alcalde?
1: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Així som, el magazín de Radio Castelldefels.

0: Doncs amb nosaltres, sota aquesta música que tenim tan bonica, de True Crimes, el subinspector de la policia local, Leo Piqué, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Ana.
0: Per parlar de seguretat. O d'inseguretat, no?
1: De tot una mica.
0: De tot una mica. Comencem, Leo, parlant les incidències que s'han produït aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana que per sort hem tingut incidències greus. És a dir, ha estat un cap de setmana que hem tingut o estem tenint moltíssima calor. Dissabte va ser tremendo, diumenge tremendo, avui també ho és. Recordem que és festa a Barcelona i alguns municipis, no hi ha classe i tenim el poble supercomplert de gent, la platja està a rebosar. I el que volia posar en valor és que, a pesar de la quantitat de visitants que hem tingut, perquè el dissabte i diumenge, recordem que la calor ens ha vingut un dia per l'altre i les ganes de sol i platja són tremendes, doncs hem tingut una saturació de platja tremenda, molta gent, molts visitants, i per la quantitat de gent que hem tingut, no hem tingut incidents que destacar. Simplement, jo ahir vaig treballar, concretament vaig estar de tarda també, i sí que és veritat que voldria fer un toc d'atenció, sobretot a un incident que estem veient repetidament, que crec que és salvable, que és una llàstima, no?, que la gent que ve a visitar-nos, que ve en cotxe a la platja, recordem que la capacitat de vehicles de la nostra platja és la que és, de vegades queda saturada, perquè quan ve tanta gent se'n satura, i són els incidents per estacionaments o per trànsit. Ahir per la tarda va haver-hi com 4 o 5 discussions greus, alguna fins i tot amb agressió, per tema de reservar estacionaments, de que estava jo antes, tu me l'has quitado, i la crispació acaba fent del que ha de ser un bon dia d'oci, d'esbarjo al nostre municipi, pot acabar amb un mal sabor de boca, al jutjat, amb lesions i amb un mal cos que no té per què passar. Per això m'agradaria demanar de la policia local, a tots els visitants i a tots els veïns de Castelldefels que van a la platja, que tinguin paciència, que els estressaments són els que són, que sobretot no val la pena passar un mal dia del que ha de ser bo, que acabi malament, perquè un estacionament me l'ha tret un o me l'ha tret l'altre, o era mi o era tuyo. I insisteixo, és un fenomen que ahir concretament van haver-hi com si usat cas que tinguin coneixements la policia, és a dir, que tinguessin que actuar. Imagineu-vos que van haver-hi que no vam actuar, ¿vale?, que no ens van requerir. Però en aquest cas, com a 6 incidents que se'ns va requerir per mediar i per intentar solucionar el problema, perquè alguns van arribar a les mans.
0: Bé, doncs, paciència a l'hora d'estacionar o plantejar-se l'utilitzar el transport públic, també.
1: Sí, evidentment, insisteixo, la platja nostra és una gran platja, la gent la valora moltíssim, tots els municipis veïns volen gaudir d'ella, però la capacitat de vehicles és la que és, no tenim més, vull dir, caben els que caben. I aquí sí que caldria entendre que quan arribem a la platja i veiem una cua a la sortida d'autopista de que ja estem aturats, és molt probable que en tota la platja no hi hagi estacionament. I poder, el més prudent seria agafar ja i buscar estacionament ja a un lloc més apartat, o deixar, si portem gent gran o nens, el que sigui, deixar-los a la platja i buscar un estacionament a un lloc apartat, perquè és probable que estigui desbordada. I són petites coses que poden fer que un dia acabi sent un dia molt xulo a la platja Castelldefels o pugui ser un mal record a la platja Castelldefels.
0: Aquesta és la diferència, per cert, que comentaves aquest cap de setmana llarg per a les persones que treballen a Barcelona, i en aquest sentit s'informava que han mort a les carreteres catalanes un total de 5 persones des de la Direcció General de Trànsit.
1: Sí, fixeu-vos, avui les dades a data d'avui són que hi ha 5 morts a Catalunya, evidentment a Castelldefels per sort no en té un cap, però jo crec que sí que, bueno, en què falta avui, que és l'operació Retorn, ha hagut molta mobilitat, o sigui, aquest calor que ens ha begut de sota, de cop i volta, ha provocat, doncs, que tothom vulguem gaudir del camp o la platja o el que sigui, sortir del pis, no? Ha sigut un hivern llarg, ha estat un hivern amb molt de vent, amb molta pluja, i n'hi ha ganes de sol, n'hi ha ganes de platja. I la mobilitat s'incrementa tremendament, ho veiem per les nostres carrers, no cal més que sortim una mica i veiem vehicles per tot arreu. La qual cosa, quan incrementa la mobilitat, incrementa el risc d'accident i incrementa el perill de ferits greus o de morts. Jo voldria, des de la policia local de Castelldefels, demanar una vegada més prudència al volant, sobretot destacar que estem detectant que la gent consumeix molt d'alcohol, segueix consumint molt d'alcohol, sobretot aquestes dades inicials, i tant a gent jove com a gent gran, recordar el risc que té l'alcohol o consum de substàncies al volant, i també recordar que la policia local de Castelldefels continuarem fent proves d'alcoholèmia i proves de control de droga per tal de vetllar per la seguretat de tots els nostres veïns i visitants.
0: En aquest sentit, el requeriment també de les escoles, feu habitualment controls en els autocars escolars?
1: Sí, ja fa molts anys que vam instaurar un protocol de seguretat, no?, per protegir els més vulnerables que els nostres fills o els nostres menors, no n'hi ha ningú. Doncs intentar, quan el col·legi ens ho demana, ho dic perquè ara ja venen dades, que el curs està molt avançat, no?, ha passat el curs quasi bé, i comencen les excursions, les sortides, no?, que tots ens recordem quan érem crios, les sortides que fèiem inolvidables, per cert. Sí. Doncs tots els col·legis fan aquestes sortides i ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar, doncs, fer aquest control de seguretat. No sol la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
0: De mateix vehicle,
1: evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica, o, per exemple, de l'estat de les rodes, no?, que no tinguin, agafin un autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors, no?
0: En el cas que trobeu, doncs, aquestes anomalies en el vehicle, l'atureu? No pot continuar fins que la resolgui?
1: Si un vehicle, Anna, per algun motiu detectem una anomalia greu, s'immobilitza d'immediat. D'igual forma que si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arriba a algun condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo, greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menor és lleu. Però, evidentment, en un risc greu s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complir les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixem sortir.
0: Doncs altres coses, com dèiem, de les incidències ocorregudes aquest cap de setmana, s'ha destacat, no?, que es va cremar una autocaravana.
1: Sí, se'ns va cremar una autocaravana al nostre terme. En principi pensem que va ser un incendi accidental i, bueno, no va haver-hi ferits ni va haver-hi danys greus a cap vivenda, més que l'autocaravana, no?, que se va cremar. I també, bueno, els incendis dels vehicles de vegades, doncs, no tenen per què ser provocats ni per ser negligència. De vegades, simplement, doncs, una bateria pot estar en males condicions i pot provocar aquesta ignició i a partir d'aquí, doncs, pot cremar totalment. També és veritat que és molt més freqüent a l'estiu que a l'hivern perquè les temperatures són molt més altes, no? Llavors, la capacitat que té d'ignició un vehicle, doncs, si està aturat al sol durant aquells dies que ja comença a fer calor fort, doncs, evidentment, amb una ignició lleu ja pot cremar totalment, no? Però insisteixo en que, bueno, és un fet aïllat. No patim, que no som un municipi que tinguem problemes amb incendi de vehicles, com d'altres sí que us pateixen, desgraciadament. No tenim un fenomen de cremar vehicles, se'ns pot cremar un vehicle de tant en tant, però pensem que no és intencionadament cap d'ells i creiem que l'autocaravana tampoc ho és.
0: Per cert, ara que parlem d'altres temperatures i d'incendis, precaució ja o comencen les campanyes per prevenir incendis. Aquí tenim una massa forestal important i sí, cal que estem a la precaució també en aquests moments.
1: Un any més, des d'aquell micròfon, aprofito per demanar a la ciutadania màxima prudència als boscos. Sembla que és un discurs ja molt habitual, que cada any estem amb un risc màxim, però és que aquest any també ho estem. Hem tingut un hivern molt plujós, una primavera molt plujosa, un hivern molt suau, per la qual cosa la vegetació ha pogut créixer en unes condicions molt, molt favorables. Tenim una quantitat de biomassa als nostres boscos més elevada que cap any. Aquesta biomassa ara mateix encara es manté, té un potencial de combustió tremendo, es manté encara amb unes condicions d'humitat hídriques relativament bones, encara no pateixen estrès hídric, però no perdem de vista que si aquestes condicions meteorològiques, és a dir, que estem passant a temperatures de 26, 27, 28 graus, perduren durant una setmana, doncs les condicions ja començaran a ser preocupants. Per això vull dir que una vegada més hem de ser capaços de protegir el nostre patrimoni forestal, màxima cura, màxima precaució, i intentar, doncs, que aquells boscos es puguem gaudir durant molts anys, nosaltres i la gent que quedi després.
0: Efectivament. Doncs moltíssimes gràcies, Leo Piqués, inspector de la policia local, per aquestes i altres informacions que ens has ofert avui. Que vagi molt bé la setmana.
1: A vosaltres, Anna, moltes gràcies.
0: Bon dia.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels.
0: Us hi esperem.
3: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: A to non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosidades a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
1: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Radio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
5: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels. Anna López.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 7.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a dilluns 25 de maig. Fem un repàs als principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El projecte Eslora clou el curs reforçant l'acompanyament personalitzat en la prevenció de l'abandonament escolar i demà comença la 20a edició de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa. El Parlem amb l'alcalde torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Castelldefels s'assuma un any més a la Setmana sense fum amb el lema Inhala la vida. Comencem l'informatiu. El projecte Eslora tanca una nova edició aquest final de curs consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
1: Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
0: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
1: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina, no? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no?
0: El regidor ha destacat que el projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa, tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana. Escoltem el regidor d'Educació.
1: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
0: En aquest sentit, el projecte Eslora aposta per una atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cada jove amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. I continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. La iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb els projectes com Eslora o STEAM. L'escoltem al regidor d'Educació, el Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
1: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs, puguin participar, no?
0: Més enllà de l'exhibició artística, la mostra vol posar en valor la tasca educativa i emocional que es desenvolupa durant el curs a través de les extraescolars. Entre els aspectes que es treballen hi ha la creativitat, la confiança, el treball en equip o la superació de la vergonya escènica. Escoltem el Ramon Amador com a regidor d'Educació.
1: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és, de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars, i avis i àvies, també, de fet, també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
0: En aquest sentit, la iniciativa comparteix objectius amb altres projectes educatius impulsats al municipi, com és Eslora, orientats a oferir acompanyament personalitzat i reforçar el desenvolupament personal dels joves a través d'experiències educatives adaptades a diferents necessitats i interessos. La nova edició del Parlem amb l'alcalde és dimecres 27 de maig a les 12 del migdia a l'Avinguda Màlaga amb el Pitort. Es presenta com un espai mensual de proximitat que té com a objectiu acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez, el cap de secció de comunicació i imatge.
2: Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera, només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania. Poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer, que moltes vegades doncs, no arriba al despatx. No? Per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directa, que és anar a l'estudi on es fa el directe, parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, de correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes sugerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
0: Durant la missió, els veïns i veïnes poden fer arribar les seves preguntes i inquietuds tant de manera presencial com per vies telemàtiques, facilitant així una comunicació oberta amb el consistori. Per telèfon també es poden fer arribar a través del número 93664-1752 als perfils municipals de les xarxes socials i també a l'adreça de correu electrònic parlemalcalde@castelldefels.org. Com és habitual, l'alcalde respondrà a qüestions d'actualitat municipal i atendrà directament les aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa, tot plegat en la cerca de trencar amb la distància que s'ha originat entre les figures institucionals i la ciutadania. Escoltem el cap de secció de comunicació i imatge, el Miguel Ángel Vázquez.
2: L'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació, perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li i si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar, si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar, si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir i fins i tot en alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent del que hi ha en l'actualitat, però, bueno, s'ha anat adaptant.
0: L'espai està conduït per la periodista Ana López de Ràdio Castelldefels i amb la participació de l'equip de comunicació digital. S'ha formulat així com a eina de comunicació pública i participació ciutadana. El programa es pot escoltar en directe aquí a Ràdio Castelldefels. També s'enregistra en vídeo i estarà disponible poc després al canal de YouTube de l'Ajuntament. També comentar que s'emet en directe a través de l'Instagram Live en el perfil oficial de l'Ajuntament. Castelldefels participa des d'avui 25 de maig en una nova edició de la Setmana Sense Fum, una campanya de sensibilització que es desenvolupa fins al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els riscos del consum del tabac i també els beneficis de no fumar o de deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fums i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, l'Anna Gil, ens explica que la programació a nivell local d'aquesta edició és molt més àmplia que la d'altres anys.
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores.
0: El lema d'aquesta edició és Inhala la vida, un missatge que vol promoure hàbits saludables i animar la població a prendre consciència dels efectes del tabaquisme sobre la salut individual i col·lectiva. La primera de les activitats a la ciutat serà demà 26 de maig a la plaça de l'Església. Escoltem a la tècnica de salut, l'Anna Gil.
3: Unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a doncs, poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius.
0: Un altre dels temes que es tractaran en el marc de la Setmana Sense Fum serà la importància del descans i la respiració durant el son, posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com són les apnees del son, que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
3: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon. Que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració. No?
0: I al vespre de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. I pel que fa a dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà també punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida dels fumadors. A més, al migdia es faran diverses activitats simultànies com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3 i una exhibició de sardanes. La programació també inclou el taller Kokedama Penjant, una proposta creativa per elaborar composicions amb plantes i fomentar el contacte amb la natura i el benestar emocional. Tot i això, l'activitat que es preveu més multitudinària de la jornada serà la caminada saludable programada durant el matí de dissabte, una iniciativa oberta a la ciutadania per promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludable. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
3: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La Setmana Sense Fum, recordem, està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya per Programa d'Atenció Primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de salut. L'Ajuntament manté actiu aquest 30 i 31 de maig el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges, en el que serà l'últim cap de setmana d'aquest reforç extraordinari impulsat durant el mes de maig per millorar la resposta davant possibles emergències. La mesura respon a l'augment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu i també afavorit per la millora de les condicions meteorològiques, busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
4: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica, pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria, bueno, pues, de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
0: El servei s'ha desplegat durant tots els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant possibles emergències i ha funcionat en horari de 12 a 6 de la tarda des del Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, el Club Nàutic, amb equips preparats per intervenir de manera ràpida i professional en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
4: Cal destacar una cosa, que és un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castells durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar, i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
0: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en total funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant el mes de maig i es fa una crida a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
4: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer incidència és en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
0: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint així els temps de resposta en situacions crítiques. I ara els esports.

0: Bon dia, Cristian. Estem a punt d'arribar doncs, al final de la temporada esportiva. Quins són els resultats esportius d'aquest cap de setmana?
1: Hola, molt bon dia. Mica en mica, doncs, estem arribant ja al final de temporada, resten poques competicions esportives i aquest cap de setmana hem tingut 6 enfrontaments dels nostres equips locals. Si haguéssim d'agafar els més destacats, segurament un dels titulars de la jornada és que no hi va haver remuntada a Can Vinader. L'esportiu Castelldefels no va poder remuntar el resultat de l'anada a la pista del Vilanova del Camí i ha sortit com a subcampió de Primera Catalana. L'equip de Marc Viscarri va perdre per 21-23 el dissabte a 8:15 de la tarda i bé, d'aquesta manera les castelldefalenques tancant la temporada sent subcampiones i recordem ja amb l'ascens de categoria Lliga Argent en la seva mà. Vilanova del Camí B, Cerdanyola i Castelldefels pugen de categoria la pròxima temporada en clau handbol femení. Un altre resultat a destacar d'aquest cap de setmana ha sigut el de la Unió Deportiva Vistalegre, que disputava la primera eliminatòria, el partit d'anada de la primera fase de promoció d'ascens a segona catalana, i l'equip blau va guanyar en la seva visita a la Unió Esportiva Camp Rodon per un resultat de 0-2. Van marcar Albert Sánchez i Manel Jiménez, i aquest resultat doncs, situa el Vistalegre pràcticament en peu i mig en la següent eliminatòria, que en cas de superar-la doncs, confirmaria el seu ascens de categoria. D'altra banda, també destaca una victòria al futbol sala, la del sènior masculí del futsal Castelldefels, que va superar 4-2 al Balaguer, i també derrotes com, per exemple, la del Castelldefels d'hoquei club femení, també la del sènior femení de futbol sala i també en clau Supercopa femenina, una de les grans novetats d'aquest cap de setmana. Ja no tan sols ha sigut la victòria del Castelldefels, que tanca la fase regular amb un triomf per 56-73 contra el Granollers, sinó que també coneixem la seu de la fase d'ascens. El Castelldefels disputarà la fase d'ascens a Cartagena, aquesta serà la seu d'aquesta segona fase, d'aquesta promoció, i també coneixem els rivals que hi tindrà per davant l'equip de Mònica Lázaro. El Castelldefels estarà un grup format pel Cartagena, que serà l'anfitrió, el Nemesis, que és un equip de Santander, i també la d'Areva, que és un conjunt de les Illes Canàries. Bé, bueno, aquesta setmana destacar que arriba la Key Cup aquí a Castelldefels, la Castelldefels International Cup, amb equips de categories inferiors de la talla del Barça, del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, i que aquesta tarda parlarem amb Carlos de Frutos, que és un gran amic nostre i també un dels organitzadors de la competició, doncs per conèixer una mica més en profunditat aquest nou projecte que esperem que impulsi el futbol local.
0: Esperem que així sigui. Sona molt bé, Cristian. Moltes gràcies doncs, per aquesta aportació amb els resultats esportius de cap de setmana.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies. Adeu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat a l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. El projecte Eslora clou el curs reforçant l'acompanyament personalitzat en la prevenció de l'abandonament escolar i demà comença la 20a edició de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa. Parlem amb l'alcalde Torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Castelldefels se suma un any més a la Setmana sense fum amb el lema Inhala la vida. Ara, ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: fons.
1: Avui volem posar el focus en una realitat sovint invisible, però molt present a moltes llars, la de les persones cuidadores no professionals. Parlem de famílies, parelles o persones de l'entorn proper que tenen cura de manera continuada, de persones en situació de dependència assumint una responsabilitat que sovint comporta una càrrega emocional i física important. Per conèixer millor aquesta realitat i també els recursos que s'ofereixen des del municipi, parlem amb la CAP de la Unitat Intermitja de Serveis Socials, la Susana Castillo, i amb la terapeuta Úrsula González, que condueix les sessions del GESAM del 2026. Amb elles descobrirem com funciona aquest grup, quines necessitats aborda i per què és tan important cuidar també a qui cuida. Molt bon dia, Susana Castillo i Úrsula.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Benvingudes. Us vull preguntar primerament què és l'espai de relació i suport per a les persones cuidadores no professionals i amb quin objectiu es va crear?
2: Doncs el GESAM és un grup, com bé diu el nom, que has explicat molt bé a la introducció, que pretén donar suport a aquelles persones que estan patint una situació de càrrega emocional, física, per fer el suport als seus familiars. Normalment són familiars que tenen una dependència en diferents graus. Llavors, aquesta iniciativa va començar fa molts anys amb la Diputació de Barcelona, que ofereix aquest recurs als municipis. L'Ajuntament de Castelldefels va començar en el seu moment a demanar aquest recurs i cap al 2023 vam decidir o vam veure la necessitat, perquè per part dels serveis socials, dels companys que treballen amb les famílies, que calia aquest suport, que des del despatx no es pot fer, i vam decidir començar a fer dues edicions l'any. Llavors, ara es fan aquests grups que normalment acostumen a ser entre 15 a 20 persones, que són 10 sessions per edició, i que treballen aquest suport entre els iguals. Seria això, no?
1: I quines necessitats vau detectar entre les persones cuidadores de la ciutat?
2: Desgast, sobrecàrrega, estrès, culpa, sobretot això, i sensació de soledat a vegades davant una situació que difícilment una persona que no ho hagi viscut pot entendre el que significa aquesta cura diària, 24 hores. Evidentment, tot depèn de la situació que estigui la persona a la que cuides, no? Però sí que era aquesta sensació de soledat i de desgast i a vegades de depressió. Llavors, aquests grups... Jo crec que aquesta hora i mitja setmanal, després la Úrsula ens explicarà millor, però sí que suposa aquesta trobada amb persones que t'entenen i que pots treballar algunes coses que, si no, a vegades no vols parlar amb altres persones, no? Que no ho han patit i no et sents tan entès.
1: Comentaves també una part de càrrega emocional de cuidar. Quins són els problemes més habituals que acostumen a explicar les persones cuidadores? Úrsula, què t'has trobat tu a les sessions?
3: Com bé deia la Susana, moltes vegades el que hi ha és molt l'esgotament a nivell emocional. La culpa també està molt present, no saber si s'està fent bé aquesta cura o no s'està fent bé, i molta soledat també, no saber a qui explicar-li tot això. Moltes vegades ho viuen ells però no li expliquen a ningú. No? I poder-se trobar en un grup amb qui poden expressar i compartir els ajuda molt.
1: I per què, podries posar algun exemple de per què és important que les persones tinguin aquest espai per parlar i també explicar el que s'hi passa?
3: Com et deia, moltes vegades no tenen amb què expressar, i quan es troben al grup moltes vegades veuen reflectit situacions que viuen ells, que tu en teràpia individual, per exemple, els pots explicar que passa sovint, fins que no s'hi troben allà amb persones que estan explicant exactament el que els passa amb ells, no són conscients de que realment allò que els està passant passa habitualment. No?
1: És tot un procés de compartir experiències, també.
3: Per una banda, se'ls dona eines. Cada sessió tractem algun tema per donar-los eines per poder cuidar millor a la persona a la que cuiden, però sobretot a ells mateixos. Però també és molt important la part de compartir les eines que es donen entre ells. No? Doncs jo ho he fet així, o a mi m'ha passat això. No? Moltes vegades això els ajuda molt també.
1: I quin és el teu paper com a psicòloga durant les sessions? Com és l'acompanyament?
3: Primer, hi ha un temps en què ells comparteixen com els hi ha anat la setmana, se'ls hi pot donar alguna pauta, escoltar-los, que també és molt important, validar el que estan sentint i donar-los eines, no? El que comentava. Cada sessió es tracta algun tema. Avui, per exemple, parlàvem de com gestionar les emocions. I en torn a això, jo els hi dono eines, els explico com funcionen les emocions i ells parlen de les situacions en què es troben i entre ells també s'ajuden. No? Moltes vegades és allò que jo pugui comentar, el que jo porti al grup, més les aportacions i les experiències personals de cadascú d'ells, que és una ajuda molt gran també.
1: Aquesta sessió ha estat sobre les emocions i en total quantes en teniu?
3: D'emocions?
1: De sessions. Quantes sessions?
3: 10 sessions són.
1: I quins altres temes tracteu a les sessions?
3: Podem tractar l'autocura, que és una cosa molt important pels cuidadors, no? Que entenguin també que ells primer s'han de cuidar per poder cuidar bé, que és una de les primeres coses que s'abandona quan es cuida una altra persona. Estan molt pendents de la persona que han de cuidar i s'obliden d'ells mateixos. Doncs aquesta seria una de les sessions, per exemple. El dol és, no? En el moment en què una persona a la que tu estimes està malalta, comences a fer un procés de dol. Doncs també es parla d'això, per exemple, avui les emocions, els recursos dels que poden demanar també, que també és molt important, no? La comunicació, el tema de demanar ajuda, tot això serien temes que s'han tractat o s'aniran tractant al llarg del grup.
1: Entenc que estan a l'esfera personal, com també el que comentes, no? En altres moments d'aquesta experiència.
3: Sí.
1: Què acostuma a passar quan persones que no es coneixen però viuen situacions similars comparteixen aquestes experiències?
3: Es va fent un vincle al llarg del grup. Hi ha vegades que ja a la primera sessió ja es comença a fer un vincle important. I com que comenten experiències que són molt personals, de seguida es fa un vincle que els ajuda molt. I de vegades, un cop ha passat el grup i ja s'ha acabat, hi ha vincles que es mantenen. Això depèn del grup, però sobretot fan un vincle efectiu que els ajuda.
1: I els perfils són molt diferents? O què us acostumeu a trobar? Imagino si són familiars o són parelles?
3: Poden ser fills, poden ser parelles, sobretot fills i parelles. I hi ha una gran diversitat. Hi ha diversitat en quant a la malaltia de la persona a la que cuiden. Pot ser més física, pot ser més emocional, cognitiva, depèn del diagnòstic. No? La persona a la que cuiden té diferències i també diferències personals en quant a la personalitat d'ells, les experiències que ells tenen cuidant i també el vincle que tenen amb la persona que cuiden. No? No és el mateix que sigui fill que sigui parella, però alhora tenen similituds també i també poden compartir aquest espai.
1: O sigui que encara que la malaltia o la situació sigui diferent, poden trobar punts en comú.
3: Correcte, sí, i troben punts en comú.
1: I, per exemple, què t'has trobat a les sessions?
3: Clar, el que ens trobem a les sessions és confidencial, no? Però sobretot això, el que et deia, diferències en quant al vincle que tenen, però també similituds. No?
1: I quines diferències hi pot haver entre cuidar una persona amb un grau 1 de dependència i fer-ho amb una persona d'un grau 2 o grau 3?
3: A mesura que la malaltia va avançant, si és que és una malaltia degenerativa, la persona a la que cuiden va tenint menys autonomia i més dependència, per tant, necessita molts més cuidados, molta més dedicació per part del cuidador i, per tant, es va desgastant més a nivell tant físic com emocional el cuidador.
1: I com els hi pot ajudar aquestes sessions, doncs, a fer aquest camí, no? que potser algú es troba en un grau de dependència, un cuidador, no? Té algú d'un grau de dependència 2 i potser el dia següent, no? Acaba amb un
3: grau
1: de 3.
3: El canvi és paulatí, no, normalment no és d'un dia per l'altre. moltes vegades durant les sessions del grup no es dona aquest canvi, no? Però sí que les experiències dels altres, no? Si jo tinc un familiar que està en grau 1, però en el grup hi ha una persona que està en grau 3, quan jo arribi a aquest grau 3 ja recordaré coses que s'han explicat en el grup i això ajuda també.
1: O sigui que no serveix només a la present, sinó cap al futur també.
2: Sí, sí, sí. Al final els perfils del grup, hi ha persones que, com diu l'Úrsula, no tothom està en la mateixa situació, ni tothom té la mateixa patologia, ni el grau de dependència. Al final, com les persones que estan ara incorporades al grup han sorgit a partir del treball de les treballadores socials que estan amb aquestes famílies, o bé perquè han anat al CAP i amb el seu metge o infermera han comentat aquesta situació. Llavors, al final, és un bé per part de quan el cuidador comença a dir: uau, estic en una situació i m'agradaria poder compartir això, o començo a sentir-me malament, parteix del propi usuari, parteix del treballador social que detecta. Llavors, clar, els perfils són diversos. De fet, ara sí que la gran majoria de persones que assisteixen als GSAM tenen persones a càrrec que són persones grans, però hi ha tot un grup de persones que estan detectant ara de cuidadors que són pares i mares de nens amb discapacitats. Llavors, aquest any que estem fent dos grups que farà la Úrsula i farem un tercer grup que encara no tenim data perquè depenem de la Diputació que ens oferirà un espai per dedicat més a progenitors que tenen a càrrec a menors, que tenen sent molt similar la dedicació. És molt diferent, perquè són nens petits, perquè tenen tota una evolució, perquè canvien molt ràpidament i perquè tenen altres necessitats. Llavors, aquest any hem apostat per això. I una altra cosa m'agradaria dir, vinculat amb això, perquè sí que és dintre des de Casa de Serveis Socials es vol fer molt treball comunitari, amb el GSAM hem començat, i també tenim paral·lelament el grup Nexes, que és un programa que el que intenta és treballar la soledat no desitjada en persones grans i vincular-les en activitats de la comunitat. Per què? Doncs és pel mateix, per vincular, per tenir la sensació de poder establir connexió amb altres persones que estan en la mateixa situació, per parlar i per fer activitats, no? Llavors, aquesta és l'aposta de Serveis Socials i de l'Ajuntament en aquests darrer any, sobretot, i és un programa al que tothom es pot adreçar perquè tenim uns díptics per la ciutat i cartells, un telèfon de contacte. Si hi ha persones que es troben en una situació de soledat no desitjada, poden trucar aquí i trobarem l'espai per poder parlar amb elles i veure com els hi podem ajudar. I amb el grup del GSAM, aquest grup ara ha començat, per tant ara ja no s'hi podria incorporar ningú, però sí que a l'octubre comença un altre. Llavors, tant adreçant-se a la seva infermera o metge capçalera o als serveis socials o a la pàgina web de serveis socials de l'Ajuntament, allà poden trobar la informació i com es pot accedir a fer la inscripció. M'agradaria poder dir que és veritat que aquest grup ara ja està tancat, però sí fer reforç en que aquests grups continuaran fent-se cada any.
1: I que en el futur també, no?, qui ens estigui escoltant, sí, doncs pot...
2: Sí, i de fet aquest ara no, però a l'octubre començarem un altre. Encara no tenim les dates tancades del tot, però a l'octubre començarà un altre que, segons que hi ha persones que escolten això, es veuen reflexades, ostres, m'agradaria poder ser i poder provar-ho i poder parlar d'aquesta situació que estic vivint, es poden adreçar o bé trucant a serveis socials o bé a la pàgina web o ja dic directament al metge de capçalera, a la infermera del seu CAP.
1: És interessant també, doncs, per a aquelles persones grans que potser tenen aquesta necessitat, no? També que puguin d'alguna manera connectar amb altres persones.
2: Sí, és molt important, perquè tots som éssers socials, necessitem relacionar-nos i poder tenir aquesta figura professional, que en aquest cas és una treballadora social, amb la qual pots parlar i dir: ostres, doncs m'agradaria poder connectar de nou, m'agradaria fer... se'n convida amb un grup que està treballant ja de manera quincenal i que connecta amb activitats que hi ha al municipi. A vegades el tema dels recursos que parlava, no tothom coneix els recursos, no tothom sap com pot... Ostres, és que veig persones que estan fent una sessió, però com puc anar, no? Llavors, és un sistema de poder oferir aquesta informació. I a nivell de recursos, la llei de dependència ofereix una sèrie de recursos, que això sí que s'hauria de parlar amb la treballadora social de referència, que s'hi pot informar molt millor, perquè tot té uns requisits, unes característiques, però existeix l'atenció domiciliària, la teleassistència, els centres de dia, centres residencials, reserves... És un món molt complex, el de la dependència, i llavors necessites a vegades això, demanar cita amb serveis socials, amb una treballadora social, i que et pugui informar segons el teu perfil, el grau i la situació de cadascú.
1: Està molt bé conèixer-ho, perquè és això, segons la situació que vivim, que pot canviar, no? Doncs saber que hi ha recursos per no fer totes les coses una persona sola, no?
2: Sí, és acompanyar. La tasca a vegades de serveis socials que més es desconeix és aquesta d'acompanyament a les famílies en una situació de molt estrès emocional, de molta por, de molta inseguretat i de no saber què em vindrà i com ho faré. I després, bueno, aquesta connexió amb el GSM et permet el que deia la Úrsula, no veure, ostres, és que això no sóc jo, no? És que hi ha més persones que estan en la meva situació i ajuda.
1: I tornant ara al GSM que comentaves, estic pensant en les persones que no s'identifiquen com a cuidadores però que en realitat sí que ho són. Penseu que pot existir aquest tipus de perfil, Susana o Úrsula?
3: Penso que la majoria són conscients de que són cuidadors, perquè cuidar implica moltes hores. Però sí que poden haver-hi cuidadors que poden no ser el cuidador principal, però que també fan tasques de cura. Normalment l'afectació emocional o la càrrega no és tanta, però també els hi pot afectar, no? Pues el que deia abans, aquest dol que s'ha de fer en el moment que hi ha un diagnòstic, el passant totes les persones que tenen un vincle amb aquella persona, no? Si és un pare, doncs tots els fills passaran el seu dol de manera diferent. Segurament un s'implica més que un altre en la cura del dia a dia. Això no vol dir que els altres no facin tasques de cura i poder no es consideren tan cuidadors. Això ja és més personal.
1: Depèn de cadascú també com s'identifiqui en aquell moment.
3: Però qui cuida 24 hores és molt conscient que és cuidador. Sí.
1: Perquè, clar, és que ha d'estar al seu costat cada dia.
3: Qui conviu o qui supervisa constantment és conscient.
1: I quines senyals poden indicar que una persona cuidadora està arribant a una situació d'esgotament?
3: La sensació de que ja no es pot més, no? Moltes vegades hi ha molta irritabilitat, no? De la sobrecàrrega emocional que hi ha. I sobretot això és la sensació de no poder, de no poder continuar, no? Tristesa, no? Es pot arribar a depressió, no? Si un no es cuida un mateix, està tota l'estona cuidant i cada vegada més carregat, pots arribar a una depressió. Per això és important, no? Aprendre a demanar ajuda, el que dèiem abans, no? De demanar ajuda o a altres familiars o dintre dels recursos comunitaris que hi hagin. O ajuda emocional, no? D'acudir a professionals, aquest acompanyament que deia la Susana.
1: La importància de detectar com se sent un mateix en aquell moment.
3: És molt important.
1: Quin consell donaries, no, per arribar a aquest punt d'autoanàlisi?
3: Que en el moment... primer tenir clar que un sol no pot. Jo penso que això és el més important, perquè moltes vegades la gent no és jo puc, jo ho haig de fer, i pensant així poques vegades es demana ajuda. Llavors, un sol no pot, perquè són moltes hores i és molt de

0: jo penso que ja passava abans i continua passant, no? Que de fet, en l'actualitat és molt difícil dedicar hores a cuidar, no? Perquè tens la teva feina, la teva família, els fills, la casa. Abans, quan hi havia dones que no treballaven i es dedicaven a la cura de la família, ara cada vegada això passa menys, o pot haver-hi una persona de la família potser que ho pot fer, però poc més, no? Llavors és més fàcil que una persona es trobi més sola.
1: I quins beneficis acostumen a detectar les persones que han participat en aquest tipus d'espais?
0: Primer, el fet de poder expressar ja és una ajuda, no? Poder expressar les emocions ajuda a sentir-se millor. És una manera de gestionar les emocions. Aprendre això, a reconèixer emocions, acceptar que ens hem de cuidar, perquè és una de les coses que els costa més als cuidadors, no? Ho senten com que si es dediquen temps amb ells estan sent egoistes, i fer aquest canvi de pensament ajuda també, no? En el moment en què et comences a cuidar et sents molt millor i pots cuidar millor també.
1: Un procés molt reflexiu pel que comentes.
0: Bueno, sí, és un aprenentatge. Al final el grup els ajuda a fer canvis a nivell de com ho estic plantejant, com penso, no? Com a fer canvis en el... moltes vegades fan un clic. De vegades aquest clic és la primera sessió, depèn de cada persona, de vegades necessiten més temps, però han de fer un clic per poder fer canvis i poder cuidar d'una altra manera i poder-se cuidar ells mateixos també.
1: I quin missatge donaríeu a una persona que cuida un familiar o una persona dependent i que potser pensa que ara mateix no necessita ajuda o que ho ha d'afrontar sola, com comentava la Úrsula? No, bueno, podeu contestar les dues realment.
2: Bueno, jo crec que després d'aquesta conversa tothom, almenys la sensació de dir si hi ha la possibilitat de poder provar-ho, perquè l'experiència que tenim de les altres sessions que s'han fet els darrers anys és que la gent ho valora sobre 9 sobre 10, perquè se senten còmodes, se senten escoltats, i és un espai de relax i és un espai de protegit. És un espai d'on allà es poden sentir que poden dir el que realment pensen, senten, perquè els altres els entendran perfectament. Llavors, sí que moltes persones ens diuen que voldrien continuar, no? I quan comença un altre grup que es voldrien incorporar-se. A vegades hem volgut rescatar alguna persona, però, clar, hi ha demanda. I bueno, perquè està estipulat que són 10 sessions per treballar coses molt concretes. Però jo els diria bueno, que parlin amb els seus referents a salut o a serveis socials i que puguin donar, si els hi truquem i els hi diem, escolta'm, vols participar? Comencem una edició, que es donin l'oportunitat de provar-ho i de sentir-se bé en un grup, perquè, com diu la Úrsula, acaba convertint-se en un grup de suport real, que a vegades d'aquí han sortit, anem a prendre un cafè perquè ara ens hem conegut i ens podem anar a prendre els divendres un cafè, o després de la sessió anem a fer coses, perquè això ha passat en els grups, i crea xarxa, crea suport, i bueno, és algo molt positiu.
0: De fet, el fet d'anar al grup ja és un primer pas d'autocura. En el moment en què decideixes anar a un grup de suport, t'estàs cuidant. Aquest ja seria un primer pas.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista. No sé si tu, Susana, vols destacar alguna cosa més, no? Perquè també comentàveu que teniu l'altre grup de...
2: Sí, bueno, el que he comentat abans era el programa Nexes, que, bueno, que és un grup que no és un grup que es trobi setmanalment en un grup d'aquest tipus de suport, sinó que és un programa que pretén arribar a aquelles persones que se senten soles, ja sigui que jo conec una persona que em l'agradaria o que veig que està molt sola i que potser necessita connectar-se amb la comunitat, o persones que ho sentin pròpiament, ostres, m'agradaria fer coses, conèixer gent, perquè estic molt sol, i aquest grup està funcionant, portem un any i mig, primer amb la Diputació, ara amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ens ha... amb a partir de la presentació d'un projecte ens ha subvencionat una part de la professional que està treballant, i és un programa molt xulo i que a partir d'una visita a domicili, d'una entrevista, es detecten la voluntat d'aquestes persones, els interessos, i a partir d'aquí poder connectar amb altres persones.

0: persones, amb entitats del municipi, les entitats del municipi s'hi han embolcat també amb aquest projecte i és un treball que estem fent poquet a poquet i creant un grup molt maco i animo les persones que sentin aquesta espurnada, ostres, igual jo voldria doncs, que truquin i que els hi acollirem.
1: Molt bé, doncs amb aquest missatge d'ànim, no? I també l'enhorabona per seguir en aquest camí, no? de crear comunitat. Ens acomiadem, moltes gràcies, recordem la cap d'unitat intermitja de serveis socials, la Susana Castillo, i la terapeuta Úrsula González.
0: Moltes gràcies a tots.
2: Gràcies.
1: Adéu, fins la propera.
3: A fons.
4: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Hola, molt bona nit, són les 9 i benvinguts al dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels, l'espai en el que anem a repassar, el que anem a comentar com ha estat aquest passat cap de setmana en l'àmbit esportiu a Castelldefels. Un cap de setmana del dissabte 23 i diumenge 24 en el qual hem tingut poca activitat esportiva. La d'avui és l'edició del dilluns dia 25 de maig del 2026. El meu nom és Cristian Cano, m'acompanya un dia més al Sebas des del SOP i ara sí que sí, comença el dilluns esportiu.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.

0: En el dia d'avui, el dilluns esportiu, anem a repassar en profunditat com han estat els partits del cap de setmana a Castelldefels. Un cap de setmana en el qual hem tingut diferents esports, com futbol, bàsquet, futbol sala, handbol, hoquei i herba, i a més, aquestes disciplines, en alguns casos, ens han deixat partits de màxima transcendència. Com per exemple va ser el de la Unió Deportiva Vistalegre, que va guanyar per 0-2 al camp del Camp Rodon en el partit d'anada de les eliminatòries de la fase d'ascens. A nivell negatiu, ho comentarem amb protagonistes, també cal destacar la derrota de l'Esportiu Castelldefels femení, que es proclama com a subcampió de Primera Catalana, va perdre contra el Vilanova del Camí B i d'aquesta manera tanca la temporada amb aquest subcampionat. Parlarem precisament amb el Marc Viscarri, que és un dels protagonistes d'aquest enfrontament, el tècnic del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels. Després continuarem amb més convidats, com pot ser l'Antoine Ribeiro, del CRUC, un CRUC que, recordem, el passat cap de setmana va guanyar la Copa Catalana Plata, i tancarem aquesta edició del dilluns esportiu amb Carlos de Frutos, organitzador de la KICAP Castelldefels, la Castelldefels International Cup, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana de divendres fins a diumenge. Un torneig amb equips de molt prestigi, des del Barça, al Madrid o al Paris Saint-Germain. Com un pavo real, bebé. La estrella del mar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
1: A ver si sirven de algo.
2: Caramelo de la boca.
3: Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Fuck el estilo. Fuck el stylist. Fuck el estilo.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs anem a començar el repàs de marcadors del cap de setmana obrint la carpeta del futbol. I és que aquest passat cap de setmana, dissabte a les 5 de la tarda, la Unió Deportiva Vistalegre va disputar el partit d'anada de la primera fase de la promoció d'ascens a segona catalana. El quadre blau va aconseguir un resultat molt valuós del camp de la Unió Esportiva Camp Rodon, que va ser de 0-2. Un enfrontament on, recordem, el Vistalegre doncs, es classificava aquesta fase d'ascens després de ser tercer de grup amb 61 punts, mentre el conjunt del Camp Rodon també va quedar tercer en el seu respectiu grup amb 66. Pel que va ser en si l'enfrontament, Albert Sánchez avançaria la Unió Deportiva Vistalegre al voltant del minut 10. Superada l'hora de partit, Manel Jiménez, el capità, signaria el 0-2 definitiu. Un resultat molt important pels interessos castelldefalencs, ja que el Vistalegre defensarà aquest avantatge de 2 gols al pròxim cap de setmana al partit de tornada que tindrà lloc al camp municipal de Can Vinader. Pel que fa a la resta de resultats finals que hem tingut en aquesta anada de la primera fase de la promoció d'ascens, tenim el Verdú Cercavins 1, Olímpic La Garriga 1, Camp Rodon 0, Vistalegre 2, Jesús i Maria 0, Sant Joanenc 0, Vilaseca B 2, Soses 1, Can Buixera 0, Avia 2, Deportivo Paraguay 2, Sant Genís Penitentes 1, Mas Pellicer 1, Sils 1, Canyelles 1, Tiana 2, Vallmoll 0, Bellcaire 1, el Masnou Abrera, que es va suspendre, de moment no hi ha data confirmada, per disputar aquest enfrontament, el Can Parellada 0, Unificació Santa Perpètua 1 i també el Bellavista Milan 2, Athletic Baix 2. O sigui que d'aquesta manera tenim pràcticament doncs, totes les eliminatòries obertes de cara al pròxim cap de setmana, de cara als partits de tornada i segurament el que millor ho té per estar a la següent fase és el Vistalegre, amb aquest resultat, insisteixo, de 0-2 a favor. Com comentava, diumenge vinent, a les 12, si no es canvia l'horari, es disputarà aquest partit de tornada entre el Vistalegre i el Camp Rodon. Cal dir que, en cas de superar aquesta eliminatòria, l'equip dirigit per Marcel Armengol encara tindria una nova fase. Tindria una nova eliminatòria d'anada i tornada i, en aquest cas, en cas de superar-la, doncs ja sí que es podria confirmar l'ascens i el retorn del Vistalegre a segona catalana.

l'Eubàsquet, victòria del bàsquet femení Castelldefels per 56-73 a la pista del Club Bàsquet Granollers. Aquest va ser l'últim partit de la Supercopa Femenina, almenys a nivell de fase regular. I és que el Castelldefels tanca la lliga regular d'aquesta manera amb un resultat positiu. Un Castelldefels que, recordem, ja era campió de lliga des de fa unes setmanes. D'aquesta manera, l'equip suma una victòria bastant contundent, ja que va ser clarament superior al llarg del transcurs del partit. El primer quart va ser favorable a l'equip de Mònica Lázaro per un parcial de 7-13 i el segon també va aconseguir un avantatge de 15 punts, 21-36, per marxar el temps de descans. A la represa, l'avantatge es va mantenir al marcador i el tercer quart finalitzaria amb un 44-58. Finalment, el Castelldefels aconseguiria la victòria per aquest 56-73 definitiu. Mayra Leiva va ser la jugadora més destacada del partit, amb 19 punts, 6 rebots, 4 recuperacions i 26 de valoració. Pel que fa a la resta de resultats que hem tingut aquesta última jornada de la fase regular de Supercopa, destacar el Cerdanyola 58, Roser 62, el Lleyec B 59, Tejaina Bàsquet 44, Grup Barna 94, Llafia 59, Espanyol 51, CC 70, Badruna Gràcia 53, Igualada 63, Granollers 56, Castelldefels 73 i el Tordera 58, Sant Adrià 66. En el cas de la B Premià, li va tocar descansar aquest passat cap de setmana. La classificació ja està tancada de manera confirmada amb el Castelldefels com a campió amb 54 punts i després un empat a 48 en la segona plaça entre Igualada i Grup Barna. Ja per sota, el quart classificat ha sigut el Camping Bianya-Roser amb 47 punts, igualat amb el Granollers. Ja per sota, 6è Premià, 46 punts, 7è Lleyec B amb 43, 8è Badruna Gràcia amb 42 punts, 9è Sant Adrià amb 42, 10è Cerdanyola amb 41, 40 pel CC en la 11a plaça, 12è Tordera amb 38 punts i els 3 per la cua són l'Espanyol amb 36 i el Llafia juntament amb el TGN Bàsquet amb 29 punts. D'aquesta manera, el Castelldefels està ja totalment centrat, mentalitzat, preparat de cara al que ve per davant, i és que recordem, ara arriba el moment de la veritat per les Liles, ja que disputaran a les pròximes setmanes la fase d'ascens. Una fase d'ascens que ja tenim seus, format i també equips confirmats de cara a les pròximes setmanes. Una de les seus serà la ciutat de Cartagena, on el Castelldefels disputarà aquesta promoció d'ascens. Cal dir que en aquestes dues seus, cadascuna tindrà dos grups formats per quatre equips. Estem parlant de 16 equips en total. En el cas del Castelldefels, els seus rivals seran el Cartagena, l'equip anfitrió, el Club Bàsquet Nemesis, l'equip de Santander i també la d'Areva B de les Illes Canàries. D'aquests 16 equips que disputaran la fase d'ascens, com he mencionat anteriorment, tan sols pujaran 6. El líder de cada grup i el segon millor classificat de cada seu.

0: Passem del món del bàsquetbol cap al futbol sala per parlar sobre el futsal Castelldefels. I és que el seu primer equip, el sènior masculí, l'X Buyer Team, va guanyar dissabte per la tarda per 4-2 a l'FS Balaguer. El duel va ser corresponent a la jornada número 30, la penúltima, del grup 2 de la tercera divisió nacional. L'equip del Carlos Romo afrontava el partit sense res en joc, ja que l'equip no pot pujar més posicions a la taula classificatòria. Un Castelldefels que, pel que fa als últims resultats, la dinàmica de les últimes setmanes cal dir que era i és molt positiva, ja que són 6 partits ja sense perdre amb 4 victòries i 2 empats. Pel que fa a l'equip rival, aquesta derrota doncs situa el Balaguer pràcticament entre l'espasa i la paret, ja que a falta d'un partit per tancar el curs 25-26, l'equip de Balaguer està confirmat o que baixarà o que disputarà el play-out de descens. Respecte al guió de partit de dissabte, cal dir que va començar malament pels interessos locals, ja que Oriol del Pau avançaria el Balaguer al minut 3 de partit. Arran del 0-1, Lenny Ramos capgiraria la situació amb gols al minut 6 i l'11. Néstor signaria el 3-1 al minut 21. Posteriorment, Pau Rosauro faria el 3-2 a favor del Balaguer i, finalment, de nou Lenny Ramos signaria el seu hat-trick particular i marcaria el 4-2 definitiu. Pel que fa a la resta de resultats que hem tingut aquesta jornada número 30 del grup 2 de la tercera divisió nacional, tenim l'Arrels 8, Andorra 1, Castelldefels 4, Balaguer 2, Sant Sadurní 4, Salou 5, Pardinyes 4, Atlètic Vilatorrada 7, Esparreguera 6, Parner Eixample 2, Sant Joan d'Espí 5, Futsal Vilomara 3, La Barca Monistrol 4, Frederic Mistral 4 i el Penyes Plugues 3, Tecnobit Alforja 4. Pel que fa a la classificació, el líder és el Sant Joan d'Espí, campió de la Lliga amb 72 punts, el segon Vilomara amb 65, 5 més que l'Esparreguera, que és el tercer, amb 60, i en la quarta plaça situem el Castelldefels amb 56 punts. Cinquè, el Forja, amb 51 punts, sisè, Arrels, amb 46, setè, Salou, queda amb 45 punts, Sant Sadurní, vuitè, amb 45, novè, Partner Eixample, amb 44, desè, Andorra, amb 36, 33 pel Frederic Mistral i 30 pel Futsal Atlètic Vilatorrada, que marca la permanència amb 30 punts. Ara mateix, el 13è, l'equip que disputaria el play-out és el Balaguer amb 26 punts i els 3 per la cua són la Barca Monistrol amb 23, Pardinyes amb 20 i el Penyes Plugues amb 14 punts. A la pròxima jornada, l'X Buyer Team disputarà el partit ajornat a la 19a jornada de competició, partit a casa, a Can Roca, entre el Castelldefels i el Partner Eixample, un rival que ja està salvat. Pel que fa a la categoria femenina, també hem de parlar sobre el sènior femení de, precisament, el futbol sala Castelldefels. Un sènior femení que, malauradament, doncs, acaba la temporada amb notícies negatives després de confirmar el seu descens el passat cap de setmana. En aquesta ocasió, les dirigides per Joel Vicedo van caure derrotades per 5-4 a la pista de l'Alzina. El maig va ser corresponent a la jornada número 16 del grup 2 de la primera divisió femenina. Com comentava, el Castelldefels afrontava el partit ja descendit, mentre l'Alzina és penúltim i també baixarà de categoria. Pel que va ser l'enfrontament en si, Neus Carbonell avançaria l'Alzina amb un gol en pròpia porteria al minut 9 de partit. Amb l'1-0 arribaria l'empat del quadre groc amb una diana de Geraldine Montoya al 14. Ràpidament, la Llavorrul faria el 2-1, però Lucía Noguera signaria un hat-trick per passar del 2-1 al 2-4 en qüestió de 8 minuts. Precisament, la trigolejadora del Castelldefels marcaria un gol en pròpia porteria per situar el 3-4 al marcador al minut 25 de partit. Al 26, de nou, la Llavorrul empataria amb el 4-4 i, finalment, al 34, Malena Aguilera marcaria el 5-4 definitiu. Una derrota del Castelldefels que tanca la temporada, doncs segurament de la pitjor manera possible, perdent contra un rival directe a la part baixa de la classificació. D'altra banda, i fent un petit parèntesi, cal dir que el CSR Castelldefels, que també disputa aquesta categoria, ja va jugar fa unes setmanes aquest partit ajornat on va guanyar per 2-1 el futsal com tal. I abans de tancar el futbol sala, hem de repassar els resultats i també la classificació d'aquesta última jornada de la primera divisió femenina catalana. CSR Castelldefels 2, Futsal Comtal 1, Palmasec 2, Jaco Montserrat 0, Sant Joan d'Espí 3, Cornellà 2, Molins 9, Alenyà 2, Alzina 5, Castelldefels 4, Mecano Viga Eixample B 1, APA Poblasec 2 i el Penyesplugues B 6, Solsona 0. Pel que fa a la classificació, el campió ha sigut el Molins 99 amb 71 punts, segon Penyesplugues B amb 64, tercer APA Poblasec amb 54, quart Mecano Viga Eixample B amb 53, CSR Castelldefels, cinquè amb 46 punts, sisè Futsal Comtal amb 39, setè Palmasec amb 37, empatat amb el Cornellà, novè Sant Joan d'Espí amb 32 punts, desè Solsona amb 29 i ha marcat la permanència el Jaco Montserrat amb 25. Els tres equips que baixen de categoria són Castelldefels, Alzina i Alenyà amb 21, 10 i 7 punts respectivament. A l'handbol, com a una de les notícies més destacades d'aquest passat cap de setmana a nivell esportiu al nostre municipi, doncs ha sigut el subcampionat de l'Esportiu Castelldefels femení. L'equip d'handbol femení va perdre per 21-23 en mans del Vilanova B el partit de tornada de la gran final de la fase d'ascens de Primera Catalana. D'aquesta manera, les dirigides per Marc Viscarri surten com a subcampiones de la competició, mentre les seves adversàries, el Vilanova del Camí, doncs s'emporta el títol cap a la comarca d'Anoia. Cal dir que les visitants, al llarg de l'eliminatòria, van ser superiors, van aprofitar sobretot el gran resultat del partit de nedar de 32-25 i aquest passat cap de setmana a Can Vinader van tancar la seva feina. D'aquesta manera, l'eliminatòria es tanca amb un resultat global de 46-56 a favor del Vilanova del Camí B. Pel que fa a nivell general, la lluita de l'ascens, cal dir que tots dos equips, ja des de fa unes setmanes, ja sabien que eren equips de Lliga Argent de cara a la pròxima temporada, ja que els dos finalistes pujaven de forma directa. Pel que fa a l'altre enfrontament de tercer i quart lloc, el que s'ha emportat el gat a l'aigua ha sigut el Garbí B de Palafrugell, que ha superat per 66-69 el Laietà Argentona. També cal afegir que el tercer equip que pujarà de categoria a Lliga Argent serà el Cerdanyola, que per la seva banda a les eliminatòries de consolació ha superat a la gran final el Molins de Rei i s'ha ficat d'aquesta manera en aquesta llista d'equips que pujaran de categoria. D'aquesta manera, com a final de temporada, confirmem el títol de Vilanova del Camí B, campió de Primera Catalana, i també els ascensos de Castelldefels i de Cerdanyola. I passem d'un equip que pujarà de categoria, com és l'Esportiu Castelldefels, cap un que malauradament baixarà. I és que hem de parlar sobre el primer equip, sobre el sènior femení del Castelldefels d'hoquei herba. Un Castelldefels hoquei club femení que va tancar la seva temporada aquest passat diumenge després de ser derrotat per 2-3 contra el Club Deportivo Terrassa. El duel es va disputar al camp municipal de Via Fèrrea i va ser corresponent a la jornada número 22, la última de la Lliga Iberdrola. El duel era important per les roxinegres perquè, tot i estar ja confirmat el seu descens, buscaven la seva primera victòria del curs. I què millor que buscar-la contra el penúltim classificat. Malauradament, el resultat va ser negatiu, va ser contrari i el Castelldefels acaba la temporada sense guanyar cap partit i també amb aquest descens bastant contundent. Florencia Belén avançaria a les agrenques al minut 10 de partit, però el Castelldefels reaccionaria molt bé i amb gols de Victòria Porcarucci i Anna Milla situaria el 2-1 al minut 36. Mònica López ràpidament tornaria a situar les taules amb el 2-2 i Paz Luisiana al 59 signaria el 2-3 final. D'aquesta manera, la jornada i també la temporada es tanca amb els següents marcadors. Club de Campo Villa de Madrid 3, Sardinero 0, Atlètic Terrassa 2, Real Club Polo 2, el Real Sociedad 1, Unión Deportiva Taburiente 1, Sanse Complutense 2, Tenis 1, Castelldefels 2, Terrassa 3 i el Club Egara 3, Júnior 4. Pel que fa a la classificació, el campió ha sigut el Club de Campo Villa de Madrid amb 57 punts, segon Sanse Complutense amb 53, tercer Atlètic Terrassa amb 46, quart Club Egara amb 45, cinquè el Júnior de Sant Cugat amb 42, el Polo, sisè amb 33 punts, setè la Real Sociedad Tenis amb 30, vuitè Taburiente amb 21, Real Societat, novè amb 19 punts, l'antepenúltim Sardinero amb 14, penúltim Club Deportivo Terrassa amb 11 punts i el cué, el Castelldefels, amb 3 punts. O sigui, ja està confirmat el Castelldefels que tornarà a la Divisió d'Honor B la pròxima temporada.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs anem a saludar el primer protagonista del dia en aquesta edició del Dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels. Saludem ja al Marc Viscarri, entrenador de l'Esportiu Castelldefels femení. Hola Marc, molt bones, què tal, com estàs?
2: Molt bé, aquí ja païnt la temporada.
1: Un final de temporada que malauradament ha sortit creu en aquesta final contra el Vilanova del Camí B. Malauradament no va poder ser possible la remuntada dissabte passat en un partit que va acabar 21-23 contra l'equip d'Igualada. Explica'ns una mica, míster, com va anar l'enfrontament.
2: Bueno, doncs nosaltres vam preparar el partit sabent que havíem de remuntar 7 gols, cosa que era difícil perquè Vilanova del Camí té un senyor A i de les 10 jugadores que venien 8 jugant amb el senyor A, que està dues categories per sobre. Tot i això, nosaltres el marcador no reflexa el viscut del partit. La primera part vam marxar guanyant 13-10, en moments anant guanyant de 4-5 gols, i la segona part, al minut 15, anàvem guanyant 19-13. O sigui, estàvem a 6 gols, un gol de la renta. El tema va ser que se'ns va haver-hi un moment que la seva portera va enllaçar 8 o 9 parades seguides i elles van marcar gol. I això va fer que del 19-13 es passés a un 19-17 i ja veient que el marcador que no arribàvem, doncs vam arriscar i ens va sortir malament.
1: Potser, Marc, aquesta experiència, aquesta veterania que tenien les jugadores de l'equip rival hagués marcat la diferència?
2: Probablement. Al final, tot té a veure amb categories superiors, a ritme superior, a una intensitat superior, i nosaltres ens estem adaptant poquet a poquet a aquest ritme i ens va jugar que al final, quan estàs jugant per sobre les teves possibilitats, hi ha un moment que comets errades, falles llançaments, prens males decisions, i aquesta va ser la diferència. Però analitzant el partit, nosaltres 45 minuts anàvem per sobre, o sigui, les jugadores van fer un treball esplèndid.
1: I què et sembla això, de que un equip pugui baixar jugadores del primer equip? No et sembla que és una mica adulterar la competició, per dir-ho d'alguna manera?
2: No, perquè al final són jugadores de fitxa del B, que com a l'A només té 4 jugadores, reforcen a l'A sempre. Però en principi són jugadores de fitxa del B. Parlant amb l'entrenador rival, ens comentava que l'any que ve, en comptes de tenir 2 equips, en tindrien un, perquè els havia passat això aquest any, hi havia hagut eleccions baixes i tot això havia provocat que la situació, que no era inicial, acabés la temporada, acabés la temporada així.
1: I quina valoració treus d'aquesta final?
2: Bona, a veure, nosaltres al final tenim el problema que el 80% de les jugadores tenen 18 anys i és el seu primer any sènior. Llavors, nosaltres vam anar a jugar a Vilanova del Camí. És veritat que una vegada assoleixes l'ascens, que era l'objectiu principal, la intensitat d'entrenaments baixa, la intensitat competitiva baixa, perquè ja s'ha assolit l'objectiu, i anem a jugar a Vilanova del Camí, que fem un mal partit, perquè ja sí que fem un mal partit, i fent un mal partit al minut 50, quan quedaven 10 minuts, anàvem perdent d'1. Fem un final molt dolent, i que és el que ens fa... Doncs els dos partits ha sigut el mateix. Hem competit durant 50 minuts i hem perdut els últims 10 minuts. I és perquè al final, quan jugues a una intensitat més alta, doncs costa mantenir-ho durant el temps. Però estic supercontent. O sigui, al final hem competit contra el millor equip de la categoria i ho parlàvem amb l'entrenador rival. I em deia, hòstia, és que l'havies tenit. Perquè elles tenien una portera que és molt, molt, molt bona, superior a la categoria i els últims 10 minuts ens va parar 4 penaltis i 3 o 4 llançaments, però jo estic supercontent amb el treball. A nivell defensiu, que el Vilanova del Camí al minut 40 portés 13 gols, és un factor molt important. I després, a nivell ofensiu, doncs tenim problemes, però bueno, el bo que tenim és que tenim molt marge de millora.
1: Entenc que ara mateix doncs, estareu ja primer mentalitzats en descansar, que ha sigut una temporada doncs, molt dura i molt treballada, i també amb un ull posat en el que ve per davant, que jo crec que, Marc, és molt il·lusionant el que té el Castelldefels la propera temporada.
2: Sí, al final, ara, mira, per exemple, avui no entrenem perquè els donem descans a les noies, però a partir de demà ja comencem a plantejar per l'any que ve. O sigui, al final parlem individualment amb les jugadores, saber què volen, les que segueixen, les que no, i una miqueta, doncs, ara que ja no tenim un objectiu competitiu, plantejar entrenaments per millorar tècnica individual, tàctica individual i tot el que no hem pogut treballar per l'exigència de la competició, doncs, tenim un mes per fer-ho ara, que ens anirà molt bé.
1: I què creus que us exigirà l'ascens de categoria? Què creus que haurà de millorar l'equip de cara al pròxim any?
2: Doncs, sobretot ritme de joc, perquè al final, ja ho hem vist a la final, que, bueno, que els partits, si nosaltres jugàvem a 45-50 possessions, ara els jugarem a 65-70 possessions perquè els equips corren molt més. El ritme de joc és més alt i després pues, intensitat defensiva. O sigui, al final és una categoria que ens costarà, però que competirem.
1: I quines creus que han sigut les claus de l'ascens?
2: Doncs les claus de l'ascens ha sigut la... Bueno, tu veus l'equip el dia 1 i l'últim partit i veus la intensitat, sobretot com han entès el joc que els hem proposat, el compromís que han tingut els entrenaments. És un cúmul de coses, però al final el mèrit és d'elles. Hem passat d'un equip que eren dos grups nous que no es coneixien a ser un grup únic i a nivell de vestuari s'ha notat molt.
1: I com s'han viscut, com has viscut aquestes últimes setmanes dins del club, perquè han sigut dies molt especials. Primer, amb l'ascens del sènior masculí, que el va confirmar doncs, fa unes setmanes, i també ara amb aquest ascens del femení, que tanca un any, no sé si dir, històric pels interessos de l'esportiu Castelldefels.
2: Sí, la veritat és que al final és un fruit del treball ben fet. Des que va entrar la nova junta ens ha ajudat moltíssim a nivell de mitjans i ens ha recolzat molt el dia a dia i al final tot és un resultat de 3-4 anys que el club està treballant en una direcció molt bona. Crec que no ens quedarem aquí, crec que al final cada cop anirem a més perquè estem buscant des de la base entrenadors en potencial i crec que estem en la línia bona com a club per anar assolint èxit.
1: Perquè des de l'inici de temporada esperaves que ara, a aquestes altures de curs, al mes de maig, pogués celebrar un doble ascens?
2: Era l'objectiu. Al final no ens amagàvem. És veritat que el sènior masculí portava 3 anys intentant-ho i ens havien quedat a les portes, però el sènior femení pujava una fornada de jugadores joves que viuen al club, que els agrada l'handbol i han fet canviar dinàmiques. Avui, a dia d'avui, les noies de 18 anys han sigut les que han fet canviar dinàmica les jugadores més veteranes. O sigui, al final, també hem de dir que la jugadora més veterana té 27 anys i en tenim una. O sigui, al final, tot és un reflex del dia a dia dels entrenaments. Si entrenes, competeixes, al final acaben donant resultat i és el fruit del masculí com del femení.
1: I l'última, Marc, això ho parlarem amb més profunditat el pròxim mes de juny, que farem balanç més general del que ha sigut la temporada, però a dia d'avui, així a bote pronto, quina nota li posaries al curs 25-26 de l'1 al 10?
2: Doncs li ficaria un 9. Un 10 no li puc ficar perquè no hem quedat primeres cap dels dos equips, però li ficaré una molt bona nota. És molt difícil pujar. Al final han pujat només dos equips i és molt difícil. I assolir-ho, al final, és molt complicat i li fico un excel·lent.
1: Doncs bé, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquesta edició del Dilluns Esportiu. Que tinguis una molt bona setmana, míster, i res, a continuar gaudint d'aquest ascens de categoria. Una abraçada.
2: Una abraçada, moltes gràcies per seguir-nos. Que vagi molt bé.
0: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Deixem de costat la carpeta de l'handbol per parlar amb més protagonistes de l'actualitat esportiva castelldefalenca i és que, com vam avançar ja la setmana passada, de cara a aquesta edició, l'edició del dia d'avui del Dilluns Esportiu, anàvem a parlar amb protagonistes del Castelldefels Rugby Union Club sobre el que va suposar aquest títol de la Copa Catalana. Tenim ja en directe a l'Antoine Ribeiro, entrenador del CRUC. Hola, Antoine, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Bueno, mister, sé que lo hice el lunes en privado, pero igualmente darte de nuevo la enhorabuena por este título, por esta Copa Catalana, que no sé si se te queda un poco de sensación agridulce. Por una parte, lo dulce de ganar un título, por supuesto, pero por otra, por el cómo, por todo lo que ha sucedido previamente.
3: Sí, bueno, me quedo con el dulce, porque al final todo el caos que ha podido suponer la organización y que el partido no se juegue en casa como tenía que ser, pues esto da un poco más aún de valor a este éxito. Grande victoria para el equipo. Y sí, me quedo con la parte esta porque esta reafirma este equipo, como tal. Porque muchos equipos ahora mismo, en este momento de la temporada, ya no son equipos, ya la gente no va a entrenar y nosotros seguimos estando juntos, seguimos cerrando bien esta temporada y los jugadores ya tienen la mente preparar la siguiente, que esto es un lujo.
1: Antes de hablar un poquito más en profundidad sobre lo sucedido la semana pasada, sobre todo ese viernes tan caótico a nivel de calendario y de federación, me gustaría preguntarte sobre el partido, sobre lo que fue esa final con Kimmich, que acabó con el resultado favorable al Krug de 21-26, que por lo que me has informado no estuviste porque te pilló fuera de Castelldefels. Igualmente me has comentado que hablaste con gente del cuerpo técnico. ¿Nos podrías hacer un poco de 5 céntimos de lo que fue el partido?
3: Sí, estaba Diego Pacheco, que entrena conmigo el equipo, y íbamos con mucha ilusión. Desafortunadamente yo no podía estar porque se supone que era el día de la semifinal y yo estaba para la final, y lo que me ha dicho es que el equipo contra el que jugábamos, que es el Kimmich, un equipo muy duro, lo hemos tenido 2 veces en la liga este año, las 2 veces hemos perdido por poco, pero siempre partidos muy reñidos, muy tensos, físicamente muy complicados, pues ahí íbamos a jugarles en su casa con unos cuantos lesionados, porque esto la temporada también te hace daño, y la verdad que acabamos yendo con 19 jugadores, que esto no es poco, y con muchísimas ganas. Y ahí, en el campo, es que, claro, Diego Pacheco me hacía un resumen diciendo, este jugó muy bien, este jugó increíble, y de todos me estaba hablando. Algunos incluso no han jugado en la posición que solían jugar y lo han hecho súper bien. Luego, sí que también me mencionó que Nahuel Gorriz había hecho un partido fuera de serie, que había marcado unas diferencias tremendas y marcando ensayos también.
1: Entiendo que esto para un entrenador debe ser un auténtico lujazo, ¿no? Que te hablen también de tus jugadores y hablar de que tienes un fondo de armario también muy, muy importante.
3: Sí, piensa que hemos empezado con 35 jugadores la temporada, viniendo de hace 2 años con 17, y que sea cual sea el fin de semana, lesiones o no, siempre tenemos un equipo muy competitivo y con muchas ganas de ganar en el campo que sea.
1: ¿Cómo valoras esta Copa Catalana Plata, Antoine?
3: Yo, es lo que te decía antes, yo lo valoro como un premio para este equipo que ha sabido trabajar toda la temporada y que sigue con la misma seriedad. Ahora diría que hasta la semana que viene. La semana que viene nos iremos de gira y ahí igual ya se respira otro aire. Pero es un equipo que de verdad da mucho gusto entrenar, muy competitivos, muy disciplinados y con esa chispa un poco de creatividad que marca la diferencia.
1: Y un campeonato que además lo has remarcado al principio, tiene un mérito tremendo por el contexto. Para la gente que se perdiese la edición del Dilluns Esportiu de la semana pasada, informamos a través de estos mismos micrófonos que la Copa se había adelantado una semana a lo habitual, ya que el pasado sábado 16 de mayo, en principio, estaba previsto que se jugasen las semifinales Krug-Seu y también el Barça-Kimmich. El viernes, de última hora, una serie de equipos, por decirlo de algún modo, se bajaron del barco. Esto dejó a Kimmich y al Castelldefels como únicos equipos en disputar el campeonato, y prácticamente la federación a contrarreloj decidió situar la final el mismo sábado, por decirlo de algún modo, de un día para otro. Pilló a muchos jugadores, a muchos equipos contrapié, también el Kimmich pidió jugar el partido como sede porque si no tampoco se presentaba y ahí accedisteis, jugasteis la final y la sacasteis adelante. ¿Tú cómo viviste toda esta situación, Antoine? Porque entiendo que para un entrenador que te cambien un formato de un día para otro, pues debe ser una grandísima sorpresa.
3: Lo es, y hay el tema también de jugadores. Muchos con trabajos que tienen que trabajar los sábados, pues habían decidido trabajar ese sábado para tener el siguiente libre para la posible final, y al final los echas de menos cuando los planes cambian. Pero es lo que te decía, al final o te puedes quejar o puedes arremangarte y decir, chicos, nunca nos lo van a poner fácil, no nos van a regalar nada, pero si quieren que vayamos ahí mañana y que sea en su campo, pues haremos que nos preparen un tercer tiempo mientras nosotros celebremos. Y así fue.
1: Porque claro, si no me equivoco, la sede de la Final Four era Pitort, era Castelldefels. Vosotros aquí también podríais haberos, no sé si haber puesto alguna especie de queja de no jugar en el campo del Químico, ¿no teníais otra opción?
3: Sí, se puede, pero entonces esto se alarga y según lo que tenía entendido, entonces ya no jugaríamos la final el 24 porque Kimmich no podía esa fecha, ya lo iban a llevar en fechas en junio, que tampoco nos interesa porque en realidad luego ya es el torneo 7 que hacemos en la playa y no tiene sentido alargarlo demasiado. Al final dices, ok, las circunstancias son adversas, pero lo vamos a remontar, no pasa nada.
1: Literalmente el típico dicho de contra todo y contra todos. Tuvisteis todo en contra y acabasteis levantando el título. Por otra parte, Antoine, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Porque es que yo no recuerdo una cosa similar a nivel de rugby, a nivel de Crook, en estos últimos años, en estas últimas temporadas.
3: No, es la primera vez que pasa y tampoco hemos ganado muy bien, pero tampoco quiero que se repita porque a nivel nervioso ha sido mucha comunicación en muy pocas horas y tener que moverlo todo ha sido complicado.
1: Y claro, comentabas que estabas fuera, mister. ¿Seguiste la final a través de algún sitio? ¿Te informaron una vez acabó el partido? ¿Cómo te enteraste de que el Crook era campeón?
3: Bueno, yo lo iba siguiendo casi minuto a minuto por WhatsApp con los que estaban en la banda. Y la verdad que cuando he visto la marca ya bastante clara a 5 minutos del final, empecé a respirar, pero también sé cómo somos. Y cuando he visto la marca final, porque acabamos encajando un ensayo en los últimos minutos, he dicho que menos mal que habíamos marcado diferencia. Porque, y luego he visto todos los vídeos de los chicos celebrando, súper contentos. Y de hecho, hoy, cuando se supone que tenemos entreno, en lugar de un entreno haremos un tercer tiempo todos juntos con el sub-18 para celebrar esta grande temporada y para ya empezar a pensar en la siguiente, en la gira y en cosas más festivas, vamos a decir.
1: Esto seguramente en el próximo mes de junio, en las próximas semanas lo comentaremos con más profundidad cuando hagamos balance más general de lo que ha sido esta temporada. Pero así a bote pronto y antes de cerrar por aquí la entrevista, Antoine, así muy rápido, ¿qué valoraciones haces de este curso 2025-2026 donde el equipo ha acabado sexto de forma bastante clara en Liga y se ha hecho con la Copa Catalana Plata?
3: Una valoración muy, muy, muy positiva. La verdad que entrábamos en esta temporada un poco en algo que desconocido, con mucha gente diciendo no estáis preparados para ese nivel, no tenéis equipo, no, y ha sido convencer a todos que sí, que lo íbamos a hacer, y el equipo ha respondido de una manera fenomenal y la verdad que me doy por muy muy feliz porque al final son los jugadores lo que hacen, tú los preparas lo mejor que puedes, pero una vez que empieza tú estás ahí fuera, tienes la sensación que diriges alguna cosa, pero son ellos quien mandan ahí ya e intentan utilizar las herramientas que has podido dar. Y cuando ves el resultado que se está produciendo en el campo, pues sí, te da mucho gusto y te da mucho gusto por ellos, porque realmente la idea es que ellos lo disfruten como yo lo he disfrutado en mi momento y de esto se trata.
1: Pues bien, Antoine, muchísimas gracias por pasarte este rato por el Dilluns Esportiu, que tengas una muy buena semana Y nada, ya en junio hacemos más balance general y conocemos también más voces de lo que ha sido esta temporada por parte del club. Un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias.
0: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després d'escoltar les impressions de l'Antoine Ribeiro sobre aquesta Copa Catalana Plata, hem de dedicar l'últim tram del programa per parlar sobre futbol. Anem a saludar el Carlos de Frutos, que en aquesta ocasió, un gran amic nostre, el Dilluns Esportiu, no anem a parlar amb ell sobre la Unió Esportiva Castelldefels. I és que el pròxim cap de setmana, el cap de setmana del dissabte 30 i del diumenge 31 de maig, tenim a Castelldefels un torneig de futbol, la Castelldefels International Cup. El Carlos és un dels organitzadors d'aquesta competició i anem a conèixer de la seva mà amb més profunditat el que suposa aquest torneig a la nostra localitat. Hola, Carlos, molt bones, què tal, com estàs?
4: Bones, què tal, molt bé.
1: Ahir vas passar-te per la matinal esportiva on vas parlar amb els companys, pels oients, si volen recuperar l'entrevista a la web de Ràdio Castelldefels, doncs escoltareu aquesta xarla amb el Carlos, segurament més llarga que la del dia d'avui, per si algú principalment la vol recuperar. La primera pregunta que et vull fer, Carlos, és molt simple. D'on surt, d'on neix aquesta idea de la KICAP, de la Castelldefels International Cup?
4: Doncs la Castelldefels International Cup és una idea sorgida entre diferents persones del món de futbol de Castelldefels i és un torneig de categoria prebenjamí en aquest cas de segon any, jugadors i jugadores, perquè està obert el tema als equips que vulguin portar, evidentment, també jugadores a les seves files, nascuts l'any 2012. I la pretensió del torneig des del minut 1 ha estat la de tenir el millor futbol prebenjamí possible aquí al nostre entorn, a la nostra ciutat. Se celebrarà a Pitort el cap de setmana del 29 al 31 de maig i formaran part del mateix bona part dels millors planters i dels millors equips prebenjamins tant a nivell català com fins i tot diria a nivell espanyol i amb alguna aparició estel·lar d'algun planter de fora d'Espanya que li donarà encara més qualitat al torneig.
1: Sí, perquè és que he estat mirant una mica el menú d'equips que tindrem el pròxim cap de setmana al nostre municipi i és brutal, Carlos? El Barça, equips també com el Madrid, el Paris Saint-Germain, si volem anar més enllà de les nostres fronteres, un roster d'equips, una llista molt interessant, la veritat.
4: Sí, molt interessant. La veritat que l'ideòleg d'aquest torneig és una persona molt, molt experimentada i que coneix molt bé els planters professionals, com és el Paco Revert, una persona molt vinculada al futbol local i molt coneguda a Castelldefels i una mica a partir de la seva experiència i a partir dels seus coneixements doncs hem pogut convèncer o hem proposat a algunes de les principals planters del món i a les línies del seu futbol per l'Anjamí la possibilitat de que vinguessin al torneig i n'hem estat capaços, no? Recordem que a part de Barça, Madrid i Paris Saint-Germain, com acabes de comentar, també vindrà el Betis, vindrà el València, vindrà el Llevant, el Levante, vindrà l'Espanyol, evidentment, vindrà el Girona i també vindrà l'Sporting de Braga, no? L'equip portuguès, que seran aquests una mica els caps de sèrie del torneig en els diferents grups. Recordem, un torneig de 32 equips amb 8 grups de 4 equips en fase or i fase plata.
1: A més, també hi haurà diferents clubs a nivell territorial, com pot ser el cas del Badalona, de l'Sporting Gavà, també la Unió Esportiva Rubí, com també estarà present, com no pot ser d'una altra manera, la Unió Esportiva Castelldefels. Carlos, sí, des també de l'organització... Sí.
4: Digues.
1: No, que t'anava a preguntar que des de l'organització, quina influència creieu que pot tenir primer pel club, pel Castelldefels, i també per la nostra ciutat?
4: Home, jo crec que serà una influència important, sobretot a nivell de visibilitat. I cal dir que això, quan hem parlat amb l'Ajuntament de Castelldefels, ha estat un dels punts clau, no? Perquè, bueno, Castelldefels no ha organitzat mai un gran torneig de futbol de cap categoria. Podem dir que estarà marcat en una instal·lació molt propera a la platja, que això sempre és un valor afegit, i més tenint en compte les alçades d'any en què ens trobem,

0: amb la seva principal línia d'aquesta edat. Són molt petits, són nens de 8 anys, nens i nenes, però evidentment ja són les primeres passes al món del futbol d'aquests jugadors que alguns o alguns poden arribar a ser estrelles del futbol o jugadors professionals de primer nivell. I sempre podrem dir que un dels primers llocs on van disputar un primer torneig d'alt nivell va ser Castelldefels.
1: Va ser una mica com en el torneig de bàsquet, que vam tenir fa unes setmanes, uns mesos, al Ciutat de Castelldefels, també amb equips de màxima referència a nivell territorial, estatal i fins i tot també a nivell continental. Precisament has comentat el tema de Pitort, que serà l'escenari d'aquesta competició, tenint altres estadis, altres camps a Castelldefels, com pot ser el cas de Canyars, casa de la Unió Esportiva Castelldefels, com també el camp municipal de Can Vinader, on juga el Vistalegre com el Can Roca. Entenc que, pel que has comentat, que s'escull el Camp Pitort per això, no? per la properitat que hi ha, per dir-ho d'alguna manera, amb la platja i també per la British School.
0: Sí, són un cúmul de factors, evidentment. Pitort, per la seva ubicació, és un lloc bastant còmode, en el sentit de que té la facilitat d'una gran estructura i d'una gran infraestructura, com és el British School of Barcelona, i a més, s'hi pot arribar bé, hi ha bons accessos, i no està malament, tenint en compte el context de Castelldefels, pel que fa al tema dels aparcaments, no? Perquè sempre és un dels cavalls de batalla de les instal·lacions locals. Això per una banda, i per l'altra, també cal dir que Can Vinader i Canyars són instal·lacions sobresaturades a nivell d'ocupació d'horaris, també aquest últim cap de setmana del mes de maig, i lògicament l'espai que oferia més opcions per poder-ho fer era Pitort. Va haver-hi un acord immediat amb el British, va haver-hi un acord immediat amb l'Ajuntament de Castelldefels i en aquesta primera edició, també amb aquesta idea de prova errada, no?, que sempre tenen les primeres edicions, creiem que Pitort és el lloc idoni. Després, a partir de la segona, i aquesta segona, que esperem que sí, evidentment, i de cara a futur, bueno, doncs ens plantejaríem d'altres opcions, evidentment, perquè bueno, la idea és segurament obrir una línia femenina del torneig i alguna cosa més.
1: Això ja serà de cara a un futur i ja obrirem, per dir-ho d'alguna manera, fronteres, que ara també et preguntaré. M'agradaria preguntar-te sobre el format de la competició, perquè he estat mirant, primer es comença amb una fase de grups, on hi ha diferents grups. I d'aquí, Carlos, em tens que explicar perquè hi ha com diferents fases d'eliminatòries. Fase or A, fase or B, fase plata. En què consta? D'on ha sorgit aquesta idea?
0: Bueno, és un format bastant habitual en els tornejos d'avui en dia, perquè, clar, la idea és que els equips juguin el major nombre de partits possibles, i no sigui el típic torneig d'abans, no?, que jugava tres partits i al carrer ja no juga més, no? Òbviament, un torneig de tres dies, el que es vol és que, lògicament, els millors de cada grup facin i lluitin pel títol, però després, els que no han pogut lluitar pel títol principal, lluitin pel títol secundari, no?, que per això s'estableix la fase plata, no?, la fase de consolació, que se li deia abans, no?, ara això ha canviat de nom i es diu fase plata, però el capdavall és això, no? És a dir, que els dos primers de cada grup lluitin per fer-se amb el títol a partir dels setzens de final i que els altres 16 equips doncs lluitin també amb encreuaments en la fase de consolació, fase plata, per aconseguir la victòria dels que no han pogut lluitar pel títol, que lògicament és una cosa bastant cara, entre cometes, ja que amb planters com els que es donaran cita al municipal de Pitort, no és fàcil estar entre els 16 primers, evidentment, no? Per tant, hi ha molt bon nivell. Podem dir que a banda d'aquests planters internacionals i d'aquests planters de primer nivell del futbol espanyol, també hi ha la major part dels millors planters del futbol català, i, evidentment, gaudirem. Seran tres dies de gaudir del futbol prebenjamí d'altíssim nivell aquí a Pitort.
1: Doncs bé, Carlos, ens estem quedant sense temps. Ja el pròxim cap de setmana et tornarem a preguntar, perquè també farem una mica del post, no?, del que ha suposat aquest Castelldefels International Cup.

0: Gràcies per passar-te, com sempre, que tinguis una molt bona setmana i desitjar-vos a tots, a tota la gent de l'organització, doncs la màxima sort possible de cara a aquest pròxim cap de setmana.
1: Moltíssimes gràcies a Ràdio Castelldefels pel suport i ens veiem a la FICAP.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs ja sí que sí, ho deixem per aquí amb aquesta conversa, amb aquestes paraules del Carlos de Frutos respecte a la Kickup del pròxim cap de setmana. Gràcies un dia més per escoltar-nos, que tingueu una molt bona setmana, salutacions com sempre als Sebas des del sub i fins la propera. Adeu-siau!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
9: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
10: Al 98.0 de la freqüència modulada.
9: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Bienvenidos al programa Espacios que Cuidan. En este programa hablaremos de la salud mental y daremos voz a diferentes asociaciones dedicadas a la salud mental. Yo soy Rosa Marimón, soy psicoterapeuta, tengo un máster en coaching y programación neurolingüística. Espacios que cuidan. Hola, bona nit a tothom. Avui tenim un convidat molt especial, uns convidats molt especials, el Jordi, que és educador social de les residències de salut mental de Llar Victòria i Can Pujador, i el Vicenç, que ens acompanya, que algú ens dirà. No? A mi m'agradaria que ens parlessis, Jordi, de la finalitat, que són unes residències exclusivament per salut mental. Aleshores, com es va crear? O sigui, qui ho va idear? Qui les va crear? Una mica la història, vamos, de lo que és.
1: Vale, pues qui va crear aquestes dues residències va ser la nostra directora, que es diu Paquita, i va decidir crear aquestes dues associacions. Bàsicament, nosaltres treballem amb trastorn mental greu. O sigui, normalment són psicòtics, encara que també tenim algun de depressió major i bipolar, però la majoria són esquizofrènics. Llavors, la creació d'aquesta residència és necessària bàsicament perquè no hi ha recursos específics residencials per a persones amb trastorn mental greu, perquè existeixen els pisos
0: tutelats, no?
1: Sí. I després existeixen, que ara ja s'està desinstitucionalitzant, però existeixen els hospitals. I llavors era com un pas entremig per a les persones que no estan tan bé, diguem, per estar a un pis, però tampoc estan tan greu com per estar a un hospital.
0: Sí, perquè, clar, les residències normals de gent gran no estan adaptades ni tenen els recursos.
1: No, i a més necessites, crec que grau 2 o grau 3 de dependència, o grau 1, perdó, i més de 65 normalment. Llavors, clar, si ets menor de 65, no pots entrar. Igualment, les residències tenen una llarga de gent gran.
0: Sí.
1: Tenen molta cua d'espera.
0: Sí. Ho sé. Aleshores, va crear això per la necessitat que es veia que no estava coberta, no? I ara aquí, n'hi ha una aquí, la Llar Victòria, que està aquí a Castelldefels, i després teniu la Can Pujador, que està a Sant Vicenç dels Horts.
1: Exacte.
0: No? Aleshores, això, em vau comentar que teníeu gent tutelada. Explica'ns als oients què és això de la gent tutelada.
1: Bàsicament són persones amb trastorn mental greu que, per X o per Y, hi ha... coses? Hi ha parts de la seva vida que no poden tractar de forma autònoma i tenen... o una fundació tutelar que s'encarrega de gestionar els diners, de gestionar X, o la família. I depèn del grau de dependència i de les necessitats que tingui, tenen més o menys autonomia les fundacions i ells.
0: Ja. Aleshores, a mi m'agradaria saber quines activitats feu perquè... amb aquest tipus de trastorns mentals, suposo que hi ha una mica més de dificultats per organitzar segons què, o ho feu, o és normal, o aneu al cinema, o quines activitats feu per millorar la vida dels residents?
1: Clar, depèn de la residència, ja la de Can Pujador és una mica més autònoma, però en general sí, les activitats es poden fer de forma normativa. Depèn també, no van tots, o sigui, intentem adaptar cada activitat a cada persona. Llavors, si igual un dia es va al cinema, qui pugui agafar el transport públic o qui pugui caminar, anem, i qui no pugui, no, i si no, mirem un altre dia de fer una cosa que ell, saps, la persona que no pot caminar tant, pugui fer. Igualment, també depèn no només de la mobilitat, per exemple, sinó també de l'interès. Hi ha gent que no li agrada anar al cine per... X o per I.
0: Sí, perquè no estan aficionats, no? O sigui...
1: No, igual no els agrada la música tan forta, la música de...
0: Sí, el soroll.
1: Sí, o que sigui tot tan fosc, ja depèn de cada persona. Llavors...
0: Sí, avui he portat el Vicenç aquí a la ràdio perquè li agrada molt la ràdio.
1: Sí.
0: Tu t'hi sents a gust? Estàs a Can Pujador, oi?
1: No, Victòria.
0: Victòria.
1: A totes les dues, no, de fet?
2: Sí.
0: Mira, veus, es sentirà la veu i t'agrada estar allà?
2: Sí, también.
0: Bueno.
1: Sí, la verdad es que el Vicente es una persona tímida. Ay, no sé si pot dir el nom.
0: Bueno, sí, sí, perquè no passa res. Aleshores, ho he comentat jo abans, però És, ja està. Sí. Bueno, aleshores, pues, o sigui, feu tot tipus d'activitats, feu coses sí, adaptades a cada, clar, a cada persona.
1: Fem diferents, hi ha activitats lúdiques, com pot ser pues, anar al cinema, anar a menjar, esmorzar, bueno, no esmorzar, no berenar, i hi ha temes, pues, també intentem fer alguna de mates, alguna de lectura, una mica de tot. Intentem tocar una mica tot perquè estigui tot bastant cobert. Encara que s'ha de dir que la principal funció de la residència no és fer activitats, però nosaltres però, bueno, intentem fer perquè, si no, és una vida molt sedentària, molt repetitiva i volem també una mica canviar.
0: Jo a Can Pujador no hi he estat, però aquí a la Llar Victòria és com un remanso de paz, per dir-ho d'una manera. És un lloc molt tranquil·let i que està molt bé, que allà tenen una terrasseta, sí, que poden fumar, poden prendre alguna cosa. Ho vaig veure que era un lloc molt agradable i molt tranquil.
1: Sí, també poden sortir de forma autònoma,
0: sí,
1: la majoria, hi ha alguns que no, i a Can Pujador igual. O sigui, Can Pujador és una miqueta més gran, però també tenen el seu espai per fumar, si volen, per prendre alguna cosa, tenim màquines de cafè o de Coca-Cola per si no poden sortir, o sigui, hi ha de tot.
0: Ah, molt bé. I em vau estar comentant que, clar, evidentment, això té que passar per uns processos que si en una residència tens que trigar 2 anys com a mínim per entrar-hi en aquí, suposo que n'hi haurà més llista d'espera o...
1: Bueno, és que crec que funciona una mica diferent. A nosaltres ens ve directament des de la Generalitat, vale, la gent que tenim. Llavors, si vols entrar a una residència de salut mental, has d'anar al CESMA i demanar-ho. I des del CESMA pues, ja gestionen si són pisos, residència de gent gran o residència de salut mental. Clar, el temps d'espera, pues, sí, jo crec que és més llarg perquè acostumen a viure més que a la residència de gent gran i no es mouen tant.
0: No, i a part que també n'hi ha menys. Perquè sí, aquí a Catalunya em vau comentar que per de vosaltres dos n'hi havia 2 o 3 més.
1: Sí, no, crec que no sé, hi ha molta més, la veritat.
0: No, perquè això és una necessitat que, clar, és vital per moltes famílies. Jo conec i sí que aniria molt bé a famílies pues, que tenen aquesta problemàtica i tindre un lloc així, perquè moltes vegades és molt dificultós a tindre persones amb aquest trastorn mental a dintre de la família, no?
1: Sí, totalment, sí, perquè a més en la família, sempre ho parlem, és més difícil posar límits, que és el que ells necessiten en molts casos. Llavors, és com que hi ha una extralimitació del que pots fer i tot s'agrava. No prens la medicació, i això si viuen amb gent. Si viuen sols ja... de control total. Bueno, depèn d'aquí i tal, però...
0: Sí, i jo, bueno, un cas no, però un altre cas sí que era que eren com molt permissius perquè els hi feia pena i eren molt permissius i no sabien marcar límits.
1: Exacte. Sempre passa. Això amb la família sempre passa. I sobretot també un problema que hi ha ara mateix és la gent jove. No tenen lloc, perquè la nostra residència sí que és de més 18, però normalment no ve gent de 18 perquè no s'adapta, perquè la gent és més gran.
0: Més gran.
1: Clar. Llavors... també és un tema que no hi ha residències ni espais suficients per a gent jove de salut mental més enllà dels pisos. Però com ja sabem, no tothom que té salut mental pot anar a un pis, no. I tampoc pot estar a un hospital. Perquè nosaltres tenim gent que ha estat 40 anys a l'hospital i no és el mateix que una residència. O sigui, no t'ensenyen, o almenys el que nosaltres hem vist, és que no t'ensenyen tant a portar la teva vida diària, a fer-te el llit, canviar la roba, i quan venen es nota molt perquè li hem d'anar dient... no, la roba s'ha de posar a rentar cada dia, no? Això no sé què.
0: Sí, perquè, clar, li fan tot. Jo conec un cas en particular, que és bastant proper, que, clar, es va veure ella molt, molt lligada amb la seva filla, que tenia un trastorn mental, i la mare, que ja estava... vull dir, ja tenia, estava molt delicada, era molt gran, i, clar, anava pues, molt, molt liada, perquè... no sabia, clar, quan no era una cosa era una altra, quan no era una part era una altra, no? Aleshores, i a mi m'agradaria que desestigmatiséssim una mica el tema de lo que és un trastorn mental greu a l'esquizofrènia, per exemple, perquè jo sap, hi ha diferents tipus i hi ha gent que potser amb medicació pot fer una vida pràcticament normal,
1: sí,
0: vale? Però hi ha gent... o no li encerten la medicació, o ni amb medicació pot fer una vida, però que són persones molt intel·ligents.
1: Sí, sí, és que una cosa no té a veure amb l'altra.
0: No, però que vull dir-te que no es pensin estem parlant perquè l'esquizofrènia es veu d'una manera a fora, però, vamos...
1: No, la majoria de gent podria fer una vida normal si s'acertés. El que passa és que, clar, al final és difícil a la llarga perquè es deteriora cognitivament, però igualment tenim gent superintel·ligent i sí, és que no té res a veure. Nosaltres, per exemple, no hem tingut quasi cap problema.
0: No, no, jo, bueno, un cas que et dic, que passava el llibre així i dic, no te'n pots enterar del que has llegit. Diu, sí, te l'explico. O sigui, algo increïble. I dius...
1: Sí, no, no, si és que al final sí que es relaciona aquestes, o sigui, aquests trastorns amb ser una persona menys qualificada, però no té res a veure. No. L'únic que, clar, has de tenir sí o sí un parón en moments concrets,
0: clar,
1: on l'enfermetat o el diagnòstic se brota. Però més enllà d'això, no tenim de tot. Ja és com tot arreu.
0: Sí,
1: hi ha
0: però
1: gent intel·ligent i gent que no.
0: Ui. Sí, però és que sembla mentida perquè es relaciona tot aquest tipus de trastorn, com el trastorn psicòtic, amb algú que és... Que tindrà menys intel·ligència, que igual que la bipolaritat... Bueno, la bipolaritat no tant. Però aquest trastorn psicòtic sí que es relaciona molt de que no, no tenen capacitats, no? I jo trobo que hi ha gent... Bueno, és el que dius, com a tot arreu. O sigui, n'hi ha de molt intel·ligents i n'hi ha de normalets, però que sí. no tenen res a veure, no? Aleshores, vosaltres quins casos us heu trobat allà a la residència, per exemple, que hagueu tingut que fer una mica més d'esforç i tal, perquè generalment, clar, també un dels estigmes d'aquests trastorns psicòtics és l'agressivitat, no? Però jo m'he trobat que no.
1: Pues no, la veritat que problemes d'agressivitat, bueno, pues... Com ja he dit, com tothom,
0: sí
1: que hi ha gent que és més agressiva que altra, però és que normalment no és ni tan sols pel trastorn psicòtic, sinó és per tema conductual.
0: Sí,
1: és un trastorn més conductual que no... Pues agressivitat hem trobat en alguns moments de que algú s'ha brotat i en aquell moment sí que es posa una mica més agressiu. Sí que recordo a una noia, és que era molt jove més, per la residència, que no volia estar allà. Nosaltres vam intentar moure-la, però clar, com ja hem dit, és difícil moure una persona a una altra residència, perquè no n'hi ha.
0: Ja, ja.
1: Llavors sí que va tenir un episodi més d'agressivitat, però res, perquè no volia estar allà, ella en su línia, i pues, va brotar una mica. Però és que en general no tenim pues, els problemes de cada dia, com si tinguessis quasi un fill. No, tienes que poner la ropa a lavar, no, tienes que hacer esto, cámbiate las sábanas, lo típic. Però no tenim problemes així supergreus. I els que hem trobat són tots conductuals.
0: Però...
1: Sí. Ho fan ja sabent que ho estan fent per provocar-te a tu aquesta sensació de por. Però no és pel trastorn psicòtic, és pel conductual.
0: Sí, perquè també es relaciona molt amb això. O sigui, amb esquizofrènia, violència, estat d'ànim alterat i tot. I la veritat és que a mi no m'agrada que estigmaticin les enfermetats mentals, perquè sembla que els hi posis una identificació a totes i no, primer, que no són totes iguals.
1: No, això està clar.
0: Vale? Ni cada persona és igual. I a més, pues, que tenen la imatge d'aquestes enfermetats mentals
1: també una mica de
0: com molt... que sí?
1: Sí, és una mica tot de pel·lícula. A vegades els hi dius i et diuen, ui, què tal? Com ho vas? Jo, bé. O sigui, no sé, és que jo ja ho veig com tan normal, en plan, no sé, són persones pues, que no saben autorregular, però ja està. Més enllà d'això, molta gent, de fet, ens falta com un pas intermig entre residència i pisos, perquè hi hauria gent que igual amb una mica d'esforç podria fins i tot sortir. Però bueno, és un tema superdifícil, molts diners, moltes ajudes...
0: Sí. Que ara no n'hi ha, d'això.
1: No, per això sí, és un tema supercomplicat, però per poder es podrien fer moltes coses. I no, la veritat, que els estereotips, pues, no, jo no m'he trobat encara a ningú. O sigui, sí que tenen les seves paranoies, òbviament.
0: Però qui no té.
1: Però, bueno, ja. Això a part, però bueno, normalment són fàcils de tractar. Eh?
0: Sí.
1: O sigui, molts ja saben... El problema és quan no saben que tenen un trastorn o ja. No l'accepten. Però més enllà d'això, pues, fàcil de tractar.
0: I d'alguna manera, ja per exemple, no sé, algun resident que ajudi amb altres, potser, que tenen menys, no sé, pues, independència?
1: Sí, de fet, sí. Tenim, a Llar Victòria tenim un que sempre, quan ve algú nou, intenta estar al seu costat, intenta ajudar-lo, que li fa el llit a no sé qui... Sí. O sigui, clar, és com sempre, hi ha persones pues, que ajuden més que altres, que els agrada més que altres, i bueno, hi ha persones que igual ajuden en una cosa i en una altra no. Tenim una que és super simpàtica, però a vegades amb nosaltres no està simpàtica, però entre ells es porten super bon rotllo. Bueno, a mi sí, és super simpàtica, però hi ha moments que li dius, cámbiate, no quiere, bueno, lo típic. Però després és super simpàtica, si li demanes ajuda, t'ajuda. O sigui...
0: I quina funció tens tu en allà exactament?
1: Pues és una mica de coordinar una mica les activitats, veure què es poden fer, i a la residència Victòria pues, també porto una mica la part de coordinació, metges... I
0: com, o sigui, un dia a dia a Can Pujador, a Llar Victòria, com el definiries? Com és?
1: Bueno, tu has dit tranquil, jo te diria que movido, la veritat. Perquè sí, però perquè és que des del principi has d'anar com a fer moltes coses... Llavors, primer pues, esmorzen, medicació, després fan... poden sortir, que tenen els seus diners, i després pues, fem activitat, dinem, fan siesta, sortim, i tornen a fer una activitat i ja a dormir, més o menys així. És molt resumit. En general, és, depèn del moment, és bastant tranquil, i depèn del moment, pues, evidentment, t'has de moure molt.
0: Us deixen veure la tele, Vicenç? Us deixa... Bueno... Menys mal, perquè si no li diríem alguna cosa al Jordi, eh?
1: Sí, sí, claro. Els encanta la tele, també.
0: Sí? Quins sí. Programes t'agraden?
2: Pues las documentales.
0: A mi també.
1: Sí, sí, és veritat que el Vicente no veu tant la tele, no?
2: No, però desde...
1: Desde fuera, sí. Perquè la sala és una mica petita, i llavors no caben tots. Però en general...
0: A mi m'agrada molt el Dickies, que fan molts documentals en allà a vegades. Sí, fan documentals de coses, no sé, mira, està molt bé. Llavors, és un canal, i l'altre dia, per exemple, van fer que estan els dilluns, m'agrada, perquè fan uns programes, que és del dilluns passat, què va ser? No, l'anterior va ser que si tot el que estava a la pel·lícula de la llista de Schindler, si era tot veritat, indagar una mica... Després van... Aquesta setmana ha sigut analitzar què és veritat, què és fantasia, què és no, del llibre del Dan Brown, El Código da Vinci... Coses d'aquestes m'agraden.
1: Sí, a mi, la veritat, jo també sóc una persona supercuriosa, m'agrada aprendre una mica de tot, també.
0: Sí, sí, sí. És que és el més... I amb ells tenen curiositats o...
1: Com depèn. Sempre, depèn. És que sí, hi ha alguns que són més curiosos, la veritat que es nota molt l'edat, també, quan és més jove, és més actiu, més tal, i quan ja ets més gran és una mica més tranquil, ja cognitivament es nota bastant.
0: Sí. Es anem perdent les neurones als nens, ja.
1: Sí,
0: o sigui que...
1: i a més es nota molt.
0: I la gent més jove que teniu o que heu tingut, aquesta noia, de quina edat era més o menys?
1: 34, crec que era.
0: Vale, i el més gran, ja deu anar 80...
1: Sí, pues sí, crec que 79.
0: Ah.
1: Diria que 79 o por ahí. No, no, tenim gent bastant gran que està bastant bé, la veritat.
0: Sí, sí, sí. No, jo dic perquè jo les persones que he conegut amb aquestes característiques pues, tenen 30 i alguna cosa. Però, bueno, són...
1: Bueno, amb 30, sí, s'acostuma a estar una mica enmig del brot, no? Una
0: sí.
1: Mica és on... Bueno, juntament amb l'adolescència, que crec que és on més es donen de brots psicòtics, aquesta adultes jove és on hi ha
0: Es desencadena sí. Una mica 18-20, oi?
1: Sí. Bueno, crec que fins i tot abans, eh? 16-14, sí. Jo crec que també hi ha bastants que els 14... Has de desencadenar tot.
0: A nosaltres, clar, ja també eren unes altres èpoques. Jo quan estava estudiant psicologia la vaig acabar fa 30 i pico d'anys.
1: dos dies.
0: Sí, jo sempre dic que quan jo vaig començar la psicologia, el DSM, que van treure el DSM-3, era el primer llibre de DSM-3 que no tenia l'homosexualitat com a enfermedad mental. Imagina quan fa...
1: Que anem ja pel 5 o pel 6, no? Crec.
0: El 5R, sí. Em sembla.
1: Sí, ja han passat uns quants.
0: Per això et dic. Aleshores, pues, sempre deien que es desenvolupava l'adolescència no temprana, saps? Sí. O sigui, més al final, 18-20. Però bueno, ara, avui en dia, tot s'adelanta.
1: Sí, podria ser. O sigui, igual 14 és molt jove, però jo crec que el 16 és una època on la gent acostuma ja bastant a desenvolupar-la.
0: Sí, no, perquè... És que és tot...
1: Bueno, i a més, és mig, no és genètic, però sí. O sigui, sí. No sé com s'explica, però hi ha tendència.
0: Hi ha una component genètica, sí. amb aquestes malalties, sí. Aleshores, clar, jo és el que he detectat, no? Que la... jo vaig fa molts anys que tinc una teoria, val? I al final, no és que sigui ninguna científica ni res, però del que vas veient a la vida, que l'adolescència ja amb 12 o 13 ja està. I acaba als 30 o 30 i pico.

0: canviant també amb el temps pel tema educatiu o el que sigui, i acaba molt més tard.
1: Sí, bueno, pel que jo he llegit, és una cosa que hauria d'haver passat sempre, perquè es veu que el servei no es finalitza de desenvolupar-se fins al 31.
0: Fins als 31, sí.
1: Llavors, clar, és... sí.
0: Sí, però vamos, abans dels 31 ja gairebé ja estava, tenies ja els fills de, 20, de 10, no?
1: Sí, sí, clar, és que això també ha canviat molt.
0: Madurava molt, ara no.
1: Sí.
0: Ara màxim que tens els 31 és un gos perquè no pots mantenir un fill.
1: Això és un altre tema, el tema econòmic, però bueno.
0: Aleshores, pues, jo crec que això, i l'altre dia és una cosa molt curiosa que tinc que consultar amb un neuropsiquiatra. Perquè he estat veient diversos comentaris de que la joventut avui en dia, a partir del 2010, s'ha detectat que el coeficient intel·lectual cada vegada és menor, perquè, un, tenen l'accés molt ràpid a les xarxes, o sigui que no tens que pensar, i la connexió neuronal no es regenera, ni dormen el suficient per regenerar-la, perquè estan amb les xarxes socials.
1: Bueno, i a més que no s'avorreixen, el TikTok és un input constant de...
0: Sí.
1: Bueno, sí, és un input constant, sí, que tampoc t'ajuda, no, perds concentració, que bueno, aquí també hi ha una mica de responsabilitat dels pares, que sí, deixen el telèfon i les xarxes als nens des de ben petits. Perquè jo m'he trobat a TikTok gent de 6 anys. Que dius? Clar, fent vídeos. O sigui, fent vídeos ells o elles a TikTok. Clar, si ja estàs fent vídeos, des de quina edat estàs veient ja això? De fet, crec que YouTube Kids ha prohibit els shorts, los cortos,
0: sí,
1: per
0: això, per sí, la immediatesa aquesta.
1: Clar, perquè els nens pues, es passaven mirant, i bueno, hi ha un altre tema amb els vídeos.
0: Pues, i això, tu creus que en certa manera, no, a lo millor té un trastorn tan com l'esquizofrènia, però una depressió major pot influenciar...
1: Sobretot diuen que hi ha ansietat. Sobretot trastorn d'ansietat. Sí, jo crec que, no sé si pot desenvolupar, però que hi haurà una problemàtica per l'autoconeixement i per... Bueno, jo crec que ja la meva generació el comença a tenir, però sí, les que venen des de petits amb això, ja increïble. Jo crec que sí. O sigui, no sé si trastorns majors greus, però...
0: Però no, trastorns de, diguem, depressió major, ansietat o coses d'aquestes, sí.
1: Bueno,
0: sí, depressions.
1: Depressions, sí. I ansietat jo crec que també, i conductual segur que també.
0: Sí, amb trastorns de la personalitat.
1: Sí.
0: N'hi hauran bastants.
1: Bueno, TCA.
0: Bueno, jo ho he detectat també amb pacients que estan afectats de trastorns de la personalitat.
1: Sí.
0: Però, bueno, simplement per les accions i perquè... A veure, jo també sóc... Els pares treballen, no hi ha una conciliació escola-família. Els pares treballen, els xavals extraescolars o al carrer, depèn de l'edat. I a vegades no es pot controlar segons quines coses, tindrem que...
1: No, però bueno, ojalà estiguéssim més al carrer, no també, a vegades.
0: Això també és veritat, perquè jo em vaig criar gairebé al carrer perquè van jugar amb el carrer.
1: Clar,
0: i ara no.
1: Sí, és que jo crec que també és el que toca una mica. Sí, no pots estar tot el dia al carrer ni sol, sempre acompanyat i amb els pares, però clar, és que és això, si no hi ha conciliació familiar...
0: No.
1: Si no et donen els diners, encara que un dels dos es volgués cada casa, igual no, perquè es queden sense casa.
0: Exacte.
1: Llavors, clar, és un tema,
0: és un tema complicat. És un tema complicat. Bueno, doncs, si et sembla, Jordi, ho deixem aquí. Us agraeixo molt tant a tu com al Vicenç, que al final hem aconseguit que parlés una mica.
1: Sí, perquè és tímid.
0: Perquè l'he posat en un compromís. Aleshores, us agraeixo molt tota la vostra col·laboració i que sapigueu pues, que estan a aquestes residències i que, bueno, que és una mica difícil accedir-hi, però bueno, que existeixen.
1: Sí.
0: Vale?
1: Sí, sobretot, i que tant de bo existissin més.
0: Exacte, exacte.
1: I per més edats. I...
0: Exacte, més edats. Bona nit a tothom. Espero que us hagi agradat el programa i fins la propera. Adéu.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a dilluns 25 de maig. Fem un repàs als principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El projecte Eslora clou el curs reforçant l'acompanyament personalitzat en la prevenció de l'abandonament escolar i demà comença la 20a edició de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa. El Parlem amb l'alcalde torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Castelldefels se suma un any més a la Setmana sense fum amb el lema Inhala la vida. Comencem l'informatiu. El projecte Eslora tanca una nova edició aquest final de curs consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, el Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
1: Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
0: El projecte ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i entitats del municipi, segons explica el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
1: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi, doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen, doncs, una mica la feina. No? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica també, tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no?
0: El regidor ha destacat que el projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa, tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana. Escoltem el regidor d'Educació.
1: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt, i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants, doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament. No? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació, doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No, no globalment, sinó més personalitzat.
0: En aquest sentit, el projecte Eslora aposta per una atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cada jove, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir l'abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. I continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. La iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb els projectes com Eslora o STEAM. L'escoltem al regidor d'Educació, el Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
1: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: Més enllà de l'exhibició artística, la mostra vol posar en valor la tasca educativa i emocional que es desenvolupa durant el curs a través de les extraescolars. Entre els aspectes que es treballen hi ha la creativitat, la confiança, el treball en equip o la superació de la vergonya escènica. Escoltem el Ramon Amador com a regidor d'Educació.
1: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguessin imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
0: En aquest sentit, la iniciativa comparteix objectius amb altres projectes educatius impulsats al municipi, com és Eslora, orientats a oferir acompanyament personalitzat i reforçar el desenvolupament personal dels joves a través d'experiències educatives adaptades a diferents necessitats i interessos. La nova edició del Parlem amb l'alcalde és dimecres 27 de maig a les 12 del migdia a l'Avinguda Màlaga amb el Pitort. Es presenta com un espai mensual de proximitat que té com a objectiu acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez, el cap de secció de comunicació i imatge.
2: Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera, només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania. Poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer, que moltes vegades doncs, no arriba al despatx. Per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directa, que és anar a l'estudi on es fa el directe, parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, de correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes sugerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
0: Durant l'emissió, els veïns i veïnes poden fer arribar les seves preguntes i inquietuds tant de manera presencial com per vies telemàtiques, facilitant així una comunicació oberta amb el consistori. Per telèfon també es poden fer arribar a través del número 93664-1752 als perfils municipals de les xarxes socials i també a l'adreça de correu electrònic parlemalcalde@castelldefels.org. Com és habitual, l'alcalde respondrà a qüestions d'actualitat municipal i atendrà directament les aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa, tot plegat en la cerca de trencar amb la distància que s'ha originat entre les figures institucionals i la ciutadania. Escoltem el cap de secció de comunicació i imatge, el Miguel Ángel Vázquez.
2: L'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació, perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li i si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar, si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar, si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir i fins i tot en alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent al que hi ha en l'actualitat, però, bueno, s'ha anat adaptant.
0: L'espai està conduït per la periodista Ana López de Ràdio Castelldefels i amb la participació de l'equip de comunicació digital. S'ha formulat així com a eina de comunicació pública i participació ciutadana. El programa es pot escoltar en directe aquí a Ràdio Castelldefels, també s'enregistra en vídeo i estarà disponible poc després al canal de YouTube de l'Ajuntament. També comentar que s'emet en directe a través de l'Instagram Live en el perfil oficial de l'Ajuntament. Castelldefels participa des d'avui 25 de maig en una nova edició de la Setmana Sense Fum, una campanya de sensibilització que es desenvolupa fins al 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els riscos del consum del tabac i també els beneficis de no fumar o de deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fums i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, l'Anna Gil, ens explica que la programació a nivell local d'aquesta edició és molt més àmplia que la d'altres anys.
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores.
0: El lema d'aquesta edició és Inhala Vida, un missatge que vol promoure hàbits saludables i animar la població a prendre consciència dels efectes del tabaquisme sobre la salut individual i col·lectiva. La primera de les activitats a la ciutat serà demà 26 de maig a la plaça de l'Església. Escoltem a la tècnica de salut, l'Anna Gil.
3: Unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a doncs, poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius.
0: Un altre dels temes que es tractaran en el marc de la Setmana Sense Fum serà la importància del descans i la respiració durant el son, posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com són les apnees del son, que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
3: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon. Que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no?
0: I al vespre de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. I pel que fa a dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà també punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida dels fumadors. A més, al migdia es faran diverses activitats simultànies com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3 i una exhibició de sardanes. La programació també inclou el taller Kokedama Penjant, una proposta creativa per elaborar composicions amb plantes i fomentar el contacte amb la natura i el benestar emocional. Tot i això, l'activitat que es preveu més multitudinària de la jornada serà la caminada saludable programada durant el matí de dissabte, una iniciativa oberta a la ciutadania per promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludable. Escoltem a l'Anna Gil, la tècnica de salut.
3: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dari Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ. O sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La Setmana Sense Fum, recordem, està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya per Programa d'Atenció Primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de salut. L'Ajuntament manté actiu aquest 30 i 31 de maig el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges, en el que serà l'últim cap de setmana d'aquest reforç extraordinari impulsat durant el mes de maig per millorar la resposta davant possibles emergències. La mesura respon a l'augment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu i també, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques, busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
4: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica, pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria, bueno, de quatre socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
0: El servei s'ha desplegat durant tots els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant possibles emergències i ha funcionat en horari de 12 a 6 de la tarda des del Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, el Club Nàutic, amb equips preparats per intervenir de manera ràpida i professional en cas d'emergència. Escoltem el tècnic de Protecció Civil, el Joan Álvarez, que ens explica què caracteritza aquest dispositiu.
4: Cal destacar una cosa, que és... És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castell durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos de

0: NIC de Protecció Civil, el Joan Álvarez.
1: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenen que fer incidències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
0: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint així els temps de resposta en situacions crítiques. I ara els esports.

0: Bon dia, Cristian. Estem a punt d'arribar doncs, al final de la temporada esportiva. Quins són els resultats esportius d'aquest cap de setmana?
1: Hola, molt bon dia. Mica en mica, doncs, estem arribant ja al final de temporada, resten poques competicions esportives i aquest cap de setmana hem tingut 6 enfrontaments dels nostres equips locals. Si haguéssim d'agafar els més destacats, segurament un dels titulars de la jornada és que no hi va haver remuntada a Can Vinader. L'esportiu Castelldefels no va poder remuntar el resultat de l'anada a la pista del Vilanova del Camí i ha sortit com a subcampió de Primera Catalana. L'equip de Marc Viscarri va perdre per 21-23 el dissabte a 8:15 de la tarda i bé, d'aquesta manera les castelldefalenques tancant la temporada sent subcampiones i recordem ja amb l'ascens de categoria Lliga Argent en la seva mà. Vilanova del Camí B, Cerdanyola i Castelldefels pugen de categoria la pròxima temporada en clau handbol femení. Un altre resultat a destacar d'aquest cap de setmana ha sigut el de la Unió Deportiva Vistalegre, que disputava la primera eliminatòria, el partit d'anada de la primera fase de promoció d'ascens a segona catalana, i l'equip blau va guanyar en la seva visita a la Unió Esportiva Camp Rodon per un resultat de 0-2. Van marcar Albert Sánchez i Manel Jiménez, i aquest resultat doncs, situa el Vistalegre pràcticament en peu i mig en la següent eliminatòria, que en cas de superar-la doncs, confirmaria el seu ascens de categoria. D'altra banda, també destaca una victòria al futbol sala, la del sènior masculí del futsal Castelldefels, que va superar 4-2 al Balaguer, i també derrotes com, per exemple, la del Castelldefels d'hoquei club femení, també la del sènior femení de futbol sala i també en clau Supercopa femenina, una de les grans novetats d'aquest cap de setmana. Ja no tan sols ha sigut la victòria del Castelldefels, que tanca la fase regular amb un triomf per 56-73 contra el Granollers, sinó que també coneixem la seu de la fase d'ascens. El Castelldefels disputarà la fase d'ascens a Cartagena, aquesta serà la seu d'aquesta segona fase, d'aquesta promoció, i també coneixem els rivals que hi tindrà per davant l'equip de Mònica Lázaro. El Castelldefels estarà un grup format pel Cartagena, que serà l'anfitrió, el Nemesis, que és un equip de Santander, i també la Dareva, que és un conjunt de les Illes Canàries. Bé, bueno, aquesta setmana destacar que arriba la KICAP aquí a Castelldefels, la Castelldefels International Cup, amb equips de categories inferiors de la talla del Barça, del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, i que aquesta tarda parlarem amb Carlos de Frutos, que és un gran amic nostre i també un dels organitzadors de la competició, doncs per conèixer una mica més en profunditat aquest nou projecte que esperem que impulsi el futbol local.
0: Esperem que així sigui. Sona molt bé, Cristian. Moltes gràcies doncs, per aquesta aportació amb els resultats esportius del cap de setmana.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies. Adeu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat a l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. El projecte Eslora clou el curs reforçant l'acompanyament personalitzat en la prevenció de l'abandonament escolar i demà comença la 20a edició de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa. Parlem amb l'alcalde, torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Castelldefels se suma un any més a la Setmana sense fum amb el lema Inhala vida. Ara, ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia. Primer de l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels. L'Ajuntament entra així al top 10 dels municipis catalans amb més de 50.000 habitants més destacats en transformació digital i govern obert, segons els indicadors oficials de l'Administració Oberta de Catalunya. La ciutat va reunir el passat cap de setmana a l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat va reunir representants de més de 370 municipis de tot l'estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorant la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza una semana más, Castelldefels, així som. En el programa de hoy sabremos los contenidos del programa de viajes desde a casa, viajando por las ondas, que llegará a las 8. Después de un esportivo con los resultados y las entrevistas protagonistas del pasado fin de semana de los clubes esportivos deportivos de la ciudad. Semana sense fum, aquesta setmana l'Anna Gil, tècnica de salut, ens parlarà les activitats que l'Ajuntament ha implementat, ha organitzat amb la col·laboració dels ambulatoris de la ciutat. Leo Piqué, sotinspector de la policia local, ens parlarà de les incidències que ha hagut en matèria de seguretat el passat cap de setmana, i Jaume Graus, biòleg, ens parlarà d'una proposta de parc natural Agràril. Serà la xerrada de la Rogeta, la que va passar el passat dijous, i recordarem quins eren els principals arguments d'en Jaume Grau, com dèiem, biòleg i activista pel medi ambient. En el Coffee d'avui som, com cada dilluns, en aquest cas ens visitarà Ramon Amador, regidor d'Educació i també regidor de Pau i Solidaritat per aquesta formació a l'Ajuntament. I acabarem de parlar d'un dels esdeveniments, per mi, més bonics de la primavera, Sant Ponç, amb la regidora de Comerç, Marci Filia. Comencem, welcome.
1: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Doncs parlem ara, efectivament, amb el Cristian Cano, el conductor de Dilluns Esportiu. Molt bon dia, Cristian.
1: Hola, Anna, molt bon dia.
0: Com hem anat el cap de setmana pels equips de Castelldefels?
1: Doncs bé, com hem comentat prèviament, fa una estona amb la Patrícia, ha sigut un cap de setmana amb menys activitat de l'habitual, ja que mica en mica doncs, estem ja encarant el tram final de temporada. Hem tingut 6 partits en total, on hem de destacar doncs, 3 victòries i també 3 derrotes. Pel que fa a victòries, jo destacaria la de la Unió Deportiva Vistalegre, que va guanyar per 0-2 al camp del Camp Rodon, el partit d'anada de la fase d'ascens, una eliminatòria que es tancarà diumenge vinent a Can Vinader, i on el Vistalegre doncs, continuarà lluitant i somiant amb l'ascens de categoria per tornar a segona catalana, i també victòria del sènior masculí de l'equip de futbol sala del futsal Castelldefels, com també del bàsquet femení Castelldefels. Pel que fa a derrotes, segurament la més dolorosa o la més destacada és la de l'esportiu Castelldefels. El sènior femení, recordem que tancava la temporada dissabte passat per la tarda, era el partit de tornada de la final de primera catalana, i hi havia res més i res menys que un títol en joc. Malauradament, el Castelldefels no va poder capgirar el resultat contrari de l'anada i va perdre aquest partit per 21-23. Un Castelldefels que serà de Lliga Argent la pròxima temporada, això és el més important, però que, malauradament, ha acabat com a subcampió de primera catalana. Després, també derrotes del Castelldefels d'hoquei herba femení, com també de l'equip de futbol sala femení.
0: Molt bé, doncs entrevistes avui, aquesta nit, el Dilluns Esportiu, a les 9 de la nit amb els protagonistes, no, Cristian?
1: Sí, sí, com sempre, parlarem amb diferents protagonistes, a veure si podem parlar amb el Marc Viscarri per fer un balanç una mica general del que ha sigut aquesta final i també la temporada de l'Esportiu Castelldefels femení. També parlarem, per cert, amb Carlos de Frutos, ja que aquesta setmana és la KICAP, la Castelldefels International Cup, i des del meu punt de vista doncs, és un esdeveniment que pot donar un valor molt superior al futbol local, al futbol castelldefelenc. La KICAP tindrà lloc divendres vinent fins a diumenge i tindrem equips de la talla del Barça, del Madrid, del Paris Saint-Germain, segurament amb promeses que en un futur doncs, estaran disputant futbol d'elit. I a veure, també parlarem amb més protagonistes. Ja com vam avançar la setmana passada, havíem de parlar amb l'Antoine Ribeiro del Castelldefels de rugbi, del Cruc. O sigui que parlarem també amb el tècnic de l'equip de Castelldefels, d'aquest Cruc, que recordem fa uns dies es va proclamar com a campió de la Copa Catalana.
0: Molt bé, doncs tots aquests temes d'actualitat esportiva de la ciutat. Avui, com dèiem, a les 9, el Dilluns Esportiu. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, conductor d'aquest espai, per explicar-nos els continguts del programa d'aquesta nit.
1: Perfecte, Anna, que tingueu tots una molt bona setmana. Una abraçada ben forta.
0: Igualment per a tu. Molt bon dia.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns Esportiu.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs, efectivament, i amb nosaltres, com cada dilluns, som Castelldefels. En aquest cas, ens acompanya Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau i Solidaritat. Molt bon dia, senyor Amador.
3: Molt bon dia.
2: Bé, aquesta setmana, setmana de cloendes, perquè queda molt poc perquè s'acabi el curs.
3: Totalment. I, de fet, avui és festa. A mi no m'han donat festa, eh? Bueno, festa, no. Hi ha dia de lliure disposició i estic aquí.
2: Exactament.
3: Veig tots els parcs. Bueno, ara començaran a omplir-se els parcs. I la platja també, no? Però bueno, s'ha de gaudir d'aquest bon temps que arriba i que sí, i que ja començaran en uns dies el que és la jornada intensiva i, de fet, doncs, a gaudir ja del bon temps, no? Per això ja estem a l'acabament, ja estem finalitzant el curs amb un munt de cloendes, un munt d'activitats que, bueno, que això també, doncs, el que passa és que són bones coses a nivell educatiu a Castelldefels, no? I estem tancant projectes, estem tancant activitats i aquesta setmana, de fet, comença demà, tancarem el que és la mostra d'extraescolars, la mostra d'extraescolars, i ja arribem a la vintena edició, no? I això, doncs, es diu moltíssim, no? d'aquesta activitat, no? I ja és una mostra artística, com ja sabeu, no? I és molt interessant.
2: I en aquest cas, la novetat que ha presentat la mostra d'extraescolars és que també la inclusió s'ha estès a aquesta activitat, oi?
3: Sí, sí. O sigui, ja des d'aquest curs, el començament d'aquest curs, des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment, per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs, puguin participar, no? I doncs, puguin estar els infants i joves, pugen a l'escenari per compartir tot el que és, han treballat en teatre, música, dansa, i el fet jo estic molt orgullós, l'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat, perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet, també a la grada. Jo pràcticament estic a totes les sessions. Veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles, doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no? Dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és molt, fa molt de goig.
2: Un altre projecte que conclou, que se celebra, doncs, al final per aquest curs, un projecte molt diferent, el projecte Eslora.
3: Eslora, també. Un altre projecte, doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè, com sabeu, aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més estudiar, i necessiten una altra forma d'aprendre i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses o en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen doncs, una mica la feina. No? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses de diferent, del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica, també tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs van cap a un lloc o per un altre, no? I això, doncs, aquest projecte Explorar, que ho vaig comentar alguna vegada, no? El que pretén aquí és doncs, que tenim una ràtio d'abandonament escolar. Bueno, de fet, tenim un bon ràtio, però continuem tenint una ràtio d'abandonament. O sigui, tenim comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament. No? I el que pretén aquest projecte, l'Eslora concretament, és això, és acompanyar, és orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canviï una mica, no? I es dediqui més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
2: Doncs una altra cluenda que arriba és la de l'estima, com despertar aquestes vocacions científiques entre els infants i els joves.
3: Exacte, doncs aquí l'estiment, la veritat és que la paraula és bonica, estiment Castelldefels, i és així, doncs el món educatiu estima Castelldefels, i aquest projecte doncs, també l'organitza conjuntament amb l'Ajuntament, el Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Catalunya, que tenim aquí la ubicació, doncs és una activitat també molt bonica, perquè també intenta trencar estereotips, no? Per què? Perquè, bueno, és el que intenta és obrir i gaudir d'aquestes vocacions científiques, val? L'estiment doncs és un acrònim de ara està en anglès i el meu anglès...
2: Ciència,
3: tecnologia,
2: matemàtica.
3: Exacte, molt bé.
2: Ciència.
3: Tu ets una de les vocacions científiques, no?
2: Sí.
3: I el que es fa, doncs, és aquestes vocacions més científiques, doncs, de ciència, això, de tecnologia, creativitat, doncs, d'una manera més vivencial a les aules. I després també doncs, tenia aquesta cluenda per no demostrar, sinó per visibilitzar tota la feina que han fet durant tot el curs en aquest aspecte. No? I són àrees també molt formatives, molt creatives, per donar valor als joves, perquè tothom, i aquí sí que és veritat, no? Que amb una mica de carinyo, no? D'acompanyament, com ja he comentat també en l'Eslora, doncs la veritat és que surten vocacions que mai ho haguessin dit de persones o de nens que a vegades estan doncs, una mica retraïts i una mica més això, no? Amagadets en l'aula o inclús en la família. No? I per tant és molt important aquest projecte també per trencar aquestes desigualtats i estereotips en quant a gènere. No, no sabent aquest dia que serà el proper dijous, no aquest sinó l'altre, aquest dijous és el projecte Explora, la cloenda, i el proper dijous, la setmana que ve, és aquesta cloenda de l'estiment. I no sabent, en aquest programa, pel matí, estarem a la plaça, i de fet és tot un acte durant tot el matí, que venen totes les escoles, tots els centres, a presentar els seus projectes, els seus invents, els seus robots, i a vegades molt interessants. No sabrem si quina programadora, quina científica, no? Doncs sortirà d'allà o que ens mostrarà el seu experiment, no? I això també, doncs, veus com també fa un temps totes aquestes àrees eren més de homes, però que cada vegada també, i aquí a l'UPC ja ho estan veient també, doncs hi ha més dones, no? I això també, doncs, és de reconèixer.
2: I tant, mica en mica, no és tampoc, segons ens diuen persones expertes amb les que hem parlat, doncs el percentatge que hauria de ser les aules, però bé, això comença també pels nivells de l'ESO i els nivells després del batxillerat, desperta aquesta vocació.
3: Sí. De fet, també hi ha una altra cloenda va ser un parell de setmanes, que és els treballs de recerca, no? I això també, crec que ho vaig comentar, no? L'altre dia, sí, no? També molt interessant, eh? Treball de recerca d'un nivell molt alt, altíssim. De fet, eren joves de 15 a 16 anys que ja van contactar, ja ho vaig comentar, no? Amb l'ICFO. O sigui, van anar a l'ICFO a estar allà amb enginyers per preparar tot un experiment. Un xaval de 15 anys, no? Això és nivell. O sigui, de veritat és que aquí tenim un nivell molt alt de tant d'orientació com de formació com d'acompanyament al nostre jovent, i jo crec que també per això és el que he dit abans, no? Que la nostra ràtio d'abandonament escolar és més reduïda, és més baix que de la resta de municipis del voltant i de Catalunya, no? Sencera. O sigui, perquè aquí s'està fent una bona feina. De fet, totes aquestes cloendes reflecteix tot el treball que s'ha fet durant tot l'any, no? Tota la dedicació per part de tot el col·lectiu, no només educatiu, com he comentat de l'Aurora, sinó també empresarial, laboral. Aquí també ens ajuda i es fa un treball molt transversal amb totes les àrees de l'Ajuntament. La Guaita ens recolza moltíssim i ofereix empreses que volen ajudar al nostre jovent. O sigui, això diu molt del valor que es dona com a ciutat a l'educació. I això doncs, emociona, i la veritat és que estem fent una bona feina dintre d'aquesta àrea d'educació que és tan important.
2: Doncs precisament, i vostè es referia abans, en situació de vaga o conflicte en el col·lectiu educatiu del professorat. Que sí. Demanen coses a la Generalitat.
3: Demanen coses. Què és el que demanen? Bueno, la veritat és que el primer que es demana, que es veu, que demana és diners. No és només aquest l'objectiu de demanar una pujada de sou o de beneficis econòmics. Hi ha més coses. O sigui, portem molt de temps, molts anys, que no es dediquen als recursos, per exemple, recursos a les aules per baixar les ràtios. Aquesta és una notícia també que nosaltres, aquí a l'àrea d'educació a nivell local, hem aconseguit. O sigui, això no està consolidat a tota Catalunya. Nosaltres a l'I3 tindrem el proper... Hem anat, des de que vaig començar a ser regidor, a demanar una reducció de ràtios, i el normal a Catalunya és una ràtio de 20 alumnes a I3, de 20, el normal, i aquí al proper curs en tindrem 18. O sigui, això és, ho han aconseguit en totes les demandes de l'equip de govern, tota l'àrea, per poder doncs, oferir una millor dedicació. I, tot això ve motivat, i és el que demanen també aquest col·lectiu educatiu a nivell Catalunya, i és un aprenentatge doncs, amb els recursos necessaris dels infants, dels joves, que ara cada vegada doncs, el professor té més responsabilitats, no és només sortir de colònies i que se'n van tres dies o quatre dies o cinc dies fora de casa sense un agraïment o sense un benefici econòmic, se'n van 3-4 dies i deixen la seva casa, els seus fills, la seva parella, i això no mai s'ha reconegut. Això també és una de les coses que s'està demanant, no? I doncs la base per mi de les reivindicacions és els recursos que són necessaris també per la necessitat que hi ha del col·lectiu amb necessitats educatives especials. Val? Des de fa molt de temps s'han reduït del que són els centres d'educació especial i la inclusió s'han posat tot aquest col·lectiu amb necessitats especials a un espai ordinari, de places ordinàries, a dintre de les escoles normals. Vale? Això que representa per un professor que té 20, 30 alumnes i ara amb 2, 3, 4 i cada vegada més alumnes especials, doncs una dedicació que no té ni temps ni formació. Vale? La Generalitat sí que ho està reconeixent, totes aquestes necessitats que s'han acumulat durant tot aquest temps, i llavors destinaran més recursos. Jo crec que s'està arribant a un acord ja i espero que abans d'acabar el curs puguin arribar a un acord perquè es destinin que arriben a un acord per poder millorar l'educació a tots els nostres centres. I aquí, des de l'Ajuntament, que és el que estem fent i que és el que podem fer, i el que estem, és escoltar, acompanyar i continuar treballant conjuntament i en comunitat educativa. Abans ho hem comentat, no? Nosaltres, a les extraescolars, que és també un recurs 100% municipal, doncs ahir hem destinat més recursos i és el que volem també dintre de l'horari lectiu el professorat.
2: En aquest cas també és fonamental el paper de les famílies, entendre també l'avaluar del col·lectiu del professorat, no?
3: Així és, i he estat jo, normalment soc també un participant més dels consells escolars dintre del centre d'aquí de Castelldefels, i les famílies ho entenen perfectament. Entenen que cada vegada se'ls demana més al professorat i no estan reconeguts totes aquestes tasques extres. No? A vegades han de ser infermers, han de ser logopedes, han de ser...
2: Psicòlegs,
3: sobretot, no? Per infants i per adults, també sí, per les famílies. Sí, que les famílies també a vegades sembla...
2: I amb més exigències, també, no?
3: Total. Tant l'educació com l'ensenyament ja ho deixen tot al professorat. Deixen l'infant a l'escola... Vinga, me l'heu de retornar ja ben preparat per la vida, per disposar de límits, per el diàleg, per tot. Que arribi a casa ja amb tots els deures fets.
2: Per ser, en aquest sentit, un espai també que es fa des d'educació, que també clourà, és l'espai de debat educatiu.
3: Aquest és molt valuós per nosaltres, per

0: que no saben cómo educar, que no saben cómo actuar, no saben que algunas famílies també venen de fora i no saben el nostre sistema educatiu com funciona o i bueno, és cultural també. De fet, vinga, va, sí, ho dic. Hem rebut un correu electrònic el divendres,
1: sí,
0: d'una entitat escolar del Japó que volen venir aquí a Castelldefels, que volen venir a Castelldefels. Ja tindrem més informació, hem d'acabar de concretar dates i visita i demés, que volen venir aquí per veure el nostre sistema educatiu, la nostra orientació, com treballar amb les escoles. Ostres, i això ens omple de goig. La veritat és que sí, una entitat de Japó.
1: Molt bé, doncs, com diu vostè, parlarem a les següents setmanes i també parlarem una mica des del balanç en general que a part la regidoria d'educació ha tingut aquest curs.
0: Molt bé.
1: I si hi ha novetats de cara al curs vinent, que segur que sí.
0: Segur que sí, hem de continuar, no parem de fer i l'educació no ha de parar, no només a nivell pedagògic, sinó també a nivell local per prendre decisions, per millorar projectes i continuar doncs, amb aquesta prioritat que per part de Som Castelldefels l'educació és tot.
1: Moltíssimes gràcies, Ramon Amador, regidor d'Educació, Pau i Solidaritat per Som Castelldefels. Fins aquí unes setmanes.
0: Moltes gràcies.
1: A vostè, bon dia.
2: Castelldefels Coffee. RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.

0: 爱心上，
1: 爱心上。
0: al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Últims dies per inscriure's i participar a la Festa de la Música al Carrer 2026. Fins al 27 de maig es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar part de forma totalment voluntària i no remunerada en aquesta activitat, que tindrà lloc el pròxim 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. Castelldefels acollirà per primera vegada l'acte d'alliberament de tortugues del CRAM. Serà a la platja de la Pineda, que viurà aquest acte on s'alliberaran tortugues marines recuperades per la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sota el títol Tornar a casa, convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines el pròxim 31 de maig. I l'esportiu Castelldefels sènior femení perd l'anada de la final de la Lliga. Les grogues van caure dissabte a la pista del Vilanova del Camí i hauran de remuntar a casa l'Unió Esportiva Castelldefels per amb el Júpiter i seguirà un any més a la Lliga Elite, estrena amb èxit de la 26a edició del circuit de voleibol d'estiu a la platja. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Càpsules de salut. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera de la Calçap Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de Sanitat. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Darito Mar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller amb, no sé si sabeu el que és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i demés. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs això és tot.
1: Ni més ni menys.
3: Ni més ni menys.
1: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Can Bou, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
2: La primera recomanació, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
1: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que no tenen el cos?
2: El primer benefici que noten al cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, quan més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va assemblant més a les persones no fumadores. Vale.
1: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
2: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
1: I quin risc té?
2: A veure, el vapeig porti nicotina o no, si porta nicotina la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pot fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
1: És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt més.
2: Exacte.
1: Així.
2: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vapor doncs és quasi nul·la, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludable. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vapor no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vapor d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua i no és veritat. I l'altra cosa també hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sinó de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars, no? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual, no? A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
1: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
2: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat. Que, de fet, em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac. No? Que això també va molt bé per dir, no comencis, que goita.
1: Perquè gràficament es veurà.
2: Exacte. Un podrà viure, no?, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
1: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
2: Que us animeu a venir al centre.
3: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
1: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que han explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
4: Càpsules de salut.
5: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. 12 els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: no són un espai natural més, no són reserves naturals, són les darreres llacunes amb bastant o amb molt bones condicions ecològiques que queden d'un territori que antigament havia estat bàsicament zones humides, zones d'aiguamoll. Per tant, un cop tot destrossat, les poquetes que ens queden no les podem sacrificar al déu del creixement econòmic, que sembla que sigui un déu el que hem de retre pleitesia, per seguir creixent en operacions aèries que ens apropen més cap a un canvi climàtic catastròfic, més trànsit aeri vol dir més impacte climàtic, però a més amb una turistificació que afecta realment les possibilitats de viure amb dignitat de la gent d'aquest país. De Barcelona no para de marxar gent perquè no pot pagar els preus de l'habitatge, i més turistes portarà encara més pressió sobre aquest tipus de sobre el mercat de l'habitatge. Per tant, ens perjudicarà a les persones. No podem destruir el medi ambient i perjudicar les persones per enriquir a quatre. Això és bastant clar.
1: El tema de que molta d'aquesta gent no estigui arrelada en el paisatge, en el territori, perjudica també el seu futur?
0: Clar, aquí és veritat que el Baix ha crescut, el Baix Obregat ha crescut molt a nivell de població, hi ha un repte que és la integració de totes les persones que hem, les diferents generacions, han anat venint, no? Des dels meus avis van venir aquí als anys 30 i 40 i evidentment es van acabar integrant, però també ha hagut de passar generacions. Doncs evidentment sí que hi ha un repte d'integrar, conèixer i estimar el territori. Només coneixent el territori l'estimes i només estimant el territori el defenses. Per tant, sí que és clau aquest tipus d'activitats en què expliquem els valors ambientals del territori i també els valors socials per tal que les persones que viuen aquí entenguin més enllà de la ciutat, més enllà del ciment, entenguin què hi ha en aquest territori on vivim, que té tanta història i té tant de valor, no? I de vegades el dia a dia, el ritme de vida tan infernal que portem, no es deixa sortir de la casa, la feina i els quatre llocs d'oci i ja està, no? Nosaltres reivindiquem conèixer la natura, conèixer l'entorn, conèixer també la producció agrícola de proximitat i posar-la en valor.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Grau, biòleg, activista d'Ecologistes en Acció, amb aquesta proposta de Parc Natural Agrari i defensant que es salvi també el Delta del Llobregat per totes aquestes raons que s'ha explicat. És la conferència del mes de l'entitat La Rogeta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Bona tarda.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Doncs ens n'anem ara a la plaça Joan 23, bastant a prop dels estudis de la ràdio local número 3. Allí es troba Aura Homes, serveis immobiliaris van obrir fa pocs dies. Parlem amb la Maria Ramírez. Què tal, Maria? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Escolta, m'heu obert fa pocs dies, no?
2: Sí, fa pocs dies que estem aquí oberts a la plaça Joan 23 i molt contents de l'acollida que hem tingut aquí pels veïns.
1: Vosaltres teniu algun establiment a Castelldefels o quina és la història d'Aura Homes?
2: Bueno, la realitat és que Aura Homes va néixer fa 5 anys a Barcelona, en un estudi més petit, i fa més o menys un mes que vam començar amb la idea d'obrir aquí a Castelldefels. Jo soc d'aquí de tota la vida, aquí del poble, i em feia molta il·lusió obrir un negoci local aquí, emprendre aquí a Castelldefels.
1: Qui diferencia Aura Homes d'altres empreses immobiliàries?
2: Bueno, la veritat és que Aura Homes el que... Una cosa que tenim de novetosa, que d'aquí al poble no hi ha tant, és que també oferim
1: no passa res.
2: Producte bancari, treballem amb tot el que és fons immobiliaris, i a més una característica que tenim és que som molt cercans a la gent, ens agrada escoltar-la, tractar-la, no com un client més, sinó som més propers a ells.
1: A veure, a hores d'ara ningú se li escapa que està molt difícil trobar un pis de lloguer econòmic o de venda a Castelldefels, no?
2: Sí, correcte. La veritat és que cada mes estan pujant més i més els pisos. Mai se sap quan és el millor moment per comprar. El que sí que sabem és que ara és el millor moment per vendre, perquè tal com està la cosa... A més, tothom vol venir a viure a Castelldefels, el clima que tenim, la gastronomia... Crec que tots són punts positius pel nostre poble. I, clar, això també ho paga una mica els preus de lloguer i de la vivenda.
1: Quin és el preu mitjà en aquests moments del lloguer o d'un habitatge de compra-venda?
2: De compra-venda, bueno, depenent de la zona també de Castelldefels, tenim el que és la zona de la platja, que els preus estan molt, molt alts, depenent, perquè, per exemple, tenim un estudi d'una sola habitació o un únic ambient de 30 metres que no té... res, i estem parlant de mínim 250.000 euros. Després tenim cases que ronden més d'un milió, llavors depèn una miqueta el que tu estiguis buscant.
1: I pel que fa al lloguer, quin és el preu mitjà en aquests moments?
2: Lloguer, com ben sabràs, no tenim, o sigui, no n'hi ha, hi ha moltes cases, sí. Però sí que és cert que mínim el que tenim a Castelldefels són 1.200, 1.300, i bueno, està molt complicat.
1: Estem parlant aquests preus d'un habitatge de quantes habitacions?
2: Un habitatge d'un... dos habitacions, tres habitacions, sent realistes. També amb la nova llei de l'habitatge també és cert que s'estan regulant molt els preus amb l'índex de lloguer i bueno, sembla que una miqueta s'estan ajustant els preus, però també és cert que no tothom els compleix. Llavors estem ahí una miqueta complicat.
1: Per què us heu ubicat aquí a la plaça Joan 23? Maria?
2: Bueno, un dels nostres punts forts de Castelldefels és la zona de Can Vinader i Vistalegre. Crec que és una zona que està una miqueta, que no hi ha tant volum d'agències immobiliàries. És una zona peatonal, també és un punt, em sembla, molt fort i estem molt contents aquí d'estar amb els veïns i no sé, ens agrada molt.
1: Molt bé. Quin és el vostre horari d'atenció al client?
2: Estem de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8 i els dissabtes de 10 a 1.
1: Molt bé, doncs Maria, moltíssimes gràcies per rebre'ns i esperem que aquest negoci que he obert fa pocs dies doncs es mantingui molt, molt, molt en el temps.
2: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment, bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs serveis immobiliaris Aura Homes s'acaben d'instal·lar a la plaça Joan 23, número 1, al local 3. S'han obert fa pocs dies compra-venda d'habitatges i també de lloguer, encara que, com deia Maria, de lloguer doncs, no tenen aquests moments, però sí de compra-venda.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
0: Ahí sí son, ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquesta setmana se celebra la cloenda de la mostra d'activitats extraescolars. L'Ajuntament ha impulsat aquest any un nou model d'activitats extraescolars amb més recursos econòmics, quotes reduïdes, un reforç específic per atendre la diversitat. Un dels aspectes claus d'aquests canvis ha estat l'aposta per la inclusió, amb més recursos per garantir que tots els infants puguin participar en les activitats extraescolars. I l'Ajuntament torna a organitzar un estiu més el programa A la nit, una altra moguda. El programa arriba a la seva cinquena edició amb una variada proposta d'activitats per als joves de la ciutat. Té l'objectiu principal d'oferir una alternativa a d'oci nocturn segur i lliure de violències. I l'Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'augment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. És tot de moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu. Moltes gràcies i fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 € de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones.